0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: And now to sing this lovely bell.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Media.
1: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convien usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
0: Matinal Premià Media. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Media.
1: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
2: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: I Dani, què estem preguntant avui a les xarxes?
4: Procureu estalviar aigua, d'alguna manera?
3: A veure, Marçal, deies que sí. Tens alguna tècnica amb la que il·lustrar-nos per estalviar aigua a casa?
5: Tinc una ampolla de moscatella dins del vàter.
3: I què fas amb aquesta?
4: Una ampolla de moscatella?
3: Una ampolla de moscatell.
5: Perquè així hi ha menys aigua dins de la cisterna i gasto menys aigua a cada cisterna.
3: Ah!
5: L'ampolla és buida, eh?
3: Val, sí, clar, clar. I jo pensava dir, home, aquest descobriment amb el moscatell...
4: I no pot ser de llet o de whisky?
5: No, perquè volia que fos de vidre i només tenia aquesta a casa.
3: Ah, d'acord. Però pot ser de qualsevol altre producte, no cal que sigui moscatell.
5: No, però és de moscatell d'aquelles molt maques.
3: D'aquelles maques. O sigui que, a més, fa goig a veure.
5: Bueno, sí, però no la veig.
3: Clar, perquè està dins de la cisterna. Clar.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: I si no, també dutxar-se en parella, t'estalvies una altra dutxa. Tot i que jo crec que gastes més aigua si et dutxes en parella.
4: Ah, sí?
3: Home, jo diria que sí, perquè no vas tan ràpid. És a dir, jo em dutxo sol, pim-pam, ja ho tens. Pues en parella, cap aquí, cap allà... Bé, és igual, reflexions. Reflexions.
2: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
4: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
3: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
4: Anem al teatre.
5: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I sobretot adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
4: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: La ràdio sona diferent al Maresme.
3: Amb el tema curiós del dia, què ens portes?
4: La policia va rebre l'avís d'una veïna que alertava d'una fuita d'aigua i que se li havia inundat el pis. Durant la inspecció, els agents van trobar dues habitacions amb 178 plantes de marihuana.
3: Elles mateixes són les que van avisar, sí, no?, sí, a la policia. Sí, sí, hi ha una fuita d'aigua.
4: Sí, sí, hi ha una fuita d'aigua, escolti, però vull dir, no, a l'habitació del fons de l'esquerra no hi miri, perquè no...
3: Pues clar, clar.
4: No cal que entri.
2: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: Com si fos un psicòpata a dir, ei, miri, m'he quedat sense llum, però el quadre de llums està a l'habitació de l'esquerra, a la dreta no entri.
3: Al fons de l'esquerra no miri, no, sisplau, entri. Senyor agent, eh?
4: I llavors obre la porta i la gent diu, però vostè és burro o s'ho va veure?
5: Como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
6: ¡Ahora! ¿Qué vas a hacer?
7: Recargar.
6: ¡Torpedo!
7: Es genial tenerte de vuelta.
6: Me la suda.
7: Están tirados.
8: Funky Radio Show.
9: ¿Qué coño es esto?
10: Funky Tracks Radio.
0: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocant.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
5: Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp.
6: Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
3: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
3: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret
2: a veure,
3: una mica al revés.
4: Vull dir, agafes els espaguetis.
5: Manel, Manel.
4: Vols dir un espagueti o tota la olla sencera?
2: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo Manel, també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
5: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
2: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dir, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
6: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
2: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
6: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs, veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... I ja estem jugant al joc de l'espagueti.
2: Molt bé, Dani, tot teu, va.
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
8: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

like it when you take control.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
5: L'univers infinit.
4: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
6: Dicen

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, que us expliquem. De convidat aquesta setmana, Íñigo Tina, exconcursant de Gran Hermano, que ens presentarà una iniciativa, un projecte, la veritat que molt bonic, que s'anomena Huelles. No us ho perdeu. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitòria, que ens portarà la història de la tele, i per acabar, el Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el seu racó en el que hi pot passar de tots. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats? Preparades? Doncs vinga, comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.
1: I avui, amb la sintonia d'Aplauso, aquest mític programa musical de Televisió Espanyola, anem a parlar amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, precisament de programes musicals. Assumpta Vitòria, com estàs? Te recordes de l'Aplauso?
3: Me'n recordo de l'Aplauso, me'n recordo dels musicals. I tinc aquest llibre del Josep Maria Baget i Ems, perquè era un home que estava tot el dia a la tele. I sí, aquest llibre l'he recuperat fa molt poc. I diu coses que no me'n recordava ni jo.
1: Què diu?
3: Que
1: diu?
3: Era a la tele. Sí, sí, coses que no les tens present, perquè són tan com ordinàries, ja tan vistes. Però, per exemple, si vols, t'ho llegeixo.
1: Home, i tant, sisplau.
3: Perquè està molt bé llegir-ho. Diu: los musicales. Los programas musicales fueron un ingrediente habitual de los espacios pioneros de Televisión Española. Un grupo como Los Tres de Castilla, por ejemplo, permanecían casi constantemente en los estudios de Paseo de La Habana. Objetivo: llenar con sus canciones cualquier bache o intermedio imprevisto que se producía en la programación. Fíjate, ve, ¿eh?
1: Caray.
3: Estos imprevistos, naturalmente, eran frecuentes en estos primeros tiempos e incluso al grupo se le llegó a ofrecer la posibilidad de inscribirlos en la plantilla de televisión.
1: Ah, pa,
3: porque rellenaban huecos siempre.
1: Home, i tant.
3: Molt fort, ¿eh?
1: I tant que sí, déu-n'hi-do, ¿eh?
3: Fíjate tú, diu: más adelante el método será recogido por Fernando García de la Vega para su escala en IFI.
1: Sí.
3: Un programa que nace en el verano del 61. Mira si fa anys,
1: ¿eh? Déu-n'hi-do, ¿eh?
3: Y muy pronto se hace popular y desborda los límites previsibles de su éxito. En esta época, sin embargo, estalló la gran lucha entre Gran Parada y Amigos del Martes.
1: ¡Apa!
3: Puede decirse que esta fue la etapa dorada del musical de Televisión Española, ya que la dura competencia en ambos espacios hizo que por televisión pasaran auténticas figuras de primera línea. Juliette Greco, Nina y Frederick, Gilbert Becó, Carmen Amaya, Connie Francis, y el de diciembre, el 31 de diciembre,
1: sí,
3: del 62, lo hizo nada menos que Marlene Dietrich.
1: Marlene Dietrich, que tu... Escolta'm, Assumpta, tu tens una anècdota amb Marlene Dietrich.
3: Jo la vaig tocar perquè va venir a televisió a Miramar,
1: sí,
3: amb aquest programa d'Amigos del Martes, perquè jo treballava en els sketch amb el Frank Johan i el Gustavo Borguer.
1: Sí.
3: I estava allà als passillos, per allà passejant, els passillos que hacíamos, i va dir la Marlene, i va portar un vestit que s'aguantava dret, o sigui, era com una corafa de...
1: Sí.
3: D'aquestes de les figures, no? I a més no va voler que la maquillés ningú.
1: Ah, no?
3: Que estava llavors Margarita Llopart, no.
1: Que curiós, no? Per
3: una
1: què?
3: Palangana.
1: Per què ho creus, això? Per què ho creus que no?
3: És perquè que la... no volia que la maquillés ningú.
1: Ella era molt blanca, no, Marlene Dietrich?
3: Era com molt petita.
1: És que sí?
3: Jo la vaig trobar com molt petitona, molt poqueta cosa, i el vestit que portava s'aguantava dret. O sigui que era com això d'una malla o alguna cosa.
1: Imagina't.
3: I va demanar una palangana, amb aigua només, i va sortir a cantar. Va anar. Jo vaig entrar en el plató.
1: Sí. Perquè
3: entrava tot arreu. I llavors, quan em va veure que estava dintre, va dir que sortís, no volia que hi hagués ningú.
1: Apa.
3: Només el càmera i prou.
1: Que fort, eh?
3: Amb un càmera sols, eh? I el Frank Johan.
1: Déu-n'hi-do.
3: Això me'n recordo com si fos ara, eh?
1: Sí, sí, com si fos ara mateix.
3: I no va dir que la maquillés ningú. Ningú.
1: Que curiós.
3: Sí, sí, sí, una cosa. I diu, el éxito de los amigos que luego pasarán a emitirse en la noche del lunes no ha sido igualado, probablemente, por ningún otro musical de televisión española.
1: Déu-n'hi-do.
3: És que va ser molt important el Frank Johan i el Gustavo Re. Jo no va ser ja a casa del Frank Johan,
1: sí,
3: que vivia a General Mitre. I a la mateixa escala que viu el Jordi Pujol.
1: Exacte, sí, el Jordi Pujol, que ara ho dèiem. Sí, sí, que fort, sí, eh? Sí. Home.
3: Jo pujava i era, bueno, era el Jordi Pujol, jo què sé, un senyor que era polític, no?
1: Sí, exacte.
3: Però en aquell moment, el 62, pues, no sé, jo què sé, no me'n recordo. No eren conscients de la gent que trobava.
1: No, era un altre... Era un altre rotllo, eh? Sí, eh?
3: Sí, també cada dia em trobava amb la Maribel Llaudés, que aquí ho diu que es deia, bueno, la Carina.
1: Sí, la Carina, eh?
3: Júlia Estefan. Sí, sí, mare meva... I també hi havia el Pepe Palau.
1: El Pepe Palau, també. Veus?
3: Sí, el José Carlos Garrido, que feia canciones para el recuerdo.
1: Sí,
3: que
1: ostres.
3: Que també, bueno, esclar, és que hi havia tants musicals, aleshores.
1: Molts, eh?
3: Tants musicals, sí.
1: No com ara, que estan, sí, sí, una mica, sí, maltractats, els musicals, eh?
3: Vas veure l'Eufòria?
1: Sí, sí, sí que ho vaig veure, sí.
3: Jo també.
1: A mi m'agradava molt l'Eufòria.
3: Jo pensava que guanyaria el
1: Julien. A mi m'agradava molt. Ai, el Julien, que maco, sí, eh? Sí, sí.
3: Jo pensava que guanyaria ell.
1: Era... El Julien tenia una cosa especial. O sigui,
3: era... A mi m'agradava molt.
1: Algú més. O sigui, tenia algú més que un cantant. O sigui, tenia personalitat. És un cantant
3: amb molta força,
1: personalitat. I, bueno, la veritat és que a mi m'agradava molt, eh? Tot i que t'he de dir que tots tres ho van fer molt bé. El Lluís també té molt de carisma.
3: Molt.
1: I a més, et diré...
3: Té ganxo.
1: I et diré que em va agradar molt al final quan va posar el micro a tots els seus companys. I van cantar tots i va ser molt bonic aquest gest per poder donar una mica la veu també en els seus companys.
3: En els seus amics, clar.
1: I sí, la Maria també, una bèstia escènica. O sigui, va fer una actuació, que va fer la primera...
3: Però,
1: clar,
3: I ara, per exemple, estic parlant de la Júlia Greco.
1: Exacte.
3: La Carmen Amaya.
1: Sí.
3: El Josep Greco. I en aquell moment, vale, que eren importants, però era com ara, que veus el Julien i la Maria i això, i d'aquí 20 anys tots direm, hola, potser han triomfat.
1: I tant.
3: Però no ho sabrem mai.
1: No ho sabrem, mira.
3: No sabem on van a parar. No sabem mai res.
1: Exacte, mira.
3: No sabem mai res.
1: El Julien, hi ha molta gent que diu que, escolta'm, que estan esperant que faci concerts, perquè la veritat és que mira, té molt de rotllo, eh?
3: Té molt de rotllo, molt bon rotllo. Sí.
1: Mira, hi ha gent que diu que fins i tot el Cirque du Soleil li podria anar, perquè té una expressivitat, eh?
3: Oi.
1: Eh que sí?
3: Però és que allà demanen molt, el Cirque du Soleil,
1: Demanen molt, això és veritat.
3: Demanen molt.
1: Sí, sí.
3: I a més ell, esclar, és cantant, no és bailarín, tampoc.
1: No.
3: Potser s'ha fet aquests gestos i aquests moviments i prou, perquè està molt assajat, perquè ell no sabia ballar abans,
1: No, que va. No, però mira, però el nano s'ho ha anat treballant, eh?
3: Oi tant. Saps què diu aquell llibre?
1: Què diu?
3: Retornant al passat.
1: A veure.
3: Diu, havia un programa que se llamaba Teatro Apolo, que se emitió el 10 de enero del 58,
1: sí,
3: bajo la dirección de Gustavo Pérez Puig. A él se debía la idea del playback, que consiste en encajar la voz grabada en discos en los movimientos y pronunciación de los actores que estimulan estar cantando.
1: Déu-n'hi-do.
3: Este sistema, que cuenta con la ingenuidad del público de la época, llega a ser creído como auténtico por los espectadores. Estos piensan que los actores ante la cámara están cantando de verdad. Això ho diu aquell llibre.
1: Imagina't, quan va començar tot, te recordes? Ara que tothom fa playback, eh? A molts estudis, a molts estudis de televisió, a molts programes, ho han de fer en playback, perquè no tenen temps de fer canvis d'escenari ni de res, ni d'escenografia. Eh? Imagina't, i en aquella època.
3: Escala NBC, un programa que nace en el verano del 61.
1: Fixa't, eh? Assumpte.
3: 61.
1: Re, fa dos dies.
3: Desborda los límites.
1: Mare meva, Assumpta.
3: Clar, perquè aleshores no hi havia res. Ara tenim eufòria i no emocionem, però en aquella època que hi havia res, Assumpta.
1: Déu-n'hi-do, eh? Re. Com ha canviat, com ha canviat tot?
3: Mare com ha canviat meu. Tot? Déu meu.
1: Ai, sí, Assumpta. Doncs bé...
3: Canviat, però molt, eh?
1: Avui hem fet una bona secció, eh? Hem parlat... d'aquests programes musicals, eh?
3: Si parlem de records...
1: Home...
3: Hi ha moltíssim record aquí.
1: Grans records, Assumpta.
3: Records que quasi érem tan petits tots.
1: Ai, sí.
3: Perquè he trobat en aquest llibre també una foto de la Pilar Miró, que te l'enviaré.
1: Sí.
3: Que semblava jo que... I és una nena.
1: Ja la posarem. La Pilar Miró, eh?
3: És una nena.
1: Una nena.
3: Perquè hauria de tenir 18, 16, 14... No ho sé, però és que... Té una cara de nena.
1: Fixa't.
3: Sí, mare meva.
1: Déu-n'hi-do, com ha plogut.
3: Sí, sí.
1: Doncs...
3: Clar, és que tothom anava a la tele perquè li feia molta il·lusió.
1: Ah, clar, normal. Doncs nosaltres, què et sembla...
3: Era una cosa que no sabies com es desbordaria. Oh,
1: que va, exacte. I nosaltres, què et sembla si acabem la secció amb la Karina, amb la Maribel Llaudes i el baúl de los recuerdos?
3: Perquè, sí, trobo que és adient, avui és
1: clar,
3: perfecte,
1: parlem de records, aquests records...
3: Però molts records, eh?
1: Que ens ha portat l'Assumpta Vitòria, eh?
3: Mare meva.
1: Doncs, Assumpta, gràcies, com sempre, per al teu baúl de los recuerdos, el teu baúl dels records
3: gràcies,
1: que ens portes...
3: Perquè, mira, és una mica d'història que la gent, no sé...
1: Val la pena recordar.
3: Dóna gust de parlar.
1: I val la pena, sí. Val la pena recordar-lo. Doncs una abraçada ben forta, Assumpta, i gràcies, com sempre, per ser-hi.
3: Adéu, amics, guapos, adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Una catalana que no presenta símptomes es troba en quarantena a Catalunya després d'haver compartit avió amb la dona holandesa que va acabar morint d'antivirus, segons ha informat el Departament de Salut. Es tracta, doncs, d'un nou cas identificat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Segons la investigació epidemiològica, la dona no s'havia identificat inicialment per un canvi de seient a l'avió i aquesta circumstància va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. D'acord amb el protocol aprovat aquest divendres, es considera que la dona compleix criteris de contacte, motiu pel qual s'han activat les mesures de seguiment i vigilància previstes. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Iniciem aquest dissabte que es presenta de canvi de temps al conjunt de Catalunya, on al matí encara tindrem estones de sol al Pirineu i Prepirineu, tant central com occidental, però al matí es presenta ja molt més ennuvolat a la resta de Catalunya. De fet, a les properes hores, alguna gota es podrà deixar escapar, sobretot en el litoral com el prelitoral central i també tarragoní. Serà a partir del migdia que arrencaran les precipitacions més destacades, sobretot a les Terres de l'Ebre. Haurem d'estar pendents al sector d'Horta, Sant Joan, la Sénia, Ui de Cona, perquè aquí els ruixats podran descarregar amb intensitat i a partir d'aleshores aquests ruixats es mouran de sud cap a nord, agafaran el conjunt de Catalunya i la regada a la tarda serà general i tot plegat amb unes temperatures al migdia que poques variacions tindran. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I marxem ara a Rodalies perquè a partir d'avui el servei torna a ser de pagament. El govern ha justificat la mesura perquè assegura que hi ha hagut una millora progressiva del servei que situa en el 96% dels serveis potencials. La xarxa ha estat gratuïta durant 3 mesos i mig per compensar els usuaris pels talls, els trams de velocitat reduïda, els retards i les incidències detectades a la xarxa arran de l'accident mortal de Gelida el passat mes de gener. Això sí, entre els usuaris hi ha discrepàncies sobre el moment que s'ha triat per haver de tornar a passar per taquilla i molts es queixen que moltes línies encara no estan en condicions per garantir un servei de qualitat. I d'altra banda, el Departament d'Agricultura ha començat a desplegar les mesures del contracte d'emergència de 7 milions d'euros anunciat per contenir la peste porcina africana. A tot el radi de 20 quilòmetres respecte a l'origen del brot s'estan instal·lant una 60ena de trampes addicionals tipus pig brick. Són paranys on els senglars entren en grups atrets per menjar, fet que permet fer captures col·lectives sense corredisses. I en els esports, avui l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visiten el Sánchez-Pizjuán a un quart de cinc amb l'objectiu de trencar la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: A mi, Laia, el que sempre m'ha sorprès d'aquest festival, però és que a més el trobo molt divertit, és que tenen per lem, diguéssim, per imatge i per mascota, una cabra.
4: Sí, sí, sí, sí. I a més la fan ballar i balla bé.
3: Sí, perquè és la cabra del cornamusam i clar, sí, sí, ha de ballar bé, que és el tema del programa d'avui. Ep, llum vermella, comencem. Sí. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
4: Hola, Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 8 de maig de 2026, Diada de Sant Eladi. I atenció, perquè aquest és el programa número 844 de la nostra etapa digital i el 2633 de tota la nostra història, que es diu aviat, però que va començar ja fa una colla d'anys, al setembre de 1989.
3: Com sempre, ens podreu trobar al nostre web www.festafesta.com i encarem un cap de setmana de molta activitat, de molta festa, Laia, perquè, clar, ja, això ja, anem de cara al bon temps, i quan anem de cara al bon temps, escolta'm, tota cuca viu i tothom vol fer festa. Del 8 al 10 de maig tenim cites imprescindibles, per exemple, a Badalona, que estan en plenes festes de maig, a Santa Bàrbara, a Castellolí i a Cruïlles, entre moltes altres poblacions que fan bategar el país al ritme de festa.
4: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central el dediquem a un festival que fa sonar les canyes com ningú. És el cornamusam d'Olot.
3: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular, de la bona de debò. Veniu, ens acompanyeu?
4: Doncs ara sí, comença el Festa Festa.
5: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
3: Festa. Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram. I, per suposat, podeu accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
4: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial als qui ens escolteu des dels vostres aparells de ràdio a través de les emissores que setmana a setmana ens fan confiança.
3: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre castellà amb la Sara Suriol i les seccions dites i refranys, les remeis de l'ermità i les cançons que tornen. I tancarà la ronda de seccions la companyia de jocs L'Anònima amb un va de joc.
4: Però ara és el moment del reportatge central. Marxem cap a la Garrotxa, concretament cap a Olot, per descobrir què ens ofereix aquesta nova edició del Cornamusà.
5: Festa, festa!
6: Amb Laia Camproví
5: i Amadeu Carbó. Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
4: Olot es prepara per acollir una nova edició del Festival Cornamusà, una de les cites més singulars i consolidades del calendari de la cultura popular catalana. És un festival que des de fa més de 3 dècades posa al centre la cornamusa i tot l'univers cultural que l'envolta, convertint la ciutat en un punt de trobada per músics, aficionats i públic vingut d'arreu. Al llarg dels anys, el Cornamusà ha passat de ser un espai de recuperació d'un instrument pràcticament desaparegut, com és el sac de gemecs, a esdevenir una mostra viva de la seva evolució. Avui, el festival combina tradició i contemporaneïtat, propostes locals i també internacionals, i manté una clara voluntat d'obrir-se a nous públics i generar formats que vagin més enllà del concert convencional. Amb la celebració dels 35 anys, ja a tocar, hem volgut saber com es presenta aquesta nova edició, quines novetats hi haurà, quin és també l'estat actual de la cornamusa, tant a Catalunya com també a nivell internacional, i com el festival continua adaptant-se als nous temps sense perdre la seva essència. Per això hem parlat amb l'Àlvaro Borrell, president de l'Associació Altiler, entitat organitzadora del festival, que ens ha donat les claus per entendre el moment actual del cornamusà i els reptes de futur d'una proposta que continua fent sonar la música d'arrel pels carrers d'Olot. La cornamusa, i en concret el sac de gemecs, ha viscut un llarg camí de recuperació després d'anys de silenci. Avui, però, sembla haver recuperat presència i vitalitat dins l'escena musical del país.
7: Sense ànim de semblar pessimista, jo m'atreviria a dir que el sac no gaudeix de bona salut. Aviam, que qui no s'acontenta és perquè no vol, i si ho comparem amb fa 50 anys, que no hi havia ningú viu que coneixés l'instrument ni el sapigués tocar, hem millorat moltíssim. Sí, i podríem fer cherry picking i anar a mirar les 4 localitats on en totes les festes surt a tocar una copla de 3/4 o de ministrers acompanyant doncs, la figura d'imatgeria festiva X o l'entremès Y, i ens podríem felicitar moltíssim. Però si sortim d'aquests 4 municipis del Camp de Tarragona on han fet les coses ben fetes i hi ha una escola que tira, jo crec que la resta del país tenim problemes. Si mirem quants alumnes estan cursant estudis reglats de sac o estan fent estudis superiors de sac, males notícies. Si mirem quantes dones toquen el sac, males notícies. Si mirem quantes escoles de música tenim en zones com Lleida o comarques gironines, males notícies. Si intentem pensar ja no en el sac de gemecs, sinó en el bot aranès, molt més males notícies. Així doncs, jo crec que estem en fase de resistència, completament.
4: La tradició no és estàtica. Festivals com el Cornamusà han apostat per explorar nous llenguatges i formats per mantenir-la viva i connectada amb les generacions actuals.
7: Si ens ho mirem de manera global, i sobretot si fem el focus a les nacions celtes, La cornamusa està plenament adaptada en aquest context del segle XXI, on tot és una mica híbrid, on es barregen estils i on no hi ha una etiqueta clara que pugui definir els projectes. Per exemple, estic pensant doncs, en grups escocesos, irlandesos, bretons o gallecs, fins i tot, que fan pop amb la cornamusa local o que fan música electrònica amb cornamusa samplejada o que fan doncs, fins i tot rock o metal amb cornamusa. A Catalunya, a casa nostra, sí que tenim alguna proposta que surt del que és més tradicional o del típic grup de folk que pot fer concert o que pot fer ball, però n'hauríem de citar comptats. Tenim Ros, que és un molt bon exemple, i si ens n'anem a Mallorca podem trobar grups doncs, com Poc o com Maria Jaume, que ha fet un últim disc que trobo que és molt remarcable, però encara ens queda molt, molt, molt recorregut per arribar a igualar el que estan fent, com deia abans, les nacions celtes. Ens falta també, malauradament, espais i recolzament perquè aquests projectes tinguin recorregut. Moltes vegades són projectes que es presenten en quatre festivals que donen suport a la creació musical d'arrel contemporània, però que després, a l'hora d'entrar en programacions de festes majors, a l'hora d'entrar en determinats festivals, doncs es troben portes tancades. Per tant, no és tant un problema de l'instrument, sinó un problema de conjuntura.
4: La cornamusa no és exclusiva de Catalunya. És un instrument global amb variants i tradicions pròpies a molts territoris. I, de fet, aquesta diversitat també reflecteix el festival.
7: Si hem de parlar d'exemples de les nacions celtes com hem dit, Galícia, Escòcia o Bretanya, el principal tret que venen a mostrar-nos quan venen al festival és com canvien les coses si en comptes d'autoodiar-te, com ens agrada molt fer aquí a casa nostra, doncs agafes la cornamusa i lluny de considerar-la una cosa rústica, antiquada i que s'ha de deixar en un calaix, en fas un símbol nacional. El primer que passa és que hi ha molta més gent interessada a tocar l'instrument i és motiu d'orgull. El segon que passa és que si augmenta aquesta base social, hi ha més escoles de música que ofereixen estudis, sigui de nivell bàsic o sigui de nivell superior. Es creen més grups de música. Les sales, els pubs o els festivals trobaran més propostes que incloguin aquest instrument i el tractaran amb tota normalitat. No programaran un grup perquè porti gaita, que també podria ser, però és que està tan integrat que dubto molt que la gent pensi, agafaré aquest grup perquè porta gaita, sinó que és un instrument com un altre i fan música com podríem fer amb qualsevol altre instrument. Sigui un grup purament tradicional que venen a tocar reels com farien en un pub irlandès, o sigui un grup que ha mesclat música pop-rock amb la cornamusa de la seva regió, o sigui un grup més nòrdic que tendeixen a fer metal, o algun grup de la Bretanya o d'Irlanda que fan música electrònica amb gaites samplejades. Aquí el que ens trobem és un nivell tècnic impecable, un nivell d'estudi que ja ens agradaria tenir aquí, però sobretot el resultat de veure què passa quan es dona espai a l'instrument i quan es dona oportunitat a la gent perquè pugui tocar. Quan venen al festival, doncs, el que veiem és el que podríem arribar a tenir si disposéssim de recursos, si hi hagués circuit i si poguéssim doncs, donar oportunitats als secaires que sortissin més intèrprets i que es formessin amb condicions.
4: Més enllà dels especialistes, el repte també és arribar a nous públics. Obrir la cultura d'arrel a persones que potser no hi tenen un vincle previ és una de les claus del festival.
7: De recordar que vivim en el país on demanem perdó per parlar la nostra llengua, on sèries i pel·lícules doblades a la nostra llengua es veu que sonen estrany i que no són interessants de veure, on hi ha un sac màgic que es diu Música Catalana, on hi entren tots els artistes de tots els estils pel sol fet de parlar la llengua i que hi ha molta gent. Es veu que aquesta etiqueta ja no li crida i que no hi entrarà mai. Llavors, en aquest context, la música d'arrel doncs, juga un paper complicat. D'entendre que aconseguir que el públic es fixi en el que fem nosaltres és una feina titànica. Aleshores, nosaltres el que intentem és portar algun grup que tingui un cert èxit en el panorama, malgrat aquesta casuística, i li proposem que incorpori un sactagemex, encara que no sigui un instrument que a priori li encaixi. Hem fet experiments amb Elèctrica d'Arma, amb la Ludwig Band, amb Germà Negre, amb Menage a Trois i molts altres. Aquest any, per exemple, tindrem Al·lèrgiques al Polen, tindrem Nastellat, tindrem Sant Rocs, que són grups que fan música en català i que s'han prestat doncs, a incorporar el sac. A més, intentem tenir un llenguatge fresc i intentar viure el fet del festival sense cap mena de complexa. Al final ens en riem una mica i diem que el nostre festival és tan de nínxol que el dia que els moderns aquests que van al Primavera Sound i en altres festivals per dir que escolten a X grup que no coneix ni la mare dels músics i ho fan no perquè realment els interessi la música sinó per exclusivitat, el dia que descobreixin com de nínxol és la música d'arrel, ens farem d'or. Però ara mateix el que hem de fer és intentar trobar propostes que aquella gent que no vingui convençuda s'ho passi d'allò més bé. I crec que ho estem aconseguint. Passa que és complicat que la gent faci el pas.
4: I enguany, el festival arriba a una xifra simbòlica. Són 35 anys de trajectòria. És una bona oportunitat per mirar enrere, però també per projectar-se cap al futur.
7: Si hem de fer una retrospectiva històrica, el Cornamusam jo el dividiria en tres fases. La primera serien els primers 20 anys de vida, on els organitzadors són joves, els sacaires encara viuen aquella inèrcia, aquella energia de la recuperació de l'instrument, no es reca pujar Olot a cada edició i fer pinya, i on, a més, encara no ha arribat la crisi del 2010, és fàcil portar grups de fora i es munten certs memorables que crec que van marcar la gent que va viure les edicions del Cornamusam, com deia, fins al 2010. A partir de llavors comença una etapa una mica de decadència, on sigui perquè els organitzadors s'han fet grans, sigui perquè els recursos minven, la cosa va canviant de mans, el festival acaba en mans de l'Ajuntament, que finalment el 2016-2017 decideix prescindir-ne i eliminar-lo. La darrera etapa seria quan entrem nosaltres en joc, que decidim reflotar el festival amb un esclop i una espardenya, perdent-hi molts diners i molt de temps, però amb ganes de no deixar que aquest festival, que és emblemàtic per la història del país i de l'instrument, caigui en l'oblit. Tot això amb una pandèmia pel mig i amb moltes dificultats, però crec que a cada edició hem aconseguit fer les coses una mica més ben fetes. Al final, aquest any, estem presentant una programació que s'acosta molt al nostre ideal de festival. Ara bé, sí que hem de reconèixer que financerament tenim les coses molt complicades i ara mateix no podem assegurar que hi hagi una 36a edició del festival. Tot dependrà de la resposta d'un públic que sí que a cada edició va a més, però que està patint un creixement molt tímid. I bé, ara no em vull posar catastrofista i em centraré en l'edició d'aquest any, que realment és molt interessant i esperem que tothom qui vingui la gaudeixi d'allò més. A banda de les propostes del país que podeu consultar a les nostres xarxes o a la nostra pàgina web, vull destacar sobretot el focus que fem a Mallorca, amb l'homenatge a la trobada de xeremies de Sa Pobla, també amb els concerts de xeremies o de propostes de ball de bot que trobarem doncs, tant divendres com dissabte. A més, per als que són amants dels grups internacionals, trobarem propostes de música celta i també la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, que farà les delícies d'aquells amants de la música una mica més exòtica.
4: Moltes gràcies, Àlvar Borrell, per atendre els micròfons de Festa Festa. Nosaltres ara continuem amb el programa.
8: Festa Festa.
4: I per anar entrant en matèria, escoltem el primer tema musical de la jornada. Es diu No tinc respostes, enregistrat en directe al darrer Cornamusam per Santa Mandra i els Ministres d'Olot.

0: Ministres Tolot, moltes gràcies.
1: Quina canya, aquesta gent dels ministres. Mai més ben dit això de la canya. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. És l'Emma Robres, que ens porta les notícies del Tornaveu.
2: Festa, festa.
3: Les notícies del Tornaveu.
4: Després de l'èxit de la Mostra Internacional de Teatre Amateur, és el torn de centrar-nos en els joves actors catalans. En aquest cas, ens n'anem a les comarques gironines, a Fornells de la Selva, per ser partícips de la Jornada de Teatre Jove de Catalunya d'aquest dissabte 9 de maig. Es tracta d'una mostra de 4 obres de teatre creades i actuades per joves d'entre 12 i 18 anys, i enguany és la primera edició. D'on sorgeix, però, aquesta jornada? Mont Bové, el coordinador de les comarques gironines de la Federació de Grups Amateurs de Teatre, explica que aquells qui treballen amb joves van detectar una problemàtica.
5: Costa de que s'organitzin, costa de que els contractin, costa la seva promoció, tot és molt complicat.
4: És per aquest motiu que la jornada busca que siguin els protagonistes i tinguin un espai, no només per exposar les seves obres, sinó per compartir experiències, vivències i celebrar les arts escèniques. Així, la jornada comença a les 12 del matí i dura fins passades les 7 de la tarda, amb obres de temàtiques ben diverses i de companyies teatrals d'arreu del territori. Aquesta gran oferta permetrà al públic gaudir d'una gran pluralitat de veus i fer-se una idea de què preocupa o mou els joves del nostre país. El públic té la paraula. Els dies 18, 20 i 25 de maig, a través de 3 actes en format de concert, els espectadors seran els encarregats de decidir quines 3 sardanes de la categoria Audiència passen a la gran final dels Premis Preludi d'enguany. Els 3 esdeveniments tindran lloc al Casino de l'Aliança del Poblenou i la gran final al Teatre de la Garriga. Per aquells qui coneguin el concurs de la sardana de l'any, els premis n'agafen el relleu, però amb un projecte renovat i innovador. El canvi, doncs, comença ja en la pròpia definició, com detalla Joan Pons, membre de Som Sardana i un dels responsables de l'organització dels guardons.
6: Ja no parlem d'un concurs, parlem d'uns premis, parlem d'una voluntat de professionalitzar tot un sector, en aquest cas el de la cobla, el de la composició, i doncs de donar tot un espai als compositors i les compositores.
4: Són dues les grans apostes d'aquest nou projecte. En primer lloc, la transparència de tot el procés de selecció i votació per part dels jutges, que s'ha donat a conèixer en el nou podcast El Tamborí, conduït pel músic Arnau Tordera. En segon lloc, el compromís ferm amb la participació del públic. L'audiència podrà viure les semifinals i la final en directe o bé des de casa a través de la xarxa i també podrà votar des d'on vulgui a través de l'app de Som Sardana. La composició sardanística està molt viva i aquesta és la gran oportunitat per comprovar-ho.
7: Moltes gràcies, Emma. I dels papers i la xarxa ens n'anem a les places, perquè és hora de saber com va el termòmetre de les colles. Tenim la Sara Suriol, benvinguda una setmana més amb aquest baròmetre casteller.
3: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller.
3: Amb Sara Suriol. Novetats en la gamma mitjana de 7. Figueres recupera amplada i Berga suma castells amb l'agulla.
8: Hola, companys. Tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre estrella. El cap de setmana llarg del 1 de maig no ha tingut masses diades castelleres. Tot i això, 3 colles han anat d'estrena i han propiciat moviments al baròmetre. La colla castellera de Figueres ha sumat 2 nous sostres, el 5 de 7, sostre màxim del curs passat, i el 7 de 7, que no feien des del setembre del 2024. Per la seva banda, els castellers de Berga han doblat l'estrena de castell amb el Pilar, el 3 de 7 amb l'agulla, que no feien des de juliol del 2024, i el 4 de 7 amb l'agulla, que l'any passat va ser el seu tercer millor castell. Una darrera novetat entre les colles més modestes. Els laietans de Gravenet han sumat el 3 de 6 amb l'agulla. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies, Sara Suriol, i molta força a totes les colles per aquest cap de setmana.
2: Festa, festa!
1: Continuem amb més música. En aquest cas, una revisió d'un clàssic, La presó de Lleida, a càrrec de Ros i Joana d'Arc.

0: Magnífica aquesta fusió sonora. I ara de la música passem a la paraula, a la saviesa de carrer. I és que en Víctor Pàmies ja és aquí amb els seus dites i refranys. Víctor, avui parlem de mirar cadascú per la seva banda.
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
3: Cadascú porta l'aigua al seu molí i deixa sec el del seu veí. Objectiu versus subjectiu. Tot allò que passa pel sedàs personal de cadascú esdevé subjectiu. L'objectivitat és molt complicada d'assolir perquè comporta fer les coses sense ànima ni sense passió. I ja se sap que aigua passada, molí no mol, i no volem pas combregar amb rodes de molí. I ser subjectiu vol dir veure les coses des d'una òptica pròpia, des d'aspectes que ens són pròxims i ens beneficien. I el benefici propi acostuma a comportar el perjudici d'altri. Però som persones i no pas màquines, oi? Cadascú porta l'aigua al seu molí i deixa sec el del seu veí.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Quanta raó que té el refranyer.
5: Festa, festa!
0: I aquesta setmana toca Gran Reserva.
4: A veure què haurà trobat el Josep Maria Adell allà, que ell es deu capbussar allà als arxius del Festa Festa. A veure què troba. Som-hi.
2: Festa Festa, Gran Reserva.
6: Avui recuperem una crònica castellera del 2021, en temps de pandèmia sense castells. Una proposta de Carles Esteve.
7: Festa, festa!
2: El mot casteller.
8: Vocabulari bàsic en temps de represa.
2: Una secció elaborada per l'associació Baròmetre Casteller.
9: Segons l'Enciclopèdia Catalana, fer l'aleta és afalagar insistentment algú per guanyar-li la voluntat, per ben disposar-lo a fer una cosa, per recaptar-ne un favor. L'aleta també apareix com un apèndix de peixos o ous o com un element construït per l'home que, a semblança dels animals, serveix per desplaçar-se per l'aigua o l'aire. L'aleta, però, a les colles castelleres, o fer l'aleta, és el gest que fa l'enxaneta amb la mà a l'aire en el moment de coronar un castell. Fer l'aleta consisteix en aixecar el braç amb la mà oberta. Aquest gest indica que el castell està carregat i significa, per tant, el moment més àlgid de la construcció. En l'actualitat, el castell no es considera carregar fins que l'enxaneta no trepitja l'espatlla del dos oposat per on ha pujat, independentment si fa o no l'aleta. En els castells d'estructura composta es duen a terme més d'una aleta. No és fins la darrera en què el castell està coronat. L'aleta es pot fer amb qualsevol de les dues mans. El moment de fer l'aleta s'acompanya sempre d'una part melòdica repetitiva, part del toc de castells interpretat pels grallers i el redoble de tabal. L'aleta indica al públic, simbòlicament, que el castell s'ha coronat. És el moment en què s'ha de produir l'aplaudiment de la plaça, mai abans, però per acabar la feina encara manca descarregar-lo per ser completat l'objectiu final. Al segle XIX, l'aleta es feia dempeus, sobre l'esquena de l'aixecador i amb els dos braços formant una creu amb el cos, de manera semblant a com encara ho fan les moixerangues o els falcons, una herència de l'antecessor Vall de Valencians que va donar origen als castells. Hi ha una altra excepció del terme aleta, encara vigent, que se'n fa ús concretament al Vendrell, aleta com a sinònim d'enxaneta. Al món casteller ja veieu que hi ha variants dialectals i un ampli argot casteller que enriqueix el seu lèxit. Les colles l'empren segons la seva tradició local, afinitat o l'àrea geogràfica a la que pertanyen.
2: El mot casteller.
4: I ara una mica de música instrumental per alegrar l'esperit. Amoretes, de Francesc Sans.

0: acabem d'escoltar la delicadesa de Francesc Sans. I de la música passem a la salut natural. Benvingut, Fra Valentí Serra de Manresa, que avui ens portes al jardí dels Remeis de l'Ermità.
1: Festa, festa.
2: Els Remeis de l'Ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'Ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels caputxins.
3: Pau i bé. Avui us vull parlar d'un tema una mica curiós que s'anomena apiteràpia, és a dir, la cura a partir de les abelles i de tots els productes de la mel. Des de molt antic, podem dir des de l'edat de pedra, ja que l'abella és el primer animal domèstic, s'ha considerat la mel com una font d'energia immillorable. Aporta a l'organisme nombroses vitamines i ajuda sobretot a augmentar les nostres defenses. Des d'èpoques molt remotes s'ha usat a benefici de la salut humana perquè els atributs farmacològics de la mel i dels pròpolis tenen una gran incidència a benefici del nostre organisme. Tant que en els nostres dies ha nascut una disciplina que s'anomena apiteràpia, amb finalitats terapèutiques i preventives, aprofitant tots els productes que es deriven de les abelles, és a dir, sobretot la mel, però també el pol·len, la gelea, el reial, el pròpolis, la cera i també el verí. Sí, el verí. El verí del fibrot de l'abella s'usa per combatre el reumatisme i també per temperar la inflamació de les picades de la peneixa abella, que va molt bé pastar una mica de terra amb vinagre i aplicar-lo damunt de la fiblada. Estudis recents han posat de manifest que el pol·len té propietats antioxidants i bactericides i que és un gran regulador del funcionament dels budells. Pel que fa a la gelea reial, s'ha aplicat amb notable eficàcia en casos d'hipertensió i d'arteriosclerosi i també per tractar malalties de la pell. El pròpolis, que és una font molt important d'antioxidants, s'aplica externament per regenerar la pell i cura les inflamacions a les genives. I la cera, no cal dir que entra en tots els ungüents i preparats de la mel, per les seves nombroses propietats bactericides i antibiòtiques, i s'usa des de molt antic per ajudar a guarir les infeccions i les molèsties de les vies respiratòries amb ungüents i preparats. La Ramon, per mirar dels Pirineus, recomana en temps d'hivern prendre en dejú tisanes de sarpoll edulcorades amb una bona cullerada de mel d'avet. Jo també us ho recomano. Que tots tingueu bona salut. Us saludo amb la pau i el bé.
4: Moltes gràcies, Fra Valentí Serra de Manresa. Com sempre, un pou de

0: sabidoria en cada secció, aprenem moltes, moltes coses. I d'aquesta prendrem nota d'aquestes abelles. I ara fem un salt en el temps. En Josep Maria Dell ens porta una d'aquelles cançons que tornen. Avui, atenció, un record a la gran Salomé, el Se'n va anar.
1: Festa, festa.
2: Cançons que tornen.
1: Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
3: Càpsula número 15. Salomé. El nom de la protagonista d'avui és Maria Rosa Marco, una gran artista coetània de la nova cançó Entre els camins paral·lels, en molts casos esperonats pel ressò dels nous cantants que s'han posat a cantar en català. Maria Rosa Marco no és altra que Salomé. A través de l'arxiu sonor de Jordi Roura recordem avui els inicis de Salomé, que són possibles gràcies a la persistència del locutor Joaquín Soler Serrano, amic del pare de la petita Maria Rosa. Sempre la sent cantar quan va a casa seva de visita i la punxa contínuament perquè actuï en el programa que presenta diàriament al migdia a Ràdio Barcelona.
4: Em sentia i li deia al meu pare, ta chiquita tiene que cantar, tiene que ser artista. I al meu pare se li posaven tots els pèls de punta. I van anar passant els anys i un dia doncs, em diu que jo no m'atreviria a cantar, que tal, que jo no m'atreviria a anar a la ràdio. Ell tenia a Ràdio Barcelona que es deia El Show de les Dos. I allà, bueno, ell portava gent d'una categoria, d'una gran categoria. I que jo no m'atreviria a cantar i que no sé què. I jo li vaig dir, mare, diu, que jo no m'atreviré, clar que m'atreviré, perquè el dimarts tampoc m'hi jugava res. I jo dic, si em pagues una mariscada, vaig a cantar. I diu, fet. Bueno, el meu pare em pipat com una mona. Jo li vaig dir, escolta, papa, això ja veuràs, em guanyaré una mariscada. Jo vaig allà, canto, jo no sé què em pensava que era això d'anar a cantar a la ràdio. Total que em va portar allà, em va fer ensejar amb el metre de Tresvila i a última hora vaig cantar l'única cançó que jo sabia sencera, que era una cançó que havia guanyat un festival del Mediterrà que es deia Xipna Capimo.
3: I d'aquesta manera, en directe, la joveneta Maria Rosa, que encara no es fa dir Salomé, canta en grec El gran show de les dos de Joaquín Soler Serrano a Ràdio Barcelona. Llavors, tal com si parléssim d'una pel·lícula musical, es produeix un fet sorprenent per Salomé. Comencen a trucar els oients, preguntant qui és aquella noia, d'on ha sortit, i d'entre les trucades la d'un productor musical. I aquí comença tot. Després de convèncer el seu pare, vindrà una profunda preparació de la veu i l'inici d'una carrera que du Salomé al triomf popular i també a premis i reconeixements arreu del món, especialment a l'Amèrica Llatina. L'any 1963, Salomé, juntament amb Raimon, guanyen el Festival de la Cançó Mediterrània defensant la composició de Lleó Borrell amb lletra de Josep Maria Andreu, Se'n va anar. És la primera vegada que en un festival d'abast internacional guanya una cançó cantada en català, aquesta.

0: Se'n va anar. Primer premi del Festival de la Cançó Mediterrània de l'any 1963. La veu és la de Salomé, que prèviament ja havia enregistrat altres discos en català com un de sardanes cantades, però avui hem recuperat de la nostra fonoteca el Se'n va anar pel seu ressò més internacional.
1: Moltes gràcies, Josep Maria. Per tancar ja la ronda de col·laboradors, anem a jugar. I és que la companyia de jocs L'Anònima ens proposa un joc de carrer amb molta tradició, el bèlit.
2: Festa, festa!
3: Va de joc.
2: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupani i Òscar García.
4: Juga amb nosaltres.
5: Nom del joc, bèlit, bòlit. A on? Girona, Barcelona, Anglesola. Quan? Tot l'any.
6: Heu sentit l'expressió va de bòlit? Què vol dir? Vol dir anar ràpid. O també ve del joc de bòlit. Joc de carrer d'abans per excel·lència. Estès arreu de la geografia catalana i europea. És l'antecedent del beisbol i a les escoles, esplais i al carrer, havíem jugat a una cosa anomenada pitxi. Segur que heu jugat al bèlit. Què us sembla? Oh, o potser heu jugat al pitxi. El joc hi juguen dos equips de 5 o 6 jugadors segons el territori. El bòlit es pot jugar amb pales de fusta, tipus pala de picar la roba, com es feia abans, sabeu? Aquelles que es veia a les senyores? Mitja pala o amb bastons. Consisteix en sumar el major nombre de punts possibles o fins a arribar a un número de punts determinats. Un equip fa d'atacant i l'altre de defensor. L'atacant ha de colpejar un pal, d'un pam aproximadament. Val a dir que als jocs populars i tradicionals les mesures sempre són aproximades, tret de quan comencen a esportivitzar-se, moment en què s'unifiquen les mesures i les regles per poder jugar un poble contra l'altre i establir rànquings i competicions. Això porta avantatges i inconvenients. Els avantatges són que es pot jugar un poble contra l'altre i tothom pot jugar de la mateixa manera. Els inconvenients són que es perden varietats locals. Tornem a com ajuda. Un cop colpejat el palet o bòlit, aquest s'enlaira i amb la pala o bastó es colpeja fortament amb l'objectiu de llançar-lo el més lluny possible. Si l'equip defensor agafa el bòlit a l'aire, queda l'atacant eliminat. Si no s'aconsegueix agafar el bòlit, l'equip defensor ha de llançar-lo cap a la pedra o punt de llançament. Si el colpeja, l'atacant queda eliminat. Si no toca la pedra o base, l'atacant tindrà 3 intents de colpeig i llançar el bòlit el més lluny possible. Després del tercer colpeig, entra en una fase molt divertida de calcular la distància que hi ha entre el bòlit i la zona de llançament. Els atacants diran un nombre de passes, de pales o de peus, segons la zona. Si l'equip defensor creu que el nombre dit hi és, s'anotaran a favor de l'equip atacant. Si no es creu el nombre, es mesurarà la distància, i si no hi és, no s'anoten els punts. Així fins a arribar a un nombre de punts pactat o sumar el màxim de punts després de que ambdós equips hagin llançat. A les festes d'Anglesola podem veure jugar les dones del tot bèl, dones d'una tercera joventut que han voltat per Europa jugant al joc. A Girona, durant tot l'any, i especialment a les festes de Sant Narcís, és el lloc on més s'hi juga de Catalunya, gràcies a l'empenta de molta gent. Però permeteu-me que destaqui l'Associació de Veïns de Sant Narcís i en Joaquim Busquets en particular. A Barcelona s'hi havia jugat molt, però l'ocupació del carrer pels cotxes el va dur pràcticament a la seva desaparició. Però un grup de gent entusiasta l'està intentant recuperar. El bòlit o bèlit és un dels grans jocs de carrer que pot tenir el seu espai dins les festes de casa nostra.
5: Però aquest joc no és perillós?
6: Bé, sí. Home, si saps jugar, no massa. Però si no ets una mica maldestre, pots rebre algun altre cop.
5: Per què va desaparèixer?
6: Va desaparèixer dels carrers precisament pel perill que comporta. Seria d'aquest joc que s'hi podria jugar de manera espontània o en una festa, però en entorns escolars educatius no és massa recomanable. Però és un grandíssim joc a tenir en compte.
7: Moltes gràcies als amics de l'Anònima. Ens han agafat unes ganes boges de sortir al carrer a jugar a bèlit. I amb aquest esperit lúdic, el Festa Festa 2633 arriba al seu final.
8: Festa Festa!

0: I una setmana més volem agrair la feina dels nostres col·laboradors. Avui a l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, a Pra Valentí Serra de Manresa, en Josep Maria Dell i els companys de la companyia de jocs L'Anònima.
1: I com no, a tot l'equip que fa possible que cada setmana siguem aquí i que van fan girar i girar i girar la roda del Festa Festa perquè no pari mai. Són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, i ens acomiadem els qui hem posat la veu, la Laia Camproí
0: i l'Amadeu Carbó. I marxem i ho fem amb la màxima elegància. Us deixem amb una sardana d'un mestre, Joaquim Serra i Coromines. Clavell Moranet, una interpretació de la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció de Salvador Brotons.
1: La setmana que ve hi tornarem. Fins llavors, que vagi molt bé i bona festa a tots.
0: Adéu.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
3: Funky Trucks Radio.
4: Elegido producto del año por los consumidores.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Una catalana que no presenta símptomes es troba en quarantena a Catalunya després d'haver compartit avió amb la dona holandesa que va acabar morint d'antivirus. Segons ha informat el Departament de Salut, es tracta d'un nou contacte identificat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Segons la investigació epidemiològica, la dona no s'havia identificat inicialment per un canvi de seient a l'avió i aquesta circumstància va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer MV Ondius i assenyala que hi ha 2 casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. Mentrestant, l'origen del brot es continua rastrejant. I a partir d'avui el servei de Rodalies torna a ser de pagament. El govern ha justificat la mesura perquè assegura que hi ha hagut una millora progressiva del servei que el situa en el 96% dels serveis potencials. La xarxa ha estat gratuïta durant 3 mesos i mig per compensar els usuaris pels talls, els trams de velocitat reduïda, els retards i les incidències detectades a la xarxa arran de l'accident mortal de Gelida el passat mes de gener. Entre els usuaris, això sí, hi ha discrepàncies sobre el moment que s'ha triat per haver de tornar a passar per taquilla i molts es queixen que moltes línies encara no estan en condicions per garantir un servei de qualitat. I seguim parlant de Renfe, ja que ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats precisament a Rodalies. Sempre veuen 3 de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu, Comtal, Barcelona i Ripoll. En aquest últim municipi ja han començat les obres amb previsió que les instal·lacions funcionin a finals d'any. I per la seva banda, el Departament d'Agricultura ha començat a desplegar les mesures del contracte d'emergència de 7 milions d'euros anunciat per contenir la pesta porcina africana. Tot el radi de 20 quilòmetres respecte a l'origen del brot s'estan instal·lant una 60ena de trampes addicionals tipus pig brick. Són paranys on els senglars entren en grup atrets per menjar, fet que permet fer captures col·lectives sense corredisses. I en cultura, la 13ena edició dels Premis Prodocs han guardonat el llargmetratge Dios lo ve de la productora Hikan Nung, un treball que retrata l'arquitecte Òscar Tusquets. Per la seva banda, el premi a la millor sèrie televisiva s'ha atorgat als Herois de Vandellòs, de minoria absoluta. I tanquem amb els esports. L'Espanyol busca avui a Sevilla un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visiten el Sánchez Pizjuán un quart de 5 amb l'objectiu de trencar la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
4: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
5: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
4: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Benvinguts al Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
1: Benvingudes, benvinguts a Fem Rotllana, el programa sardanista a Premià Mèdia. I les fa arribar a casa dels nostres oients a la freqüència 95.2 de modulada del dial del vostre receptor i també al portal web premiamedia.cat. Fem Rotllana, un programa on els oients poden intervindre mitjançant el telèfon o el WhatsApp o bé el correu electrònic.
2: Exacte, ja anirem dient els números que els nostres oients han de marcar per posar-se en contacte amb nosaltres, perquè ara mateix el que hem de dir són les tres paraules que obren el programa d'avui, com el de cada dijous i dissabte, que el fem en directe, ja que és dijous, diem allò de...
1: Mercat, sardanes i arròs.
2: El mercat ja el tenim muntat, ja fa una estoneta que està en funcionament. I nosaltres en aquest taller també farem funcionar les sardanes. I després ja ens podrem cruspir l'arròs.
1: Sí, farem funcionar les sardanes a Premià Mèdia, a les ordres del company Carles Soler, que el tenim controlant la taula de so i les línies telefòniques. Bon dia, Carles.
2: Moltes gràcies, Carles. I avui aquí a l'estudi, posant-hi la veu, hi som el duo dinàmico de sempre, és a dir, l'amiga Maite Llatjà i un servidor de vostè, Joan Vinyals. Maite, bon dia.
1: Bon dia. Bon dia a tothom. Encarem el programa número 835 de Fem Rotllana. Les dues primeres sardanes d'avui són de la llista de les sardanes arrelades a la vida dels sardanistes de Corbera de Llobregat, la Mercè Herrero i en Josep Sunyer, que, de fet, la vam passar la setmana passada, però van quedar per escoltar...
2: Sí, per marca de temps, sí. Van quedar aquestes dues.
1: No teníem més temps. La primera és una joia sardanista del mestre Manel Saderra, que és somni, i per la seva presentació ens diuen el següent. Records que quan vaig començar a ballar a la colla Somni de Barcelona, era l'any 1970... ens la presenta tot seguit la Cobla de Cambra de Catalunya. Somni.

0: Acabem d'escoltar Somni, de Manel Sader i Puigferrer, estrenada l'any 1945 i interpretada en aquesta ocasió per la Cobla de Cambra de Catalunya. Una obra que ens van apuntar a la seva llista de sardanes que sempre porten a sobre els amics Mercè i Josep de Corbera de Llobregat. I podem anunciar que a la Vila de Gràcia hi ha el 70è aplec de la sardana.
1: Olé.
0: A Gràcia, això és dissabte, dia 9, a partir de les 5 de la tarda, amb les cobles Juvenívolo de Sabadell, Mediterrània i Sant Jordi. Això es fa a la plaça d'en Joanic de Barcelona, a Gràcia.
1: Molt bé. Sí,
0: I també recordar que tenen els telèfons oberts tot el programa. Poden trucar, passar en directe i fer les peticions que vulguin. El 93-752-2544, telèfon del directe. I si ho volen fer amb un WhatsApp de text o de veu, ho poden fer al número 649-198207.
1: Exacte. I recordar que heu connectat amb Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, el 95.2 de la freqüència modulada del dial del vostre receptor i també per internet, al portal web premiadamar.cat. I feu cas en Joan. Truqueu al 93-752-2544. Uh-huh. Val?
0: I també tenim un correu electrònic, Maite.
1: Sí, el femrotllana@hotmail.com.
0: Mira si en tenim de coses, eh?
1: Tenim
0: portes d'entrada
1: de
0: al programa,
1: tenim
0: el que vulgueu. Bé, el que hem de fer és continuar endavant i també podem informar que estem fent un curset per ensenyar, per aprendre o per perfeccionar a ballar sardanes. Ho fem a l'Amistat cada dimecres de 6:45 a 7:45 a la sala de dalt de tot, sala dels miralls de l'Amistat. I ara escoltarem una altra sardana que va quedar pendent també la setmana passada, Maite.
1: Doncs sí, la sardana que ens apunten els amics, en Josep i la Mercè, és Gelosa, de Manel Saderra i Puigferrer. Mm. I ens la presenten tots tot dient...
0: Espera un moment, sí, potser millor atendre els oients que no s'hagin d'esperar.
1: Ens volen saludar, sí. Hola.
2: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, hola Rosa.
0: Sí, digues.
2: Escolta, vull demanar una sardana pel... Una neta i un fill, que farà anys.
0: Sí.
2: La neta fa 20 anys, la Judit, i el Xavier fa 58.
1: Molt bé.
0: El fill es diu Xavier, 58, sí. I la neta, 20.
2: Sí, Judit.
0: Sí, sí, que són 20 anys, un número rodó, eh?
2: Sí. Escolta'm, Joan, ja ha sigut àvia o què?
0: No, encara no.
2: Bueno.
0: Encara no.
2: Bueno, ja arribarà.
1: Falta poquet.
0: Res, perquè em sembla que ja està la cosa... Però bueno, escolta, qui mana és el que està dintre la panxa.
2: Sí, quan vulgui sortir, sortirà.
0: Exacte.
2: Què anava a dir? La nena els fa, la Judit els fa el dia 13 i el meu fill el fa el dia 16. Bueno, és igual. Vull
0: 13
2: dir.
0: I 16, bueno, sí, ho faríem la setmana que ve, això.
2: Sí, ja m'ho penso, vale.
0: Sí, perquè això la setmana que ve seria el dia 14. Sí, està bé, estrem al mig.
2: No passa res.
0: Alguna sardana en particular?
2: Sí, el saltiró de la Cardina.
0: Molt bé. Doncs ho tenim apuntat.
1: Vale. Molt bé, Rosa.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu.
0: Gràcies. Adéu. Mira, més oients que algú volen passar
1: més?
0: Per antena.
1: Sí,
0: no?
1: Hola.
3: Bon dia.
0: Hola, Salvadora, digues.
3: Sí, a veure, que en tinc alguna per avui?
0: Avui sí.
3: Ah,
0: sí, bueno, tens dues. La Gresca, Tabola i Vall de Rams i la Moreneta.
3: Sí, sí, per aquí. Ah, sí, per Montserrat, sí.
0: Per les Montserrats
3: i
0: l'altra...
3: I les altres?
0: Memòria. Per la Magalí i per en Josep.
3: I en Josep, ah, sí. Així, sí. Bueno, però t'haig de demanar pel dia 22...
0: Sí.
3: D'aquest mes.
0: Sí.
3: La meva jove.
0: Sí.
3: La CC.
0: Sí.
3: Que és el seu aniversari.
0: Sí.
3: En Josep Castro, aquest novembre, en Sa.
0: Ah, sí. Molt bé.
3: Bueno, espera't, que en tinc una altra que també fa aniversaris.
0: Molt bé.
3: El dia 30.
0: El 30 de maig, sí.
3: Ah, sí, el meu net Adrià.
0: Adrià.
3: 19 anys.
0: Sí.
3: I el meu fill Jaume, el 31.
0: Sí.
3: Em fa 50 i pico, ara m'acordo.
0: No passa res. És l'aniversari, diguem que és l'aniversari i ja està.
3: És l'aniversari d'en Jaume i de l'Adrià.
0: Sí.
3: Que són tiet i net.
0: Sí.
1: I nebot.
3: Ah, bueno, exacte. Pic, repic i nebot. Sí.
0: Molt bé. D'acord, doncs tenim apuntat.
3: Sembla que ja ho tinc apuntat tot.
0: Escolta una cosa. Una la faríem el dia 21, d'acord?
3: Ah, que seria la vigília,
0: de la CC, sí. I l'altre el deixaríem pel 28, d'acord?
3: Bueno, d'acord.
0: 21 i 28, ja ho tenim apuntat, ho tindré en compte.
3: 21 i Molt bé,
0: jo. Perfecte, moltes gràcies.
3: Molt bé, gràcies.
0: Adéu, adéu, bon dia.
1: Adéu, adéu. Adéu. Doncs bé,
0: estàvem amb la gelosa.
1: Sí, estàvem, sí, que és de Manel Saderra i Puigferrer, i ens la presentaven, el Josep i la Mercè, dient que en record del nostre pare Fermí Herrero, sardana que li encantava escoltar, interpretada pel nostre amic Josep Gisbert Vila, qui fou tenorista de la principal de la Bisbal. Doncs gaudim d'aquesta obra, la gelosa, d'en Manel Saderra, amb la principal de la Bisbal.

0: escoltar Gelosa, de Manel Saderra i Puigferrer, estrenada l'any 1950 i interpretada en aquesta ocasió per la cobla principal de la Bisbal. Aquesta era l'última sardana que ens feien constar a la llista de sardanes de la seva vida la parella de sardanistes de Corbera de Llobregat, el Josep i la Mercè, a qui els hi agraïm moltíssim la seva col·laboració al programa sardanista de Premià Mèdia Fem Rotllana.
1: Clar que sí.
0: Una gran llista d'aquests que ens han, que ens han proporcionat i gran, molt bones sardanes que hem escoltat.
1: Totes, sí.
0: De la seva mà. Bé, també informem que dissabte, dia 9, a 7:45 del vespre, hi ha una ballada de sardanes a Mataró, al pati del Cafè Nou, amb la cobla Ciutat de Granollers. I recordeu que teniu el vostre telèfon, el nostre telèfon, obert per tots vostès, que passeu, marqueu-lo, passeu per antena, aquí en directe, i feu les vostres peticions. És el 93-752-2544. O també fer-ho a través d'un WhatsApp de text o de veu, al número 649-1982-07.
1: Exacte. I a continuació escoltarem una altra de les sardanes seleccionades pels Premis Preludi 2025.

aquesta sardana que es va... Aquesta sardana, escoltem, l'obra que es va classificar, és en el capítol 6 i en la modalitat Premi Musical. És una sardana del contrabaixista, el sallarenc Joan Druguet, i ens l'ofereix la cobla La Llobregat, quan no es troben les paraules.

0: Bé, doncs acabem d'escoltar Quan no es troben les paraules, de Joan Druguet i Sallent, estrenada el dia 10 de març de 2025 al Teatre L'Aliança del Poble Nou. L'hem escoltat per la cobla La Llobregat i aquesta sardanès dedicada a en Josep Antoni Sánchez, un dels
1: fundadors
0: de la cobla Sant Jordi, sí. I també va ser intèrpret de tenor durant molts anys d'aquesta cobla. Seleccionada al capítol 5 dels Premis Preludi de la categoria musical.
2: Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Lletjà i Joan Vinyals.
0: Perfecte. I què, anem cap a Gràcia, Maite?
1: Sí, recordem això, que aquest serà aquest dissabte, dia 9, a les 5 de la tarda, hi ha aquest 70è aplec de la Sardana de Gràcia, amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Mediterrània. Uh-huh. És a la plaça d'en Joanic. Això serà allà, a Gràcia.
0: A Gràcia, a partir de les 5 de la tarda.
1: Molt bé. I truqueu, sisplau, al 93-752-2544 o escriviu un correu al femrotllana@hotmail.com. I escoltem més sardanes demanades pels nostres oients i, en aquest cas, una que dediquem a la memòria de la nostra amiga, la Dària Ferrando. Moltes van ser les peticions per dedicar-li una sardana a la Salvadora Coraupera, a l'Enric de Mollà, a la Maria Rosa Andreu, una iniciativa de tots els nostres oients, que sempre la trobarem a faltar. I la Maria Rosa ens va proposar la sardana del compositor lleidatà establert a Sabadell, Joan Jordi Beumala, i que escoltem tot seguit interpretada per la cobla Bisbal Jove, Compassos d'agraïment.

0: Mira, va, connectem. Ara estem aquí per esmorzar a l'hotel Casino de la plaça Major amb els companys.
1: Que maco.
2: Molt bé, perfecte.
0: Arribem dissabte a Santiago i llavors el diumenge al vespre arribem aquí a Barcelona. O sigui que també em perdo a la pleca aquí amb els companys de Gràcia.
2: Sí,
0: i
2: sí, perquè és dissabte, sí, clar.
1: Tot no pot ser, eh? Sí, tot sí, sí. No pot ser. Ara, aquesta zona que heu fet ara, que és aquella més sequeta, està molt mona, eh? També és complicat. Ara ja esteu cap allà a Lleó, no?
0: Sí, ara ja he passat Lleó, sí, a Pontferrat ens hem dormit avui, i ara estem aquí. Aquí, a la Franca de l'Albirassó, sí, ara.
1: Molt bé.
0: Ara anem a pujar 200 muntanyes per aquí, molt bé, molt bé.
1: Clar que sí.
0: Bueno, jo aquí recordant, enyorant les terrenes de per aquí, vaig perdre l'altre dia allò de Santa Perpètua.
2: Sí.
0: I, però bé, tornarem.
2: Els hi vaig donar el teu encàrrec, eh?
0: Molt rebé, molt agraït, Joan.
2: Sí, sí.
0: Vinga, doncs, aquí, del Ficant Sardanes, i anem escoltant per aquí, pel barri aquest.
2: Perfecte, moltes gràcies.
0: Vinga.
2: Que vagi molt
1: bé.
2: Molt bé el viatge.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
2: Veus, des de Vilafranca del Bierzo, la província de Lleó.
1: Sí, el Lleó, allà, no? Lleó, això és allà, Lleó.
2: I que se'n recordin de nosaltres, ens truquin, tot això és el que ens fa, ens dona forces per continuar, Maite.
1: Clar, continuar. Sí. És molt
2: 835 xulo. Programes més, almenys.
1: Et sents, és molt gratificant.
2: Exacte, i tant
1: que xulo, sí.
2: Sí. Bé, havíem escoltat Compassos d'agraïment d'en Joan Jordi Baumala i Sant Pons, estrenada a Sant Sadurní d'Anoia durant el 16è aplec el dia 27 d'abril de l'any 2008. L'hem escoltat per la Cobla Bisbal Jove. I aquesta sardana és dedicada a Francesc Manaut, que és el president de Sabadell Sardanista, dels Amics de la Sardana de Sabadell.
1: Molt bé.
2: Nosaltres l'hem dedicat a la memòria de la nostra amiga Dària Ferrando, que la trobarem a faltar sempre.
1: I tant.
2: Bé, i recordar també o informar que dilluns, dia 11 de maig, a 6:45 de la tarda, hi ha Festa Major de Sant Anastasi a Badalona. I per això fan una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa a la plaça de la Vila, de Badalona.
1: Veus.
2: Vinga, i apunteu-vos també, diumenge 17 de maig hi haurà ballada aquí a Premià de Mar.
1: Això aquí, a casa.
2: Exacte, ja us ho podeu apuntar en les vostres agendes. Diumenge, dia 17 de maig, a partir de 12:45 del migdia, amb la Cobla Principal del Llobregat, a la plaça de l'Ajuntament.
1: Això. I ara escoltarem una sardana demanada per la nostra oient de Premià de Mar, la Salvadora, que volia dedicar una sardana als seus nets, a en Josep i la Magalí, però una altra trucada.
2: Sí, sí.
1: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Hola, què tal?
3: Soc la Maria Rosa.
2: Sí,
3: Maria
2: hola,
3: Rosa,
2: bon dia. Sí.
3: Gràcies per la sardana.
2: No, home, més faltaria. Home.
3: Perquè la Dària la portarem sempre al cor.
2: Sí, i tant.
3: La portarem sempre al cor.
2: Sempre, és que...
3: Bueno, és que ens assentem... Mira, quan feu... Ara estàs dient que fareu una sardana el dia 22, una mica una... de plec.
2: No, una ballada el dia 17.
1: El dia 17.
3: Bueno, el dia 17.
2: Sí.
3: Bueno, doncs a mi m'agrada baixar.
2: Sí.
3: Ens assentem allà, un ratet, ve la Lluïsa, la meva germana, l'altra.
2: Sí.
3: Ens assentem allà i diem, és que és l'única vegada que veiem gent de Premià.
2: Sí.
3: És que t'ho juro, és que a vegades vas a la Gran Via de la carretera de Vilassar a la carretera de Premià de Dalt, i no veus a ningú de Premià.
2: Els pobles s'han fet grans i...
3: Nosaltres ens assentem allà i estem la mar de xícheres. Perquè mira fulana, oh, quant de temps, ens saludem, oh, i l'altra, la Lluïsa, oh, mare de Déu. I bueno, i dedicar una sardana per totes aquestes persones que ens continuem veient.
1: Clar que sí, per molts anys.
3: Pues la Gràcia de Tiana. De la Montse Navarro.
2: La Gràcia de Tiana, molt bé.
3: Val, Joan?
2: Doncs ho tindrem en compte i ho farem la setmana que ve.
3: Molt bé.
2: Gràcies.
3: A tu, adéu.
2: Bon dia.
3: Adéu.
2: Doncs anem per la sardana de la Salvadora.
1: Sí, que està dedicada, ella els vol dedicar als seus nets, el Josep i la Magalí, que celebren el seu aniversari aquests dies, en Josep el dimecres dia 6, i el Magalí, el 7. I per aquesta dedicatòria, la Salvadora ens va demanar la sardana del compositor e intèrpret de flabiol barceloní, en Jordi León, que ens ofereix tot seguit la Cobla Principal del Llobregat, Gresca, Tàbola i Vall de Rams.

0: La sardana que acabem d'escoltar és Gresca, Tabola i Ball de Rams, de Jordi León i Royo, estrenada a Prats de Molló el dia 16 de juny de l'any 2019. L'hem escoltat en aquesta ocasió per la cobla principal del Llobregat, demanada per la nostra oient de Premià de Mar, la Salvadora Graupera, que la volia dedicar al Josep i la Magalí, pels seus nets, que celebren el seu aniversari ahir, dia 6 de maig, i avui mateix, dia 7 de maig. Per molts anys a tots dos. A veure, hem de tenir en compte que si ens escolteu el dissabte ens referim a les dates de dimecres 7 i dijous 8 de maig, eh? Bé, recordeu, dissabte dia 9 de maig a un quart de 8 del vespre hi ha una ballada de sardanes a Mataró, al pati del Cafè Nou, amb la cobla Ciutat de Granollers. I tenim el telèfon obert per tots vostès, el telèfon del directe, 93-752-2544. Marqueu-lo i passeu en directe i feu les vostres peticions. També podeu fer-ho a través d'un WhatsApp de text o de veu al número 649-19-82-07.
1: I ara escoltarem una sardana que la nostra amiga, la Salvadora Graupera, també vol dedicar a les Montserrats, que fa pocs dies celebraven el seu sant, especialment a la Montserrat Serra, la Montserrat Bona Musa i la Montserrat de Vilassar de Mar. I per aquesta dedicatòria ens va demanar la sardana del compositor barceloní, l'Antoni Carceller, i que escoltem interpretada per la Cobla Barcelona. És la Moreneta.

0: És La Moreneta, la sardana que acabem d'escoltar, escrita per Antoni Carceller i Tosca, estrenada el mes d'abril de 1947. L'hem escoltat per la Cobla Barcelona. Demanada per la nostra oient de Premià de Mar, la Salvadora Graupera, que l'ha dedicat a les Montserrats, especialment a la Montserrat Serra, la Montserrat Bonamussa i la Montserrat de Vilassar de Mar.
1: Fem rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia.
0: Molt bé, doncs recordeu que encara tenim uns minuts aquesta primera hora perquè pugueu marcar aquest telèfon, que em sembla que ja l'ha marcat algú, el 93-752-2544. I recordar aquest 70è aplec de la Sardana de Gràcia. Això és dissabte, dia 9, a la tarda, a les 5, amb les cobles juvenívoles de Sabadell, Sant Jordi i Mediterrània, a la plaça d'en Joanic, de Gràcia.
2: Sí, senyor.
0: I fem
2: ens
0: passar...
2: truquen,
0: sí,
2: Joan.
0: Fem passar aquest oient. Bon dia!
3: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Hola, Teresa. Què diu la Teresa de la Garriga?
3: Bon dia, Maite.
2: Hola, bon dia, Teresa.
0: Què tal? Com
3: bon
0: va
3: dia.
0: Per aquí?
3: Pues mira, aquí barallant amb els gats, jo.
0: Bueno, que en té uns quants, la Teresa.
3: Sí.
2: Són molt però, macos, els
3: quasi,
2: gatots.
3: Quasi tindré un equip de futbol.
0: Molt bé. Perfecte. Digues, digues.
3: Escolta'm, avui que sou paraigües, perquè he estat cantant aquesta de La Moreneta...
0: Ah, ja.
2: Hola.
3: Sí, sí. Quan oh. Tinc una vista de la Salomé, doncs mira, me les ho sé.
0: Ja, claro. Esclar, esclar.
2: Ja dèiem uns nuvolots
0: sí,
2: per aquí.
0: Sí, sí, baixaven de la Garriga, per cert. Diuen, mira, d'aquí del Vallès venen uns núvols que... Dic, la Teresa, sí. Deu, la Teresa deu estar cantant.
3: Sí, doncs pues mira, avui ho estava fent i calla, ja.
0: Bueno, molt bé. Escolta'm, ara la primera de la segona hora tenim l'Havanera, eh?
3: Sí, sí.
0: Molt bé.
3: Mira, que ara s'ha d'anar passant el cel.
2: Ah.
3: Ai. Sí, que volia demanar... Ah, escolta, mira, jo sí que podria no haver el compte. Aquella la cançó de la Núria Feriu, Les Caramelles, aquesta la podries posar
0: les,
3: o no?
0: Les Caramelles, sí, sí podíem posar-la tant.
3: Sí. No, si no es va bé, poseu no, una cançó.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, la, em sembla que la tenim i la posaríem la setmana que ve en lloc d'aquí de les Havaneres.
3: Ah, bueno,
0: d'acord, vale. Sí, sí, al començament...
3: Però no, Joan, no els vull fer anar malament,
0: no,
3: eh?
0: No, no, que no passa res. Al començament de la segona hora la posem, Teresa.
3: Perfecte.
0: D'acord?
3: Bueno, us dedico aquesta cançó per tots, per tota la gent, bueno, la gent que escolta Premià de Mar,
0: sí.
3: Per vosaltres, per en Carles i per la Dània, no, es deia?
0: La Dària, Dària sí. Es deia, sí.
3: L'Ària, això.
0: Sí, que ens feia les poesies, sí.
3: Ah, exacte, sí. Per
0: molt bé, doncs,
2: moltes gràcies.
0: Doncs moltes gràcies, Teresa.
3: La gent més maca de la ràdio.
0: Sí.
2: Home!
0: Ho intentem, ho intentem. Sí, no, si ho logrem, sí. No ho sé, però que ho intentem, això segur.
2: Amb diferència, Teresa?
3: Et compa llarg el dijous, eh?
0: Vaja.
3: Perquè el dissabte és per no escoltar-me.
0: Veus, mira, això sí que és fidelitat, eh?
3: Sí, home, sí.
0: Moltes gràcies, Teresa.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: D'acord, doncs, moltes gràcies, una abraçada.
3: Adéu, bon dia, igualment.
0: Bon dia,
2: adéu.
0: Molt bé, doncs. I a continuació atendrem la petició de la nostra oient de Vilassar de Mar.
2: Vale.
0: Sí, eh?
2: Sí, sí, sí, la Montserrat.
0: Sí.
2: Que ens va demanar la partitura del mestre de Caldes de Malavella, en Francesc Mas, que ens interpreta tot seguit la Cobla Marina.
0: Que la vol dedicar a tota la família.
2: A tota
0: eh?
2: La família, ah. Els que hi ha, els que vindran, a tots.
0: I quina és?
2: L'Andalet de Premià.

0: escoltant aquest Andalet de Premià, ens hem d'acomiadar d'aquesta primera hora, Maite,
1: sí, perquè, sí,
0: perquè
1: ja no rellotge, tenim més
0: temps. El rellotge, això no el pots aturar, no el no. podem aturar. Doncs moltes gràcies, Maite, per la teva col·laboració.
1: I a tots
0: hora.
1: Els oients, i, bueno, que som tots molt macos,
0: molt
1: i fins la setmana que ve,
0: exacte,
1: que jo hi tornaré,
0: exacte,
1: però ara me'n vaig. I
0: però
1: diem aquella
0: allò,
1: cosa...
0: Que no marxin gaire lluny.
1: Que encara n'hi ha més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Una catalana que no presenta símptomes es troba en quarantena a Catalunya després d'haver compartit avió amb la dona holandesa que va acabar morint d'antivirus, segons ha informat el Departament de Salut. Es tracta, doncs, d'un nou contacte identificat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Segons la investigació epidemiològica, la dona no s'havia identificat inicialment per un canvi de seient a l'avió i aquesta circumstància va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer MV Ondius. En paral·lel, l'OMS també assenyala que hi ha 2 casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. Una d'aquestes persones dubtoses de tenir antivirus seria un home adult que va desembarcar a l'illa de Tristan da Cunha el passat 14 d'abril i es troba actualment estable i aïllat. I Renfe ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens especialment enfocats a Rodalies. Sempre veuen 3 de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal, Barcelona i Ripoll. En aquest últim municipi ja han començat les obres amb previsió que les instal·lacions funcionin a finals d'any. I seguim amb Rodalies perquè a partir d'avui el servei torna a ser de pagament. El govern ha justificat la mesura perquè assegura que hi ha hagut una millora progressiva del servei que situa ara en el 96% dels serveis potencials. La xarxa ha estat gratuïta durant 3 mesos i mig per compensar els usuaris pels talls, els trams de velocitat reduïda, els retards i les incidències detectades a la xarxa arran de l'accident mortal de Gelida el passat mes de gener. Això sí, entre els usuaris hi ha discrepàncies sobre el moment que s'ha triat per haver de tornar a passar per taquilla i molts es queixen que moltes línies encara no estan en condicions per garantir un servei de qualitat. I el Departament d'Agricultura ha començat a desplegar les mesures del contracte d'emergència de 7 milions d'euros anunciat per contenir la peste porcina africana. A tot el radi de 20 quilòmetres respecte a l'origen del brot, s'estan instal·lant una 60ena de trampes addicionals tipus pig brick. Són paranys on els senglars entren en grup, atrets per menjar, fet que permet fer captures col·lectives sense corredisses. I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran el Sánchez-Pizjuán a 4:15 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. I ahir en futbol sala la victòria del Barça per 4-3 davant del Pozo que fa que els blaugranes s'assegurin la primera posició de la Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: M'arrenquem a l'octubre en teatre.
4: Fantàstic.
3: Teatre Amateur,
4: molt bé.
3: Que teòricament és el nostre camp més... bé, més com més fonamental, no? Més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del Teatre Professional Infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.
6: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
8: Continues escoltant Fem Rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia.
9: Bé, doncs, anem per la segona part d'aquest punt de trobada sardanista que fem rotllana. Estem servint aquesta edició número 835. Recordeu que avui som en directe i dissabte que ve, a partir de les 9 del matí, a la repetició. Sense canviar de sintonia, tot aquí a Premià Mèdia, al 95.2 de la FM i també pel portal web premiamedia.cat. I en aquest lloc web de Premià Mèdia hi podeu trobar tots els programes dels últims anys que us estan esperant. També els podeu recuperar a la plataforma ivox.com, posant en el cercador Fem Rotllana i de seguida us sortiran. Acompanyats dels controls tècnics del company Carles Soler, que també us atendrà a la línia telefònica quan truqueu, i aquí saludem de nou. Bon dia, Carles. Perfecte. Diuen que la música amaga missatges. Doncs la que escoltarem ara segur que en porta i molts de missatges per tots nosaltres. I per això comencem amb l'espai Melodies del Mar.

0: Exacte. Tot seguit escoltarem una verera que ens va demanar la nostra oient de la Garriga, la Teresa Senyé, amb qui hem parlat abans de les notícies de la xarxa, i que la volia dedicar a la seva amiga de Tona, la Montse. Aquí saludem també des de Premià Mèdia. La Montse ja sap que també té aquí a casa seva, si vol trucar i donar-nos el seu parer, el 937522544 és obert per ella també, per la Montse de Tona. El grup Barcarola ens ofereix la venera escrita per Josep Maria Roglan, la part musical, i per Antoni Carrau, la lletra. Porta el títol de La meva àvia.
1: Quan per anar a la guerra de Cuba el meu avi va embarcar, aquí es va quedar l'avi esperant veure'l tornar. I mentre l'avi lluitava junt amb tots els seus companys, també lluitava aquí l'àvia i passava grans afanys. Fins que un dia van dir-li: no tornen els catalans que van anar a lluitar a l'Havana. No tornen els catalans. I durant hores mirava fixament a l'horitzó mentre dolçament cantava, amb veu trencada, una cançó.

Acabem d'escoltar aquesta havanera amb música de Josep Maria Roglan i lletra d'Antoni Carrau, La meva àvia, interpretada pel grup Barcarola. Una magnífica havanera que hem dedicat a la Montse de Tona, de part de la seva amiga la Teresa Sanyer de la Garriga, tot cursant un encàrrec que hem rebut aquesta setmana i amb la que hem obert l'espai Melodies del Mar. Bé, recordeu que tenim aquest telèfon a disposició de tots vostès, el telèfon del directe, marqueu-lo i passeu aquí en directe i feu les vostres peticions, que és el 93-752-2544. També podeu fer-ho a través d'un WhatsApp, una nota de veu o de text, al telèfon 649-19-8207. Bé, com sabeu, aquesta temporada demanem als nostres oients que ens diguin quines són les sardanes que tenen arrelades a la memòria o al cor per un motiu o altre. I aquesta setmana ens ha enviat la llista la sardanista premianenca Marta Ventalló, que comença la seva llista amb la sardana 50 plecs a Gràcia, del músic i compositor Jordi Paulí, que en el seu dia també ens va enviar la seva llista de sardanes arrelades. Bé, la Marta, en la presentació d'aquesta sardana, ens diu: primer de tot, dir que triar unes quantes sardanes és molt i molt difícil, perquè n'hi ha moltes, moltes que m'agraden, però ho intentarem. I la Marta, amb el seu lligam, naturalment, amb la Vila de Gràcia, diu que he començat per recordar l'època en què formava part de l'organització de l'Aplec de Gràcia al costat del meu pare, on m'ho vaig passar molt bé. Doncs escoltem aquesta sardana 50 Aplecs a Gràcia, de Jordi Paulí, amb la cobla Juvenívola de Sabadell i la cobla Sant Jordi de Conjunt.

Acabem d'escoltar la sardana 50 a Plecs a Gràcia, un enregistrament en directe a la plaça mateix de Jordi, Paulí i Safont. Aquesta sardana es va estrenar a la Plec del Parc Güell de Barcelona el dia 14 de maig de 2006. Es diu que molt aviat, la setmana que ve, farà 20 anys aquesta sardana ja. L'hem escoltat de conjunt per les cobles Juvenívolo de Sabadell i Sant Jordi. Són sardanes arrelades a la vida personal de la sardanista gracienco premianenca, no sé si està ben dit, Marta Ventalló. Vinga, recordeu que teniu el telèfon per vosaltres aquesta segona hora, fins que uns 3/4 d'hora encara queden de programa, per marcar-lo, passar per antena i fer les vostres peticions, que és el 93-752-2544. També podeu fer-ho a través d'un correu electrònic, que és femrutllana@hotmail.com. Bé, i continuem endavant repassant la llista de la compra de sardanes de la nostra amiga Marta Ventalló. I a continuació ens proposa la sardana Palafrugell i Tamariu, de Conrad Saló. I per la seva presentació ens diu: continuo amb una sardana d'un gran compositor, en Conrad Saló, perquè em recorda quan de jove anava a molts aplecs, festes majors i ballades. Doncs res, escoltem-la, interpretada per la cobla principal de la Bisbal, Palafrugell i Tamariu.

La cobla principal de la Bisbal ens acaba d'oferir Palafrugell i Tamariu, de Conrad Saló i Ramell. Són sardanes que sempre porta en un raconet del cor la nostra amiga sardanista Marta Ventalló. Bé, i informem també d'aquesta ballada dilluns, dia 11 de maig, a 6:45 de la tarda. És la Festa Major de Sant Anastasi de Badalona, a la plaça de la Vila de Badalona, amb la cobla Ciutat de Terrassa. Bé, i a continuació, la Marta ens apunta la sardana Els primers 100 anys, d'en Joan Lluís Moraleda, i en la seva presentació ens diu el següent. També m'agrada molt aquesta sardana que es va estrenar pel centenari de la cobla La Principal de la Bisbal. Doncs és veritat, no en parlem més. Escoltem-la interpretada per la cobla Principal de la Bisbal, Els primers 100 anys.

0: Acabem d'escoltar la sardana Els primers 100 anys de Conrad, Saló i Ramell, de Joan Lluís Moraleda i Perxacs, estrenada aquesta sardana l'any 1988 i dedicada al centenari de la cobla principal de la Bisbal. L'hem escoltat per la mateixa cobla principal de la Bisbal. Sardanes arrelades a la vida de Marta Ventalló, sardanista premianenca.
1: Els dijous, mercat, sardanes i arròs a Premià Mèdia.
0: Bé, anem recordant aquest telèfon que tenim del directe, si voleu marcar-lo i passar en directe, és el 93-752-2544. També podeu posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic, que és femrotllana@hotmail.com. I anem recordant aquesta, ja que parlem de l'amiga Marta Ventalló amb lligams a Gràcia, d'aquest 70è aplec de la Sardana de Gràcia a Barcelona, a la plaça d'en Joanic, amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Sant Jordi i Mediterrània. Això és dissabte a la tarda a partir de les 5 de la tarda. Bé, la nostra protagonista d'avui ens proposa a continuació escoltar la sardana Manel, del compositor de Tortellà, Marcel Sabater. I per la presentació d'aquesta obra ens diu el següent. La següent és una sardana recent i que està dedicada al mestre Puigferrer, un altre compositor que m'encanta. Doncs escoltem-la, interpretada per la cobla principal del Llobregat, Manel, de Marcel Sabater.

0: Acabem d'escoltar Manel, de Marcel Sabater i Reixac. Aquesta sardana es va estrenar el dia 20 d'octubre de 2024 durant les festes de Sant Martirià a Banyoles. L'hem escoltat per la cobla principal del Llobregat i és dedicada a Manel Saderra i Puigferrer i va ser finalista i va la sardana de l'any, del Premi Sardana de l'any, finalista d'aquell any, i va tenir el Premi Accèssit a la Crítica. Sardanes imprescindibles a la vida de la Marta Ventalló, gran sardanista de Premià de Mar. Bé, anem recordant també aquesta ballada a Mataró, al pati del Cafè Nou. Això és dissabte, dia 9, a partir d'un quart de vuit del vespre. És aquesta ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Granollers. Bé, i recordem el telèfon, el 93-752-2544, obert per tots vostès, com ha fet ja ara un oient que ara atendrem, i passeu per antena i feu les vostres peticions. Bon dia!
1: Bon dia!
0: Hola, bon dia, què diu la Montserrat?
1: Que tot va bé.
0: Molt bé, perfecte.
1: Tot va bé. Suposo que per Premià també.
0: Sí, tot està igual.
1: Bueno,
0: tot està igual.
1: Ja arribarà,
0: sí,
1: ja
0: clar.
1: Arribarà.
0: Sí, sí. Un moment,
1: Primer vull donar gràcies a totes les persones que han dedicat la Moreneta.
0: Molt bé.
1: La Mare de Déu de Montserrat.
0: Sí, molt bé, perfecte.
1: I jo voldria que, com puguis, et posessis una sardana que s'anomena Girona m'enamora.
0: Molt bé, d'acord.
1: Doncs, és per consum propi.
0: Perfecte. Doncs ho tenim apuntat i ho faríem la setmana que ve, Montserrat.
1: D'acord. D'acord, moltes gràcies.
0: Molt bé, doncs gràcies. Vinga. Per seguir-nos i per trucar.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Doncs és una sardana que li posarem la setmana que ve a la Montserrat de Vilassar i una salutació també a la colla d'oients que tenim a Vilassar de Mar. Bé, doncs, la següent sardana que ens apunta a la llista l'amiga Marta és Viatge a Tuboroc, d'Enric Cortí. I ens diu que és un compositor i també gran intèrpret que l'he vist tocar des que va començar amb 9 anys. Doncs escoltem-la a continuació, interpretada per la cobla Sant Jordi, Viatge a Tuboroc, d'Enric Cortí.

Viatge a Tuoro, que és la sardana que acabem d'escoltar interpretada per la Cobla Sant Jordi. Viatge a Tuoro d'Enric Cortí i Martín va ser estrenada durant el 46è aplec de la sardana de Sant Cugat del Vallès el dia 26 de setembre de l'any 2021. De la llista de sardanes arrelades de l'amiga Marta Ventalló. Bé, i també anem recordant que dilluns dia 11, a 6:45 de la tarda, hi ha aquesta ballada de sardanes per la Cobla Ciutat de Terrassa, que són les festes de Sant Anastasi, a Badalona. Això es fa a la plaça de la Vila. I també recordar que el diumenge 17 de maig hi ha ballada de sardanes aquí a Premià de Mar, amb la Cobla Principal de Llobregat, a la plaça de l'Ajuntament, a 12:45 del migdia. I la següent de la llista...

de la Marta és Calonge i Sant Antoni, del jove músic i compositor de Castelló d'Empúries, Marc Timón, i es la presenta d'aquesta manera. Ens diu: he triat aquesta sardana perquè Marc Timón és un gran compositor prolífic i que m'agrada molt el seu estil. Doncs aquí la tenim, interpretada per la cobla principal del Llobregat, Calonge i Sant Antoni, de Marc Timón.

Calonge i Sant Antoni, de Marc Timón i Barceló, estrenada el dia 18 d'agost del 2022 a Sant Antoni de Calonge. L'hem escoltat per la cobla principal del Llobregat i aquesta sardana va ser premi a la crítica del certamen sardana de l'any del 2022. Sardanes que s'han fet un raconet en el cor de la nostra amiga protagonista del programa d'avui, la Marta Ventalló. Bé, el Marta Ventalló, que amb molts lligams a Gràcia, que Gràcia també organitza o té el 70è aplec de la sardana aquest dissabte, dia 9, a partir de les 5 de la tarda, amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Sant Jordi i Mediterrània. Ho fan a la plaça Joanic de Barcelona. Bé, i la Marta continua la seva llista amb l'obra del compositor i intèrpret de tible Xavi Pinyol, Batuc de Roure, i per la seva presentació ens diu: ara vaig cap a premiar amb un compositor de la nostra població i he triat aquesta sardana perquè és una sardana innovadora i que va ser interpretada a l'aplec de Premià del 2016, de conjunt juntament amb el grup de percussió Quilombo, on hi tocava la Carla, la meva filla, i que va ser un moment molt emocionant. Doncs aquí la tenim, interpretada per la Cobla Marinada i el grup de batucada Quilombo, Batuc de Roure, de Xavi Pinyol.

0: Batuc de Roure, de Xavi Pinyol i Garcia, estrenada durant el 80è aplec de Santa Perpètua el dia 1 de maig del 2016. L'hem escoltat per la cobla Marinada, més la batucada Quilombo.
1: Fem rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia amb el suport dels Amics de la Sardana.
0: Exactament, són sardanes que ens parlen de la vida sardanista de la nostra convidada d'avui, la Marta Ventalló, que acaba la seva llista amb Acaronant la mar, del mestre compositor i intèrpret de tenora Jordi Molina. I per presentar-la ens diu el següent. Per acabar, he triat aquesta sardana perquè està dedicada a l'aniversari dels Amics de la Sardana i és d'un Premià de Mar i és d'un compositor que som amics des de fa molts anys. Doncs aquí la tenim, interpretada per la cobla principal del Llobregat en un enregistrament del dia de la seva estrena al Teatre de l'Amistat de Premià de Mar, Acaronant la mar, de Jordi Molina.

Acabem d'escoltar Acaronant la mar, de Jordi Molina i Membrives, estrenada el dia 28 de setembre del 2024 en el concert del Teatre L'Amistat de Premià de Mar, amb motiu del 75è aniversari dels Amics de la Sardana de Premià. L'hem escoltat per la Cobla Principal del Llobregat. I fins aquí la llista de sardanes que sempre porta a sobre per anar pel món l'amiga Marta Ventalló de Premià de Mar, a qui li agraïm la seva col·laboració al programa sardanista de Premià Mèdia Fem Rotllana. Moltíssimes gràcies per la teva col·laboració, Marta. Bé, i a tots vostès també dir-los que ja hem arribat al final de la nostra, del nostre programa. Ho deixem aquí, els donem les gràcies per la vostra atenció i per les vostres trucades d'avui. També agrair la feina que ha fet el company Carles a les línies de so i la taula i a la línies de telèfon i la taula de so, i res, convocar-los aquí a tots, fer la setmana que ve, el dijous, a les 10 en punt, aquí a Premià Mèdia. Que no hi falti ningú. Moltes gràcies i bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. La dona catalana confinada per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica arribarà al clínic properament, on ingressarà en una habitació individual per quedar en observació i aïllament entre 3 i 6 setmanes. Escoltem Antoni Castells, director mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona.
2: Per tant, aquesta persona vindrà a l'hospital amb una habitació d'aïllament per fer establir o seguir aquest protocol que contempla que estigui aïllada i amb observació. És una persona, repeteixo, que no té símptomes, està asimptomàtica i, per tant, té la consideració de contacte, no de pacient.
1: L'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats a aquest creuer MV Ondius i, en paral·lel, l'OMS assenyala que hi ha 2 casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. Per la seva banda, Renfe ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens especialment enfocats a Rodalies. Se'n preveuen 3 de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal, Barcelona i Ripoll. En aquest últim municipi ja han començat les obres, amb previsió que les instal·lacions funcionin a finals d'any. Seguim parlant de Rodalies perquè recordem que avui el servei torna a ser de pagament. El govern ha justificat la mesura perquè assegura que hi ha hagut una millora progressiva del servei que situa en el 96% dels serveis potencials. La xarxa ha estat gratuïta durant 3 mesos i mig per compensar els usuaris pels talls, els trams de velocitat reduïda, els retards i les incidències detectades a la xarxa arran de l'accident mortal de Gelida. I anem ara amb successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona per haver robat joies per valor de 4.000 euros de casa d'un home de 90 anys al districte barceloní de Nou Barris. L'arrestada de 19 anys va cometre el robatori amb violència i intimidació després d'oferir-se inicialment com a servei domèstic. La policia ha identificat una altra dona que també podria estar relacionada amb els fets. I en cultura, la 13a edició dels Premis Prodocs han guardonat el llargmetratge Dios lo ve, de la productora Hic Annang, un treball que retrata l'arquitecte Òscar Tusquets. Per la seva banda, el premi a la millor sèrie televisiva s'ha atorgat als Herois de Vandellòs, de Minoria Absoluta. I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visiten el Sánchez Pizjuán a partir d'un 4:15 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca ara la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convint usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5, 4 euros de preu hora de mitjana i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Una vegada dins del cotxe, li donem engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
5: Dinos a càrrec, biotzik estu, lotuko duteko gorota estu ase...
6: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
7: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
9: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en Xarxa. Què tal, Manel?
10: Molt bé, i tu, Lluís?
9: Súper. Molta feina feta i per fer del Sant Jordi, exactament.
10: Molt bé, moltes coses que m'ha explicat.
9: Moltes
10: lectures,
9: coses.
10: Que lògicament no s'acaben doncs, en aquests dies
9: no
10: de Sant Jordi, sinó que tenim lectures de per endavant. I si encara algú no ha escoltat l'episodi, el pot escoltar, el de la setmana
9: Home,
10: passada.
9: Perquè es van fer unes recomanacions xulíssimes.
10: No caduca, no caduca,
9: no caduca.
10: L'episodi. Per
9: no
10: tant, caduca. El podeu tornar a recuperar i si l'heu escoltat ja i voleu tornar un altre cop a cercar-lo, doncs queda dit, però nosaltres no ens quedem en el passat, Lluís.
9: No.
10: Tenim feina en el
9: tenim
10: present,
9: també. Tenim feina en el present, exacte.
10: Molt
9: I
10: bé.
9: En el futur.
10: I en el futur, esperem.
9: A veure, va, avui parlarem d'esport, d'identitat i de drets, però sobretot parlarem de què vol dir jugar, competir i formar part d'un equip quan el teu cos o la teva identitat han estat constantment qüestionats.
10: Molt bé, doncs...
9: Avui tenim, a més, una casuística que es dona aquí, a Catalunya... Que es veu que és de les primeres d'Europa.
10: D'acord.
9: Llavors, no et dic més.
10: Val.
9: El títol ho diu tot, però no et dic més
10: no,
9: jo.
10: No, si us més, de moment.
9: De moment, i comencem, va.
10: Molt bé, doncs va, vinga.
9: Doncs vinga, avui, el Col·lectius en Xarxa, Fènix.
0: Comença el Col·lectius en Xarxa, amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
9: En els últims anys, el debat sobre la participació de les persones trans en l'esport s'ha situat al centre de la conversa pública. Vaja, un altre cop. Sovint amb molt soroll, amb titulars simplificadors i amb posicionaments molt polaritzats. Institucions com el Comitè Olímpic Internacional han anat actualitzant els seus criteris. L'any 2021, per exemple, el COI va deixar enrere límits estrictes de testosterona i va apostar per un marc basat en principis com la no discriminació, la inclusió i l'evidència científica, deixant en mans de cada federació la regulació concreta. Això canvia, perquè ara estem en una època 2026, 2025, un any que no saps si estàs endavant, si estàs enrere... Bueno, les posicions crítiques amb la participació de dones trans en categories femenines solen centrar-se en la idea de la justícia esportiva, no? És a dir, en la percepció que les persones que han passat per una pubertat masculina poden tenir avantatges físics en força, resistència o velocitat. Aquest argument és el que han utilitzat diverses federacions esportives i també organismes internacionals per restringir la participació en determinades competicions. De fet, el Comitè Olímpic Internacional, el COI, ha estat revisant els seus criteris i recentment, això que dèiem, s'ha plantejat o ha adoptat mesures encara més restrictives en alguns àmbits, apel·lant a aquests criteris de seguretat i equitat. Ara bé, quan es mira la realitat, que, a veure, és el que s'hauria de mirar...
10: Totalment, no? Totalment, és perquè ens hauríem de regir, en principi.
9: Quan es mira la realitat empírica, dades, el panorama és molt més complex, però molt menys alarmant, no?, del que sovint es presenta. Per exemple, presència de persones trans en l'esport d'elit és molt reduïda. I a nivell olímpic, només hi ha hagut casos comptats d'atletes trans visibles. Per exemple, Laurel Hubbard, que va ser la primera dona trans en competir en uns Jocs Olímpics, no va guanyar cap medalla. O Queen, persona no binària, que sí va guanyar un or amb el Canadà, però amb un esport col·lectiu.
10: D'acord.
9: És a dir, els casos d'èxit són molt limitats i no acaben d'indicar, no?, aquesta dominació generalitzada en les competicions. De fet, alguns estudis i informes assenyalen que en molts contextos la participació de persones trans en l'esport ha estat històricament un fenomen minoritari, no? I sovint sobredimensionat en el debat públic. Altres arguments que apareixen sovint sobre la protecció de l'esport femení o la idea que la inclusió podria reduir oportunitats per a dones cisgènere en competicions d'alt nivell. És que la competició d'alt nivell, crec jo, estem una mica lluny encara, però crec jo que la competició d'alt nivell, tal i com la tenim plantejada, caduca.
10: Sí,
9: Caducarà. Bueno, tot això, el debat està lluny de resoldre's, perquè en alguns països s'han impulsat restriccions, mentre que en altres espais s'intenta avançar cap a models més inclusius. Això ha portat alguns experts a dir que el debat no sempre està basat en les dades, com dèiem, sinó en percepcions o en casos molt puntuals que ajuden a fer generalitzacions descontextualitzades, no? Actualment no hi ha una única norma, dèiem, el COI ha optat durant anys, no?, per deixar marge a cada federació perquè reguli segons el seu esport, però el debat continua obert i en evolució constant. El repte, segons molts experts, és trobar un equilibri entre inclusió i justícia competitiva sense caure en discursos que acabin excloent persones de l'esport. I enmig de tot això, clar, hi ha les persones.
10: El més important.
9: El més important, d'altra banda, perquè fem esport, si
10: exacte,
9: no?
10: Exacte, sí, sí.
9: Vale. Persones que volen fer esport, competir, formar part d'un equip i viure, per exemple, el futbol o qualsevol altra disciplina, però avui parlarem una mica de futbol, sí, com un espai de comunitat. I què passa, què et deia al principi? Doncs que a Sant Feliu de Llobregat aquest espai té un nom propi, que és el Fènix Futbol Club, considerat, atent, sí, el primer equip de futbol transfederat d'Europa. Un projecte que no només parla d'esport, sinó també de visibilitat, de drets i de resistència.
0: Col·lectius en xarxa. El programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
9: I avui tenim a l'estudi, que sempre és una sort tenir a l'estudi oh, algú, l'Alan Trillo, membre d'aquest grup impulsor del Club Fènix, Futbol Club, que a més, ens ho hem apuntat abans de començar, va participar del programa 2 del Col·lectius en Xarxa 14 de l'1 del 2021. Estem al programa 203.
10: 203, sí, sí.
9: Doncs imagina't. Alan, benvingut. Què
11: Moltes
9: tal?
11: Gràcies.
10: I a més, molt agraït que participés en aquell segon programa, sí, perquè no pensàvem nosaltres que arribaríem tampoc fins aquí.
9: No.
10: És a dir, que en els primers episodis tothom que hi va participar ja es mereix un reconeixement per part nostra.
9: Exactament, sí, exactament.
11: Sí. I a més, jo recordo que vau dir, a veure si més endavant pots venir un dia a l'estudi.
10: Doncs mira, ho hem confirmat amb estudis nous i tot. Per tant, mira, en el millor moment has vingut. Perfecte, perfecte.
9: Escolta, avui venim a parlar de Fènix Futbol Club perquè és considerat el primer equip de futbol trans federat a Europa. Explica'ns una mica què és, com neix el projecte, i a mi m'interessa també que, per què cal destacar el tema de que sigui un equip federat.
11: Doncs a veure, el projecte de Fènix va néixer el 2023, principalment per Lugo Marlo, que també és una persona trans activista molt visible, i va sorgir doncs, de la necessitat de que ell havia jugat sempre a futbol femení i quan va començar a transitar doncs, va voler continuar jugant a futbol perquè és com una de les seves passions i es va trobar que dins del seu equip, doncs, tot i que funcionava molt bé, a les grades no passava el mateix. Llavors, ell va dir, si aquest no és el meu espai, quin serà el meu espai? Llavors es va trobar amb la problemàtica de que en aquell moment no tenia canviat el sexe del seu DNI, per tant no podia anar a jugar amb un equip federat amb homes cis, i doncs llavors va dir, doncs si aquest espai no existeix, vaig a crear-lo.
10: Clar, i com es comença a crear? Perquè suposo que per ser els primers no hi ha potser unes bases prou sòlides, no? I va començar una mica a les fosques amb tot això, no? Quines són les passes que va començar a fer?
11: Doncs al final va ser trobar persones que es trobessin en la seva mateixa situació i doncs a poc a poc va començar a parlar amb altres clubs com per dir, vull fundar un equip de persones trans, necessitem també un espai. O sigui, Fènix com a tal no és una agrupació esportiva, sinó que nosaltres ara mateix estem entrant al camp de la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat, que al final és qui ens cedeix al camp també doncs, per poder entrenar. Doncs llavors va ser a poc a poc anar picant una mica de pedra de dir som tal, necessitem tal, volem crear tal, i doncs a poc a poc començar a construir Fènix.
10: Molt bé.
9: I què implica això, el fet de federar-vos? Per què és important?
11: Doncs mira, al principi de tot no hi havia idea de que Fènix arribés a ser el primer equip de persones trans federat a Europa, però el 2024 doncs, va sorgir l'oportunitat de jugar com un equip federat. Que clar, això al final doncs, té pros i contres, no? Perquè en aquell moment només podien jugar les persones que tenien canviat el sexe del DNI. Sí que és veritat que just una mica després es va aprovar la llei trans, que ja permetia a les persones jugar sense tenir el sexe registral modificat, i llavors van poder jugar més persones. Això va portar coses bones i va portar coses dolentes, no?
9: A veure.
11: Perquè de les primeres notícies que va sortir de primer equip de persones trans federat, era com, vale, és una victòria, però per altra banda era s'està perdent 0 a 19.
10: Clar.
11: Llavors, això va generar com molt de debat, moltíssims comentaris de haters, sobretot per xarxes socials, no? Que sabem que és una cosa bastant habitual, per desgràcia. Però, d'altra vegada, era com poder celebrar que també s'estava ocupant aquell espai, no? De no ens han volgut, però aquí estem, no? Uh-huh. Llavors era com, sí, s'està perdent 0-19, però estem celebrant perquè podem estar aquí.
10: Clar, yeah. Clar. Mm-hmm. Home, amb això que ens deies, segurament no, la presència en aquell moment que va haver en mitjans de comunicació, justament del que es parlava era d'una cosa concreta que, com ens explicaves, generava també a les xarxes doncs, això que s'activessin els haters, que hi hagués com tota una guerra que hi anés en contra, no? Com es viu també en el dia a dia, més enllà d'aquell moment, doncs en el vostre dia a dia heu aconseguit fer-vos un espai legal, sí, però dins de la comunitat esportiva, és a dir, quin comportament té la comunitat esportiva amb el vostre club? És a dir, hi ha una acceptació, hi ha una part que l'accepta, hi ha altres doncs, que tenen com una lluita contínua perquè s'acabi o perquè no funcioni com vosaltres voldríeu. Com us sentiu representats i valorats?
11: Jo crec que hi ha una mica de tot. Uh-huh. Sí que és veritat que nosaltres actualment no estem jugant federats, perquè doncs, bueno, estàvem federats amb un equip de futbol 11, arribàvem molt justos a ser 11... També hi havia una sèrie de coses doncs, que potser en aquell moment es va decidir no continuar per aquí. I ara, per exemple, estem jugant com una petita lligueta en un camp de futbol que munta com una lliga pròpia de futbol 7. I sí que és veritat que l'acollida és bona. O sigui, des del camp és com que molt bé que vingueu a jugar aquí, en plan, no tindreu cap problema, encara que hi hagi persones que tinguin el DNI canviat, o sigui, és que els és igual. Però a la mateixa vegada estem jugant contra equips bastant cis-heteronormatius, no? Amb aquesta agressivitat que comporta a vegades el futbol i doncs ens trobem una mica de tot. Sí que és veritat que hi ha equips que molt bé, però hi ha d'altres equips que bueno, que sentim comentaris, que a la mínima que et queixes una mica és com de, bueno, és que el futbol és un deporte de contacto, com...
10: Sí, quan rasques una mica, surt una mica l'essència real, no? De tot això, eh?
12: Sí. Mm-hmm. Sí, però això sí. amb la gent amb la que jugueu o estàs sentint a les grades?
11: Contra la que juguem.
10: Clar, és que nosaltres aquí, defensors del futbol, nosaltres no ho serem mai. És a dir, en aquesta ocasió ens costa moltíssim. Però el que ens diu realment tampoc ens acaba de sorprendre. O sigui, encara que el Lluís està sorprenent una mica, però jo crec que...
12: No ens acaba de sorprendre, però a mi em decep profundament.
10: Totalment, totalment.
12: Perquè,
10: totalment.
12: Clar, penso, ostres, és que aneu a jugar, no? A clar. Jugar? Mm-hmm. No sé, bueno...
10: Però amb això suposo que això que ens explicaves ara també a vosaltres us dona eines, no?, per seguir treballant i per seguir-ho lluitant, no?, justament. És a dir, que tant de bo en un món idíl·lic no hauria de fer falta i no hauria de passar això, però suposo que també us rearma, no?, per continuar, doncs, treballant i al final, més enllà de l'activitat esportiva, té una part reivindicativa, també, el vostre club, no?, i de visibilitat.
11: Totalment. O sigui, al final sabem que és una cosa que... No vull normalitzar-ho, però sabem què passa dins del futbol. Però, per altra vegada, és com... Això tampoc m'ha de treure a mi espai d'estar aquí.
10: Clar.
12: Clar. Mm. Mm. Escolta, i clar, entenc que generar aquest equip et fa participar de la teva història, però t'ajuda a compartir-la, a sentir-ne d'altres. Quina és la relació... amb l'esport al llarg de la vida d'una persona, per exemple, trans?
11: Doncs mira, jo, personalment, jo des de petit volia jugar a futbol. També perquè tinc un germà 3 anys més petit que jo i doncs jo volia jugar a futbol. Llavors, què passa? Que, clar, jo aquest any faig 30. Llavors, jo en aquell moment, equips femenins, no? Quan jo vivia socialment com una noia, doncs no hi havia. Llavors vaig poder jugar amb un equip mixte, crec que fins als 12 anys, que és fins a l'edat límit que es permetia jugar nois i noies. I després doncs, vaig haver de deixar de jugar a futbol, perquè a Riells no hi havia un equip femení. No va ser fins al cap de 2, 3, 4 anys després que l'Hostalric i el Breda van fundar equips femenins. Llavors vaig estar jugant fins als 18 anys i després ja, doncs, per motius de la vida, d'estudis, feina, doncs, no he seguit jugant a futbol. Però, clar, descobrir Fènix, tot i que ara mateix no sóc jugador, descobrir que existeix un equip superinclusiu, doncs per mi m'obre portes. Doncs, perquè jo, per exemple, no m'hagués plantejat mai jugar amb un equip amb nois cis.
12: Ja. Yeah.
10: Mm-hmm. Ara parlàvem del futbol, que és l'esport on estàs ara implicat, no? I al principi del programa Lluís ens explicava una mica doncs, la situació esportiva, no? En termes més generals. Com descriuries tu el moment en el que es troba ara doncs, justament les persones trans doncs, en aquesta representació esportiva? I parlàvem d'Olimpiades, de grans competicions mundials, en quin moment es troba ara la situació?
11: A veure, doncs jo ho visc com que... és superinjust, mm-hmm. perquè al final la dada que heu donat de que no hi ha cap persona trans que hagi guanyat cap medalla, llavors, és això, s'està generant un debat molt, molt gran quan realment les persones trans no hem tret medalles a ningú. Mm-hmm. Sí que va haver-hi, doncs, potser el cas aquest una mica polèmic de la boxejadora intersexual, que hi havia molta gent que deia que era una persona trans, no és una persona trans, és una persona intersexual.
12: Bueno, és que aquest debat genera el que passa, no? Aquesta policia del gènere, de cop i volta, on tothom estem aquí, no?, opinant sense saber gaire. Perdona, que t'he tallat. Digues, digues.
11: Sí, o sigui, al final és això. No estem parlant d'una problemàtica real, perquè no estem traient medalles mm-hmm. a ningú, no? Però alhora és com que és... algo superproblemàtic i és una cosa que genera molt de debat i realment és com el tema de la biologia només entra en debat quan hi ha persones trans.
10: Total.
11: O sigui, jo d'altres modalitats d'esport doncs, no hi domino tant, però per exemple la natació. Jo crec que no té la mateixa avantatge una persona que fa un 38 de peu que una persona que fa un 43. Però aquí ningú diu res de biologia.
10: Clar.
11: A nivell de bàsquet no és el mateix una persona que fa 2 metres 10 que una persona que fa doncs, 1,59 m com jo. Mm-hmm. Però ningú parla de biologia.
10: Clar, amb això ens confirmes una mica que el futbol és, sembla, i potser en el sentit de la paraula, és més, no?, que un esport al final, no?, el futbol. És a dir, sembla que aixeca passions en moltíssims altres terrenys que resten a veure amb la tècnica esportiva, no? Mm-hmm. I això no sé si forma part també o ajudaria... segurament jo entenc que els grans clubs de futbol també s'impliquessin amb la causa, no? I hi hagués en moments concrets doncs, que portessin visibilitat, no? Perquè si tots aquests moviments comercials i de publicitat on s'impliquen a futbolistes a primer nivell es fessin servir també per aquesta causa, seria genial, no, això?
11: Sí. O sigui, realment fa falta persones més visibles i que tinguin com més audiència o puguin arribar més a la gent que s'impliqui.
10: Clar.
11: Però no ho fan.
10: No ho fan.
12: Clar, segons el que tu ens explicaves, no?, de la teva història de vida, a tu hi ha un moment que no és que decideixis parar de jugar, sinó que el sistema t'obliga a deixar de jugar. A mi em passa quan, amb els nanos, no?, que de l'escola, que a vegades trobo que hi ha poques alternatives organitzades d'oci, perquè... entenc, bueno, no ho entenc, però, bueno, podria arribar a acceptar que hi ha una estructura molt ferma pel tema de la compatibilitat, pel que fa a la restricció de gènere, blibli, però, al final, no hi ha... tampoc hi ha una via de muntar un equip que jugui a partir dels 12 anys, no, s'explora poc aquesta via, no?, d'un equip de nois, noies que s'ajunten, juguen juntes perquè coincideixen, són de la mateixa escola, són del mateix barri o que sigui, i competeixen. No hi ha aquesta estructura, no es busca gaire, no?
11: No. I al final, o sigui, es fa com moltes normes restrictives cap a què es permet i què no es permet no només al futbol, a l'esport en general. I no som les persones que ens hem d'adaptar a l'esport. És l'esport el que s'ha d'adaptar a les persones.
12: Clar, clar, totalment.
10: Totalment. Sí, sí. De fet, ens parlaves justament de com l'esport s'hauria d'adaptar a les persones. Quines són principals o les més importants barreres que creus que encara existeix? Doncs això, pel que fa a les administracions esportives i el que fa doncs, als esportistes. És a dir, quines són les barreres, quines són les coses que ens impedeixen doncs, que passin tot això que ens estaves explicant ara, que la gent pugui accedir a l'esport i que un cop ho està fent i es sent part, doncs que no es senti apartada.
11: Doncs, per exemple, jo el que em ve més al cap amb el tema de les restriccions és perquè tenim la mania de dividir-ho tot entre gèneres. O sigui, crec que hi ha moltíssimes altres categories que serien molt menys discriminatòries o restrictives que no es parli de gènere. doncs no sé, per exemple, crec que és a Lucha Libre, que va per pes. Perquè no pot haver-hi un esport que sigui per alçada, yeah, o no sé, o persones que porten 10 anys fent-ho, o no sé, vull dir, aquí estic especulant una mica, sí, no? Sí, però, sí, sí. Però que la mania de separar-ho tot per gèneres. O sigui, al final, vale, sí, jo m'identifico com a home, però jo no tinc el mateix nivell que una persona, doncs, que poder ha fet una pubertat on ha tingut testosterona molt més alta que jo, o que porta des dels 5 anys, doncs, practicant una cosa, a que jo em porti, doncs, 2, per exemple.
10: Clar, clar. Home, amb el tema aquest que deies de separar-ho tot per gènere, és que portat a la realitat actual d'ara mateix, encara segueixen fent aquestes festes on es celebra el gènere, sí, sí, dels nens, sí, i les nenes representats amb el color rosa i amb el blau. A dia d'avui, això, eh? És a dir, que estem parlant de tradicions i costums molt antigues, però que en tenim una de noves, que estan sorgint ara mateix i que van per aquesta mateixa línia. És a dir, que no sé tu com valores justament això, que ja des de petit les pròpies famílies, alguns amb més innocència i d'altres, jo crec que de manera conscient, ja marquin, perquè és marcar i senyalin, doncs, el futur de les seves criatures.
11: Em sap greu.
10: Vull sí, dir, eh?
11: I també perquè ho he viscut, no? Jo, clar, a mi em van educar com una nena i jo les meves fotos de peques tot vestits, tot rosa, i penso, bueno, potser a aquella edat doncs no podia decidir, no? Però quan tenia 3-4 anys jo ja podia decidir una mica quina roba volia i quina, clar, roba no volia. Clar. Però me la posaven igual, saps? Llavors, és com que crec que des d'abans de néixer, fins i tot, quan al metge li fan la eco, no? És com, vale, té això, serà això. I és com que ja comences a construir com serà el teu infant, no? I li estàs condicionant absolutament tot.
10: Sí, sí, no, es crea totalment un relat al voltant de la persona, sense que aquella persona tingui, no, la decisió de...
12: Un relat que no és de la, no és, que no és, que no, que no és propi de la persona que l'està construint, no?
10: Totalment, sí, sí.
12: Tu has fet un exercici molt interessant, que és el de posar-te creatiu en, no? I intentant idear una classificació bastant més inclusiva que permetés transformar la competició en l'esport, però a mi el problema que veig és que em fa l'efecte que les persones que s'hi han de posar no tenen gaire ganes de posar-s'hi de moment. Jo crec que els hi queda poquet, perquè ja... Sí, jo crec que els hi queda poquet i que d'aquí poc s'ho hauran de repensar, perquè no... Fa l'efecte que, tal i com estem, d'aquesta forma tan estàtica, no acabem d'anar enlloc. Bueno, és la meva idea. És la meva, sí, idea.
11: Sí, sí, sí.
12: Després et volia dir, més exemples com Fènix Futbol Club?
11: Doncs mira, a Barcelona sí que hi ha equips LGTBI,
12: sí,
11: no són exclusivament de persones trans. També és veritat que, per exemple, Fènix va començar siguent nois trans i doncs ara juguen també noies trans, com per exemple la meva parella.
12: Vale.
11: Llavors que s'ha obert com una mica el ventall de dir, bueno, doncs hi ha més persones trans que volen venir a jugar a Fènix, no tenen per què ser només homes, no? O persones binàries, també poden haver-hi persones no binàries. I a Barcelona sí que hi ha altres equips LGTBI, però sí que no són exclusivament de persones trans. Sí, Fènix, per exemple, no ha arribat al cas d'una persona que sigui cis, bisexual, homosexual, que digui vull jugar a Fènix, però que a veure, que si hagués de venir, doncs que tampoc és,
10: clar,
11: no, com aquesta discriminació positiva, yeah, de no, és d'anar a jugar amb un altre,
10: clar,
11: equip,
10: clar,
11: que no,
10: clar,
11: ets trans.
10: Clar, total, total. Escolta, avui estem parlant d'esport, però ens interessa molt també la teva opinió de com estàs visquent doncs l'auge de l'extrema dreta a casa nostra, perquè parlàvem abans de lleis, de canvis, que potser en altres moments hem pogut pensar, doncs, que el futur seria millor. Nosaltres ja aquí fa temps que hem cregut que el futur no va cap a millor, o si més no, el futur més immediat. Com vius tu també, primer, l'entrada de l'extrema dreta a les institucions, i com creus que això pot repercutir a llarg plaç o a curt plaç, doncs, en decisions esportives com aquestes?
11: Doncs jo crec que va pitjor. O sigui, a mi realment és un tema que em preocupa moltíssim, ja no perquè sigui una persona del col·lectiu, sinó perquè sóc una persona...
10: que viu a la vida.
11: Obrera,
10: sí, sí, sí, sí.
11: No? Que no sóc un ric i estic especulant amb l'habitatge, llavors tinc problemes en el meu dia a dia. Llavors, jo crec que al final l'ésser humà està condemnat a repetir la història. O sigui, com pot ser... A mi no m'entra al cap que una persona amb 16, 17 anys digui com Franco se vivia mejor. O sigui, no m'entra al cap. Tu no has viscut amb Franco. Clar. El meu avi sí. I el meu avi m'ha explicat el que es vivia amb Franco. I no es viu millor. O sigui, llavors, jo crec que la ultradreta, una cosa bona que té és que ha fet molt bon màrqueting per xarxes socials i ha sabut captar els perfils que pot captar. Això és l'únic bo que ha fet,
10: total.
11: No?
10: Uh-huh.
11: I jo crec fermament de que la COI, la decisió que s'ha pres amb les Olimpiades, ve totalment condicionada per qui està governant ara mateix Estats Units.
12: Ja.
10: Doncs això és important, perquè a vegades també va molt bé entendre quin és l'origen i per què passen a vegades moltes coses, no? I molt lligat amb el que deia l'Alan, amb el perfil de persones que han anat a buscar, no? Però a mi el que em preocupa de tot això, que parlem moltes vegades de gent jove, però que també hi ha gent adulta sí. i que accedeix a llocs de poder on es prenen decisions, que això és una cosa que a mi també em té el cap també, no més enllà del que puguem votar o no, però sinó la gent que també acaba doncs accedint a això, al poder, no? i a prendre decisions, que això també doncs, és importantíssim. Sí, sí.
12: Escolta, Alan, què ofereix Fènix Futbol Club a les persones que ens estan oient ara mateix? Ens estan escoltant.
11: Doncs Fènix obre els braços a que qualsevol persona que no se senti segura a l'esport doncs pugui venir i trobar el seu espai segur. És que, de fet, realment Fènix sí que la idea principal va començar per persones que portaven molt de temps jugant a futbol, però les persones que estan entrant últimament o les persones que ara mateix estan jugant a Fènix són persones que al futbol els havia donat absolutament igual. La meva nòvia, per exemple, futbol zero, però de sobte va descobrir Fènix i va dir... Ai, doncs si algun dia faig futbol, serà aquí. I doncs està jugant i està supercontenta, no?
10: Doncs això és importantíssim, que al final serveixi també doncs, com un espai per retrobar-se.
12: Un espai segur,
10: no?
12: exacte, per fer comunitat,
10: sí,
12: no?
10: Sí. I que al final també persones com tu, Alan, que al principi ens deies que havies fet esport quan eres molt petit, no? I que ara has pogut recuperar aquesta activitat esportiva, no? Que, per tant, dona també com a exemple de que hi ha llum al final del túnel, no? I que hi ha iniciatives com aquesta doncs que ens serveixen. Que ara ens deies que no estàs jugant, però formes part activament del club, no? I que, per tant, ets una de les persones... que empeny perquè això funcioni, perquè tingui continuïtat. Esteu rebent, per acabar, suport també institucional de les administracions? És a dir, algú que us ha donat un copet a l'esquena i us ha dit vinga, seguiu endavant o no?
11: Bueno, és
12: o vinga,
11: més...
12: seguiu endavant, teniu això...
10: Potser no tant, no?
11: No, jo crec que és més com l'empenta que fem nosaltres.
10: Vosaltres,
11: és a dir, potser costarà, però endavant. Ara mateix, per exemple, Fènix no està en el seu millor moment. S'està replantejant moltes coses de dinàmica i tal, perquè al final és això, no? No hi ha una persona que sigui entrenador oficial o entrenadora. Llavors, ara mateix aquest paper sí que l'estic exercint doncs, una mica més jo... sin jo ser nada d'això,
12: sí,
11: no?
12: Sí,
11: però
12: sí.
11: Que al final, doncs, jo he jugat uns anys i una mica sí que domino, però, per exemple, el fet de buscar entrenador costa molt, perquè al final tampoc volem que sigui una persona que tingui la carrera no sé què, els estudis o no sé què, sinó que també sigui, evidentment, sensibilitzada amb el col·lectiu,
10: clar,
11: no?
10: Clar.
11: Llavors, estem en un moment de dir, hi ha moltes persones que porten molt de temps jugant a futbol, hi ha persones que no han jugat absolutament mai, i el nivell d'entrenar, fer el mateix entrenament amb aquests dos nivells és molt complicat. Llavors s'està replantejant doncs, fer un equip com amb gent que porta molt més de temps, o gent que potser sí que vol competir, o gent que només està a Fènix perquè és un espai segur i perquè volen fer esport.
10: Clar, ja està.
11: Competir.
10: Doncs ho anirem seguint. Moltes gràcies per acompanyar-nos i per venir avui.
11: A vosaltres.
10: Sí. Nosaltres, Lluís, marxem amb què?
12: Música.
10: Amb música,
12: va. She Did It Again, de la Tyler i la Zara Larsson.
10: Molt bé. Doncs moltes gràcies i fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
12: Que vagi bé. Adéu.
0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
2: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
3: Un dietista de torracollons, no?
2: Sí, una mica, sí, dit
1: escolta'm,
2: així.
1: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
2: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
1: I tapa uns tàpers de 10.
2: És veritat.
1: I Dani?
3: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
1: Doncs mira, és bona
2: Dani,
1: idea,
2: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
0: Una Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
5: Estàs escoltant?

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. La dona catalana confinada per haver estat contacte a l'avió de la dona holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica arribarà al clínic properament, on ingressarà en una habitació individual per quedar en observació i aïllament entre 3 i 6 setmanes. D'altra banda, l'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer MV Ondius, i en paral·lel l'OMS assenyala que hi ha 2 casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. I en successos, el Servei Català de Trànsit informa que aquesta nit s'ha registrat un sinistre viari amb 2 víctimes mortals a la Nacional 240 a Montblanc. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre 2 turismes i, a conseqüència de l'accident, han mort els 2 conductors dels vehicles. Es tractava d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre de 50, veí del Pont d'Armentera. Amb aquestes 2 són ja 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Marxem ara fins a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que ha posat en marxa avui l'Avenir 3 dies a la República, una aventura digital que permet descobrir la història local d'una manera immersiva i participativa, una activitat que està especialment adreçada a joves a partir de 12 anys. Des de Cugat Mèdia ens ho explica Pau Vázquez.
2: La proposta consisteix en un recorregut geolocalitzat pel centre de la ciutat, en què els participants es posen a la pell de la ciutadania dels anys 30 i prenen decisions en moments claus de la Segona República. L'experiència es pot fer amb el mòbil, dura entre 60 i 90 minuts i té un recorregut d'uns 2,5 km. Basada en fets reals i amb continguts assessorats per l'historiador José Fernando Mota, l'experiència combina joc, investigació i presa de decisions per donar a conèixer episodis destacats del passat de la ciutat. L'activitat s'incorporarà com a recurs educatiu per als instituts dins del Pla de Dinamització Educativa al curs vinent.
1: Passem també per Rodalies, que ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats precisament al servei de Rodalies. Sempre veuen 3 de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre que s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova, Sant Andreu Comtal i Ripoll. A més, recordem que el servei torna a ser de pagament a partir d'avui. I tanquem amb els esports. L'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a 4:45 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. A més, ahir en futbol sala la victòria del Barça per 4-3 davant del Pozo, que fa que els blaugranes s'assegurin la primera plaça de cara al play-off. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant? Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Recentment, a l'organista catalana Montserrat Torrent li van retre un important homenatge perquè acabava de complir 100 anys. I en el decurs d'aquest homenatge, entre d'altres coses, va declarar: la música és el millor medicament. Tot el demés falla a la vida. Ho ha dit molt bé, però nosaltres n'estem convençuts des de fa molt de temps i ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Soc en Xavier, de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. A veure si em poguessis posar el disc La Grange, del 7 a 7 a top.
1: És un disc original de 1973 d'una banda de Houston, Texas, formada el 1969. Sempre havien fet blues, rock, hard rock, però La Grange, que és el seu tema més popular, explica la història d'un famós bordell als afores de La Grange, una població de Texas. Descriu el lloc de forma suggerent, però ambigua per evitar la censura de l'època. Es va convertir en una icona de la cultura popular amb un riff de guitarra blues rock i la seva introducció parlada.
3: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Cocos. Avui hem començat realment potents amb Zeta, Zeta Top i La Grange. El seu tema més important, original de 1973.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Sí, per al canal de ràdio de la tele. Moltes deixen a la teva disposició els podcasts dels programes perquè els puguis escoltar en diferit o descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Però de manera genèrica els trobaràs a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, també a YouTube, a Apple o a Amazon Music. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. I en els pròxims minuts, amb una altra de les cançons de culte, segons el llibre del nostre company periodista musical, Jordi Novell. Fem un fragment de tant en tant de les seves cançons de culte i avui anem cap al 1972, un any abans del que estava sonant fa un moment de Zeta, Zeta Top, per escoltar una meravella de Lou Reed que es diu Perfect Day. I ens diu en Jordi, era 1972 i David Bowie estava escalando a passos agigantados los peldaños que le llevarían al éxito internacional. Personificado en el andrógino Ziggy Stardust, el músico inglés dotó de corpus conceptual a la música glam, un estilo que no era otra cosa que la fusión del pop y el rock con la música de cabaret, añadiéndole un componente estético que flirteaba con la extravagancia. Hitos de la música pop como Life on Mars.

Perfect Day, Lou Reed, 1972. Recordes un dia perfecte? I després de Lou Reed, també molt de gust compartir amb tu la meva cançó especial d'avui, dels Grateful Dead. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, el seu nom volia dir mort agraït. Es van formar el 1965 a Palo Alto, Califòrnia. I feien un folk rock molt influït per la psicodèlia de l'època. Aquest nom tan curiós de mort agraït prové d'un arquetip de conte popular trobat per Jerry Garcia, el guitarra de la banda, en un diccionari que explica la història d'un viatger que utilitza els seus últims diners per enterrar a un cadàver sense sepultura. Després, rep ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Per cert que Jerry Garcia moria el 1995 amb només 53 anys d'un atac al cor. Jerry Garcia, a Grateful Dead, creava una experiència única en els seus concerts en viu, com si fos un regal, perquè realment ho és. Desitjo que t'agradi aquest tema, Ripple, ondulació.

desitjo que t'hagi agradat tant com a mi, com a mínim. Em sembla realment agradable aquest Ripple, ondulació dels Grateful Dead, mort agraït. El component més popular de la banda, Jerry Garcia, va decidir el nom, com abans us hem explicat, quan va veure en un diccionari que explicava la història d'un viatger que utilitzava els seus últims diners per enterrar un cadàver que es va trobar sense sepultura. Ah, però després va rebre ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Aquesta ha estat la meva especial d'avui. Fa alguns programes la meva especial va ser aquesta. És una d'aquelles que l'acabar el programa, al quedar-me jo sol, la vaig poder escoltar 7 vegades seguides. Sí, m'agrada molt. És una cançó que va escriure Stephen Stills i és l'única, pràcticament, que van gravar Stephen Stills i Neil Young junts. Long May You Run.

I per aquesta ocasió, per aquesta única ocasió en la que Neil Young va cantar amb Stephen Stills una cançó que ell va escriure, es van dir The Stills Young Band. Bueno, ja sabeu que un dels nostres espais és aquell de la cinta de casset que estem gravant entre tots per fer un viatge fantàstic. Doncs resulta que, relacionat amb aquesta cançó, rebo un correu. Per cert, em sembla que avui encara no havia dit que si et vols posar en contacte amb el programa, que espero i desitjo que sí que ho facis, que m'expliquis coses, que participis en qualsevol excusa, has de fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Hi ha amics que també em deixen missatges al grup del Facebook dels seguidors d'aquest programa, que en són més de 40.000. Un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena, però en el que potser hi faltes tu per fer els teus comentaris i les teves publicacions. Al Facebook, agrega't-hi al grup Cocodril Club. Allà ens trobarem sovint. I allà, l'amic Fran J. Garcia em diu: el teu programa, el Cocodril Club, ens ha alegrat ara l'última mitja hora del viatge. Ja no tenim ràdio casset als nostres cotxes, però encara sí que tenim ràdio CD, i que ens duri. Sí, perquè els nous em sembla que ja no em porten. Diu, de la cançó de Neil Young que has posat, en va fer l'Isidor Marí un molt bon cover per a Falsterbo Marí, que va dir Aguanta fort. Ah, doncs t'ho agraeixo, Fran J. Garcia, per al nostre espai de les versions, perquè aquesta no la coneixia. És del 2001, d'un àlbum anomenat Cor de Crom. Aguanta fort.

0: matí.
1: S'aparta una mica de la línia musical del programa, que és bàsicament pop-rock, però de tant en tant sona Antonio Machín, perquè jo crec que forma part de la vida de molts dels nostres oients i que segurament a molts també els hi porta records dels seus pares o potser dels seus avis. Com és el cas de la meva mare quan va ser entrevistada com a convidada de luxe del programa fa alguns mesos, quan ella va complir 93 anys. I ara sona Machín perquè hem rebut un correu de l'Enric Sagarra que fa referència a això. Diu: ei, Albert, l'estiu del 1959, llavors jo tenia 10 anys, al mig de la plaça del meu poble, cada any aixecaven un gran embalat per les actuacions de la Festa Major. Quedava bocabadat al veure que en un dia ja ho tenien llest. L'últim dia, a mitjanit, va actuar Antonio Machín. Deixaven entrar a tothom. I com a la teua mare, vaig tindre un gran record d'ell, sobretot amb la cançó Angelitos Negros.
2: Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros.
1: Gràcies per tot el que fas. Postdata. Encara hi ha algú que posa postdata, això també ens rejuveneix. Adjunto el programa del dia de l'actuació perquè no tiene pèrdida. I en el programa deia: a les 23:30, el famoso cantor Antonio Machín presentará en el Entoldado con su magnífico conjunto y orquesta Cha Cha Cha el grandioso espectáculo de variedades Cuba y España, que tantos éxitos ha obtenido. Espectáculo tolerado para menores. Al finalizar el espectáculo se celebrará un lucido baile de noche. Doncs tens raó, Enric. El programa No te perdo. Clar, és un programa del 9 de setembre de 1959 i d'un poble que és Vilanova de Bellpuig, de 1.100 habitants, al Pla d'Urgell. Però permeta'm que recordi un fragment de l'entrevista que li vaig fer a la mama. I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
3: Toda una vida.
1: No te'n recordaries pas de la lletra?
3: Sí.
1: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
3: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
1: No, no, així no, cantada.
3: Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
1: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
3: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens venia molt i anàvem a tot arreu junts.
1: Un petó. Ai, sí, toda una vida. Però podríem escoltar un altre del Machín que em va descobrir el genial radiofonista Luis Arribas Castro, també conegut com Don Pollo, aquell boig meravellós que ens deixava al febrer del 2006 i que va conèixer personalment a Machín. El va tenir moltes vegades al seu programa als anys 60.
2: M'estaria contigo.
1: Machín va néixer a Cuba el 1903 i moria a Madrid el 1977. La cançó preferida de Ribas Castro era Amar y Vivir. Ell es va quedar amb una frase de la cançó que diu: de lo que pudo haber sido y no fue. I la utilitzava per qualsevol concurs, enquesta. Per exemple, deia: en què treballes i amb què t'hagués agradat treballar? El resultat normalment era bastant penós perquè la majoria de la gent no treballava amb alguna cosa que li agradava, és a dir, que treballaven només per diners. Això ens feia pensar nosaltres que érem uns autèntics privilegiats de poder treballar amb el que ens agrada i passar-nos-ho també, no? Bueno, però aquesta cançó, Amar i Vivir, quan la va escoltar

0: Ai, de lo que pudo haber sido y no fue. Suposo que alguna vegada també ho has pensat, eh? Gràcies, Enric Sagarra, per el teu correu.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Ah, encantat de la vida. Gràcies per la teva fidelitat al programa, si ets dels primers, si ets dels veterans oients, i la benvinguda més cordial si acabes d'incorporar-te, si algú t'ha recomanat que ens escoltis, perquè s'ha imaginat que et podria agradar el programa, per si ens has descobert com per casualitat, remenant el dial de la teva ràdio, el teu sintonitzador, o navegant per internet. A Tortosa sempre hem tingut molts oients, i durant molts anys, potser 10, vam compartir el final de la Festa Major de la Cinta, al setembre, amb el nostre espectacle Cocodril Club, amb aquest programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. Llàstima que ara fa temps que no tenim, que no ens conviden a aquesta gran oportunitat. Bueno, doncs, des de Tortosa, precisament, ens escriu la Cinta, que ens diu: m'agradaria escoltar qualsevol cançó de Camilo Sest. Home, jo primer he de tenir un record maco per Camilo, perquè quan ell estava en plenes facultats, als anys 80, amb una veu prodigiosa, va venir en dues ocasions a participar i a cantar en directe, desinteressadament, a unes festes que vaig organitzar del meu programa d'aquell temps, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. Va ser sempre molt professional. Camilo havia nascut al Coll el 1946 i ens deixava a Madrid el 2019, bastant jove, no era gaire gran. Bueno, Cinta, Tortosa, com em dius qualsevol de Camilo Sesto, doncs a veure, no sé, pensant en aquesta d'Antonio Machín, la de Camilo que escoltarem, Algo Más, té alguna cosa a veure, no? Bueno, no ho sé, sobretot per aquella frase que potser també has pensat alguna vegada: si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor, unos años atrás.

Algo más, Camilo VI, original de 1973 per la Cinta, Cinta López de Tortosa. I començo l'espai del casset ficant cullerada. Aquesta cançó no és original d'ell, però gairebé que m'agrada més que l'original. No face, no name, no number.

No Face, No Name, No Number. La versió original és de 1967 i Brian Ferry la va voler versionar i publicar el 2010 en el seu àlbum Olympia. El líder de la banda Roxy Music, nascut a la ciutat de Washington, però no dels Estats Units, d'una ciutat del Regne Unit que es diu també Washington. Era una versió d'aquell grup mític anomenat Traffic.

Em sap greu, perquè els hi tinc molt de carinyo, als Traffic, però jo crec que la versió de Brian Ferry que escoltàvem fa un moment és molt millor que la seva versió original. Allà a Traffic estava, per exemple, Jim Capaldi i Steve Winwood. I de les seves etapes en solitari de Jim Capaldi m'agradaria recuperar, encara que només sigui un momentet, el tema amb el que jo el vaig descobrir en solitari.

0: No, no va ser una cançó molt coneguda, però alguns cocos me l'han demanat al llarg de la història del programa. El seu autor, intèrpret Gene Capaldi, tampoc va ser molt famós. Havia nascut al Regne Unit el 1944, va tenir una carrera de més de 40 anys i se'n va anar, malauradament, al gener del 2005. Però us comentava que a Traffic també hi havia aquell nen prodigi, Steve Winwood. Després, en solitari, va fer cosetes com aquesta, que és una d'aquelles cançons que també podria formar part de l'espai en el que et demanem cançons que et donin bon rotllo. While You See a Change. Una cançó que ve a dir, mentre vegis una oportunitat, aprofita-la, que a vegades el tren només passa davant dels teus nassos una vegada, i si el perds i et quedes a l'andana veient com marxa, se't posa una cara de gili. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mann.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. La dona catalana confinada per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica arribarà al clínic properament, on ingressarà en una habitació individual per quedar en observació i aïllament entre 3 i 6 setmanes. Escoltem Antoni Castells, director mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona.
2: Per tant, aquesta persona vindrà a l'hospital amb una habitació d'aïllament per fer establir o seguir aquest protocol que contempla que estigui aïllada i amb observació. És una persona, repeteixo, que no té símptomes, està asimptomàtica i, per tant, té la consideració de contacte, no de pacient.
1: L'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer MB Ondius, i en paral·lel l'OMS assenyala que hi ha 2 casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que Israel alliberarà en les pròximes hores l'activista catalano-palestí de la flotilla Saif Abu Keshek. Segons Álvarez, les autoritats israelianes acaben d'informar a través del cònsol a Tel Aviv de l'alliberament d'Abu Keshek i que la deportació es farà a través del pas fronterer de Taba a Egipte. I en successos, el Servei Català de Trànsit informa que aquesta nit s'ha registrat un sinistre viari amb 2 víctimes mortals a la carretera nacional 240 a Montblanc. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre 2 turismes i, a conseqüència de l'accident, han mort els conductors dels 2 vehicles. Es tracta d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre home de 50 anys, veí del Pont d'Armentera. Amb aquestes víctimes són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I Renfe ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens especialment enfocats a Rodalies. Sempre veuen 3 de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal, Barcelona i Ripoll. En aquest últim municipi ja han començat les obres amb previsió que les instal·lacions funcionin a finals d'any. A més, recordem que el servei de Rodalies torna a ser de pagament a partir d'avui. I en cultura, la 13a edició dels Premis Prodocs han guardonat el llargmetratge Dios lo ve, de la productora Hic and Nung. També ha estat guardonat com a millor sèrie televisiva Els herois de Vandellòs. I tanquem amb els esports, perquè hi en futbol sala el Barça es va imposar per 4-3 davant del Pozo de Múrcia, i això fa que els blaugranes s'assegurin la primera posició de la fase regular de cara al play-off. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu, avui, també, a l'iniciar aquesta nova hora, estiguis en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. En nom de l'ofici. I tant de bo que aquí al Club dels Cocos t'hi trobis molt a gust. Algú va dir... La vida, aquesta m'agrada especialment, la vida no consisteix en esperar que passi la tormenta, no, sinó en aprendre a ballar sota la pluja. Ah, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Quina és la teva?
2: Hola, que soy José y llamo desde Andorra. Era para ver si podíais poner una canción de Demi Rusus, El señor de las moscas. Se la dedico a Roger.

0: Lord of the Flies. El senyor de les mosques. Una cançó que ens està agradant molt d'escoltar-la, jo crec que per segona o tercera vegada només en tots aquests anys de programa, més de 32, i que no va ser gaire famosa. Va ser de les primeres de Dennis Russo en solitari, després de deixar els Aphrodite Child, els fills d'Aphrodite, al costat de Vangelis. Hi ha una novel·la amb el mateix títol, El senyor de les mosques. La cançó diu: donaries la teva ànima al diable per tenir a l'amor de la teva vida. I dins del terreny de les curiositats, que ja sabeu que a mi m'agraden molt, hi ha una cançó que es diu igual, però que no té res a veure, dels Iron Maiden. Sí, aquesta també és El senyor de les mosques. Estem escoltant en directe. El 1995. Es diu igual, però no té res a veure amb la de Dennis Russo. Que, per cert, es va casar 4 vegades. Moria a Atenes el gener de 2015, als 68 anys. Iron Maiden és una banda britànica de heavy metal que es va formar a Londres el 1975. Quin escàndol, no? Bueno, només una miqueta perquè t'espavilis. Què tal, Coco? Com ho portes, això?
1: Això és Cocodril Club.
0: Per on està el piano? Montse, tu saps on està el piano? O saps què és això que estem fent?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies. Ah, mira! Aquí està el piano, per recordar-te que el programa s'emet per 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Sí, per la tele. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I si has fet tard, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Ens trobaràs, entre d'altres llocs, a les plataformes iVoox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music. No perdis la sintonia. Ah, i participa, que això ho fem junts. Per casualitat, saps quin va ser el primer disc que et vas comprar? M'agradaria compartir-lo amb tots els cocos. És que aquell primer disc, quan la música costava diners, es valorava molt més. Quan no et podies comprar totes les cançons, tots els discos que t'agradaven i havies d'escollir només un o dos... I a l'arribar a casa sabies que aquella cançó que tant t'agradava la podies escoltar tantes vegades com volguessis? Ah, això no s'oblida mai, oi? My Music, la teva música, el teu primer disc. Si no te'n recordes del primer disc, digue'm el primer que recordis que vas tenir a les teves mans. En qualsevol format, en vinil, en casset, en CD... Digue-m'ho per correu electrònic, com ha fet en Xavier Junqué, que diu: el meu primer disc va ser el single Venus, de Shocking Blue, però me'l van comprar per a regalar a un company el seu aniversari. O sigui, et van comprar un disc perquè el regalessis. Diu: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Ah, però això ho comentarem després.

Bueno, Vines va ser realment un fenomen. Primer, no és habitual que les llistes de supervendes del Regne Unit i dels Estats Units, que són els dos països que històricament sempre han marcat tendències, sigui número 1 un tema que no ve de cap d'aquests dos països, sinó dels Països Baixos. Però això va ser el 1969 i la cançó encara avui dia omple la pista del cocodril quan fem les nostres sessions, quan fem aquest programa adaptat a sessió de ball, i la ballen i la canten fins i tot els més joves. És un tema absolutament rodó d'aquest grup de La Haia, dels Països Baixos, Shocking Blue, que vol dir blau impactant, amb una vocalista molt carismàtica, Mariska Veres. Als Estats Units va ser número 1 3 setmanes consecutives. Va ser una passada. Va ser el primer disc holandès que ho va aconseguir. I en aquell 1969 va vendre més de 5 milions de còpies al món. La vocalista Mariska Veres moria de càncer el 2006 amb només 59 anys. Molta gent va descobrir aquesta cançó amb la versió que el 1986 van fer les noies del grup Bananarama.

Bueno, eren arranjaments adaptats a aquells anys 80. No estava malament, però nosaltres preferim la versió original, que és la que sempre hem punxat i continua triomfant i omplint pistes. Sí, aquesta va ser molt coneguda, però segurament el que pocs cocos deuen conèixer és una versió que es va fer en castellà per un grup que normalment no gravava, un grup de Barcelona que es deien Los Tops. Era un grup d'acompanyament per directes, però van fer una excepció en el seu repertori i van gravar un únic disc per versionar en castellà Venus.

0: una versió no gaire afortunada, com podeu comprovar. Bueno, va ser el primer disc que va tenir l'amic Xavier Junqué durant unes hores, perquè li van comprar el disc perquè li regalés a un company amb motiu del seu aniversari. Però al recuperar els Shocking Blue, hem d'escoltar també una cançó que ha agradat sempre històricament molt al programa, tot i que va ser un èxit menor comparat amb Venus, que no va passar a la història de la mateixa manera, però que tenia un títol curiós. Espanya es va dir «Nunca te cases con un ferroviario». I el 2015, que vam tenir l'oportunitat de tenir col·laborant en aquest programa el grandíssim Luis del Olmo, comentàvem amb ell la llista d'èxits d'un programa seu de 1970 que es deia Los 50 de Oro. I ell, que és fill de ferroviaris, quan vam arribar a aquesta cançó, això no li va fer gens de gràcia recordar-ho.
1: Por cierto, que en esta lista de noviembre de 1970 era un gran éxito del grupo Shocking Blue, holandeses, llamado Nunca te cases con un ferroviario. ¿Por qué debían dedicar una canción con este título? Tú que eres hijo de ferroviario. Tal vez porque los ferroviarios estaban de viaje y podían tener un amor en cada puerto.
2: Es un gran desconocido. Los ferroviarios eran unas personas encantadoras. Precisamente la canción tenía que ser el título al contrario. Cásate con un ferroviario y serás feliz en tu vida, ¿no? Pero esto lo se ve que lo compuso algún malaje que no dice nada en favor de la familia ferroviaria que yo siempre he defendido, ¿no?

I la cançó diu... Mai et casis amb un ferroviari. Ell t'estima només de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. No us enamoreu d'un ferroviari. Si ho fas, oblida-ho, si pots. Estàs millor sense ell. No, no, no. Ell t'estima de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. En fi, que la cançó adverteix sobre les dificultats d'estimar algú, la passió i el temps del qual estan dedicats a la seva feina, al ferrocarril. El que no sabien quan van fer aquesta cançó és com estaria Rodalies. Llavors la cosa es complica encara més, no?

Sí, sí, sí. Aquesta cançó històricament ha agradat molt als cocodrils, als seguidors, als fantàstics oients d'aquest programa. Never Marry a Railroad Man. Però tot això ha vingut perquè l'amic Xavier Junqué diu que el seu primer disc el va tenir unes hores perquè li van comprar perquè el regalés a un company seu per al seu aniversari. Però continua el seu correu, diu, dient: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Era el long play de Supertramp, Crisis? What Crisis?

I en Xavier Junqué diu que bàsicament es va comprar com a seu primer disc per ell aquest àlbum de Supertramp, Crazy's What Crazy's, diu, només per escoltar Another Man's Woman, que sonava a Informe Semanal a la tele. Home, no és que sonés. És que aquest programa, que si no m'equivoco continua sent el més veterà de televisió, que va començar el 1973, utilitzava la part final que ara tots estem esperant com a sintonia, que no deixa de ser una raresa, perquè a les televisions en general tenen pressupost per composar o per encarregar que composin músiques exclusives no comercialitzades, no? Però eren altres temps i vam pensar que per Informe Semanal quedaria molt bé el ritme de Supertramp en el final d'aquesta cançó, Another Man's Woman. Per altra banda, és un dels primers àlbums que vaig poder presentar per ràdio, la mítica Ràdio Club 25, que de tant en tant ens donàvem el luxe de posar tota una cara sencera de long play, sense dir res i sense publicitat. D'això, doncs, com de quasi tot, ja fa molt de temps, eh? Més de 40 anys. Ah, però això m'agrada com si fos la primera vegada que l'estic escoltant.

El disc és de 1975, però llavors els discos duraven molt més, eh? Jo el presentava gairebé com si fos novetat, el 78. Gràcies per col·laborar, Xavier Junqué. Si te'n recordes del primer disc que et vas comprar, digue-m'ho, que el compartirem, eh? I si no te'n recordes, digue'm el primer disc que recordis. En vinil, en casset, en CD. Des de Badalona, en Josep Maria ens diu: hola, Albert, el meu primer disc regalat va ser un d'Engelbert Humperdinck. Me'l va regalar la Pepita, una senyora entranyable, soltera, que vivia amb la seva mare i veïna nostra al Raval. Després ens vam traslladar a Navas i venia pel meu cumple i em portava regals com còmics i discos d'Engelbert Humperdinck i Elvis Presley. I em feia uns petons sonors que els escoltaven tots els veïns. Jeje, que en pau descansi, la senyora Pepita. Una abraçada a tots, Josep Maria Badalona. Interpreto, tu no m'ho dius, però interpreto que tu eres molt jove i si et regalava discos d'Engelbert Humperdinck segurament era perquè li agradava a ella. Més que tu, no? Que potser ets un nen. El tema més famós d'aquesta gran veu va ser aquest que està entrant, Les bicicletes de Versailles.

0: Les bicicletes de Versailles, Engelbert Humperdinck, del 1968.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-lo, com ara ho fem amb el de Maria Àngels Dalmau, de Barcelona. Diu, el primer disc que em vaig comprar ho vaig fer abans de tenir tocadiscos. L'anava a escoltar a casa d'una amiga. Va ser Common Island de Dexys Midnight Runners, del 1982. Albert, crec que també et serviria com a cançó que dona bon rotllo. A mi me'l dona. Una abraçada a tots els cocos, i en especial per tu. Moltes gràcies, Maria Àngels Dalmau, de Barcelona. Doncs aquesta era una banda que feia música soul i música celta del Regne Unit, i aquest pràcticament entre nosaltres va ser el seu únic èxit, el seu One Hit Wonder. Dexys Midnight Runners. Common Island.

Come on, Eileen, la Texas Midnight Runners, des del 1982, el primer disc de la Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Ficaré cullerada, no, amb el meu primer disc ni els meus primers discos, perquè ja els he posat altres vegades en altres programes, però sí, amb un dels primers, de 1970, i del grup Christie...

0: banda britànica Christie, pràcticament el seu únic èxit internacional, el seu One Hit Wonder. Per cert, que a la cançó no s'especifica l'ubicació exacta d'aquest riu groc, tot i que l'autor, Jeff Christie, va declarar que es va inspirar en la idea d'un soldat que torna a casa al final de la Guerra Civil dels Estats Units. Algú va dir: si hi ha música a la teva ànima, s'escoltarà a tot l'univers.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens alegrem moltíssim de que la Generalitat de Catalunya destaqui la gran trajectòria de la nostra companya de doblatge, Maria Lluïsa Solà, donant-li la creu de Sant Jordi 2026. La Solà és una companya extraordinària, simpàtica, amable, divertida. Una de les millors veus femenines del doblatge, possiblement la més emblemàtica, amb milers de treballs al llarg de la seva carrera. Maria Lluïsa Solà ha doblat actrius com Sofia Loren, Eva Magee Sen, Tippi Hedren, Janet Leigh, Carrie Fisher, Susan Sarandon, Diane Keaton, Glenn Close, Linda Hamilton, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis o Sigourney Weaver, entre d'altres. Maria Lluïsa Solà, que ara té 87 anys, va començar molt joveneta fent ràdio, fent radioteatre. Moltes felicitats, Maria Lluïsa, després del lamentable lleig que et van fer a la cerimònia dels Premis Goya, perquè ella sempre havia dit que de totes les dones que ha doblat tenia una predilecció per Susan Sarandon. I, bueno, molts de vosaltres ja ho sabeu, estaven les dues al mateix lloc, a l'Auditori, a Barcelona, on es feien els Premis Goya, i tothom esperava que en algun moment les presentessin, que a Susan Sarandon li diguessin: aquesta senyora és l'actriu de doblatge teva a Espanya, en castellà, de tota la vida. I això no es va arribar a produir. Ningú ha sabut explicar exactament el perquè. Però nosaltres avui volem recuperar aquesta entrevista amb Maria Lluïsa Solà.
1: I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Maria Lluïsa Solà. Què tal?
2: Hola, què tal?
1: Tu vas començar fent radioteatre,
2: sí,
1: a Ràdio
2: sí,
1: Espanya,
2: sí, sí,
1: si no m'equivoco.
2: Sí, sí, a Ràdio Espanya de Barcelona, eh? I tant.
1: I va ser la parella de Suari durant molt
2: temps.
1: I tant,
2: i tant, jo crec.
1: Que era el galant, no,
2: llavors? El galant del moment, ja ho crec, que sí.
1: Que ens va deixar molt jove, no?, a causa d'un accident.
2: Sí, pobret, sí, per un accident, sí.
1: Però tinc entès que el seu enterrament va ser multitudinari.
2: Sí, la veritat és que llavors la gent sentia molt la ràdio i els agradava molt les coses que fèiem. I, bueno, nosaltres, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, cadascú en el seu estil.
1: Has fet moltíssim doblatge i has sigut de les primeres veus. Un luxe la teva veu, bueno. I continues en actiu, per sort.
2: Sí, sí, sí. Mira, jo tinc la sort d'haver doblat actrius fantàstiques, sempre ho dic, però és que és veritat. És difícil, però t'ho fan molt més fàcil.
1: És el que andava a dir, no?
2: Sí.
1: Quan més bona és l'actriu, més fàcil és doblar-la, oi?
2: I tant, i tant. Ja ho crec que sí. És fantàstic. Recorda'm, és com un regal.
1: És com un regal. Recorda'm alguns dels noms que més t'ha agradat, cara.
2: Bueno, a mi m'agrada molt la Susan Sarandon, la Glenn Close, bueno, jo què sé, la Ellen Mirren, moltíssimes.
1: I al principi moltíssimes. Crec que vas fer Sofia Loren, no?, per exemple.
2: Sí, també. Eh? Sí, sí. El Cid, la primera vegada que la vaig doblar.
1: Que fort,
2: i,
1: que
2: fort. Bueno, la vaig sentir fa poc i vaig pensar, m'agradaria tornar-la a doblar.
1: Ah, sí?
2: Faria una mica més bé.
1: Ah! Això ens passa una mica a tots, eh? Quan ens sentim, pensem,
2: sí,
1: ara encara ho milloraria, això, no?
2: Quan les coses que has fet, dius, ara m'agradaria tornar-ho a fer. Però bueno.
1: Ens pots explicar alguna anècdota que t'hagi passat en el teu treball? Alguna
2: moltes,
1: cosa
2: moltes,
1: més o menys curiosa?
2: Que jo ara no sé que recordi. Jo sóc molt ploranera, però molt, eh? I una vegada que estàvem fent... No me recordo quina pel·lícula, em sembla que era La fuerza del cariño, i una persona que es moria, i jo m'estava aguantant per no plorar, i estava plorant, i el director, que en aquell moment estava dirigint la pel·lícula, que era el Sant Salvador, va dir, però llora un poc més, mujer, i jo ja no podia aguantar més de tant que plorava. Bueno, molts records, o quan tens ganes de riure, que no pots parar per tonteries, però

0: Bé.
1: I ja saps que en aquest programa tots els convidats els hi demanem una cançó que hagi resultat especial a la seva vida.
0: Això és molt difícil de dir, una cançó que sigui especial. No sé, totes són especials, fantàstiques, jo què sé. Edith Piaf, per exemple. La Vian Gos.
1: La Vian Gos.
0: Per exemple.
1: Doncs és una gran cançó, és un gran record, m'imagino, que amb ella, bueno, ara quan l'escoltem te'n recordaràs de moltes coses
0: tant,
1: dels teus inicis,
0: que, sí,
1: que tu
0: sí.
1: vas començar, que eres una criatura.
0: Una cria, una sí, cria, sí, anava, sí. Anava amb mitjons.
1: Et consideres afortunada?
0: Molt, molt. I he estat molt
1: feliç. T'has pogut dedicar
0: i...
1: tota la vida al que t'agradava.
0: Sí, eh? Exacte. Bueno, i a vegades em paguen, vull dir que,
1: bueno,
0: que està bé.
1: Llavors ja és fantàstic.
0: Ja és fantàstic.
1: Moltes gràcies.
0: A tu, guapo.
1: Moltíssimes felicitats, Maria Lluïsa.
0: Moltes felicitats
1: i que per molts
0: pel
1: anys et
0: teu programa.
1: Escoltar. Gràcies.
0: Gràcies, una abraçada.

0: I amb la cançó més especial per la nostra convidada, per la grandíssima actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2026, hem anat molt lluny, però és igual. És igual perquè això és un himne, està considerada un himne a la resiliència i a l'amor. La Vian Gogh ha estat inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 1998. Es va convertir en la cançó més emblemàtica d'Edith Piaf, nascuda a París el 1915 i que va marxar a l'altra dimensió des de França el 1963. Ella, el 1946, la va començar a cantar en públic. La va escriure durant la postguerra, inspirada per un amor d'Estats Units. I l'equip de representants, de mànagers que l'envoltava, no li va donar gens d'importància a la Vian Gogh. Fixeu-vos quina poca clarividència. La van tenir guardada 2 anys. Al cap de 2 anys, finalment, es va publicar i es va popularitzar, el 1946. Però recordo que un bon amic de qui us parla i un dels millors guitarristes del país, en Frank Mercader, va demanar una altra cançó molt important d'Edith Piaf, i amb ell l'entrevistàvem poc abans d'un bolo d'una festa cocodril que vam fer a Olot.
1: I avui estem nosaltres, pocs instants abans d'un bolo especial, d'una festa cocodril a Olot, el gran Frank Mercader, un músic absolutament històric del rock fet des de Barcelona, que des dels anys 60 que ha treballat amb diverses bandes absolutament històriques fins que va muntar la seva pròpia banda i en els últims 8 anys és el director de la banda del Buenafuente, els músics que acompanyen en directe cada nit a l'amic Andreu a la tele. Frank Mercader, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Malgrat tots els bolos que hauràs fet, que són moltíssims, m'imagino que uns instants abans de començar una actuació, sempre hi ha aquell coquet, no?
2: Home, el coquet sempre el portem a sobre. Jo me recordo la... com es diu? Agradecida... Com es deia?
1: La Dina Morgan.
2: La Dina Morgan va dir un dia... Porto 40 anys a l'escenari i sempre tinc aquest coquet abans de sortir. I jo li vaig dir... I va dir, i quan ho perdi, deixaré de sortir al teatre. O sigui, aquest coquet mai s'ha de perdre, perquè si no, és que ja no tens interès. Clar. I per mi la música és mi vida.
1: És el cosquilleo i és la responsabilitat davant del públic. Però a mi m'agradaria, Frank, que em diguessis quina és per tu una cançó especial i per quin motiu.
2: Home, jo tinc moltes cançons, perquè jo no puc dir... Però hi ha una que té molta especial per mi, perquè me recorda molt la meva mare. La meva mare era una forofa de la Edith Piaf, i hi ha una cançó que es diu Himne a l'amor, i també jo, aprofitant que ara fa poc que m'he casat, vaig aprofitar la virantesa de que hi ha aquesta connexió de la meva mare, que estarà por ahí en el cielo o donde sea, bailando y cantando, pues amb aquesta connexió d'aquesta cançó de Edith Piaf, i després la vaig aprofitar per la presentació de la boda, que m'he casat fa poc, pues és un motiu per mi d'una de les cançons preferides. Es diu Himne a l'amor, Himne a l'amor. A l'amor, no a l'amor, a l'amor.
1: Sí.
2: De l'Edith Piaf.
1: I, evidentment, hi ha cançons que són més que una cançó, que amb el pas dels anys s'han convertit en autèntics himnes,
2: sí.
1: I aquest és un autèntic himne, sí, a l'amor, que ben segur farà feliç a molta gent que ara mateix ens, sí, està escoltant. Sí. Felicitats.
2: Gràcies.
1: Per aquesta novetat de la teva vida particular i que continuïn els èxits a la teva vida professional. Et veiem cada nit amb el Buenafuente.
2: I que tu lo veas.
1: I que tinguem molts bolos junts.
2: Vinga, Albertito.
1: Vinga, guapo.
2: Vinga, guapo. Adéu,
1: Frank.
0: Bueno, i els seus músics estaven provant so, estaven assajant, faltava poc per començar, ells al seu concert i tot seguit jo amb la meva sessió Revival, adaptant aquest programa a sessió de ball. Va ser una nit allà al passeig d'altura d'Olot, jo no sé quanta gent hi havia perquè no es veia el final dels caps des de l'escenari. Milers, milers d'amics. A veure si algun dia podem tornar-hi, que a Olot, que ens faria molta il·lusió. Bueno, però aquesta cançó d'en Frank Mercader per recordar la seva mare té una història bastant tràgica. El gran amor de la vida d'Edith Piaf va ser el boxejador Marcel Cerdan, que va ser campió mundial dels pesos mitjos. Van viure un amor intens i apassionat que va acabar tràgicament quan ell va morir en un accident d'avió al viatjar des de París per reunir-se amb ella a Nova York. Això va marcar Edith Piaf per sempre. I poc després de la seva mort, ella va voler dedicar aquest himne a l'amor, però sempre es va sentir culpable de la mort de la seva parella, perquè ella li havia demanat a ell que viatgés en avió en lloc de vaixell perquè es poguessin trobar abans, no? Però l'avió es va estavellar. Aquest succés la va destrossar, la va portar a una profunda depressió i a una addicció contínua a la morfina.

Pell de gallina, cocodrolos. L'himne a l'amor d'Edith Piaf, que ella va escriure el 1949, tot just després de la tràgica mort del seu amant, Marcel Cerdan. Posteriorment, va ser gravada i publicada el 1950.

0: I marxem ballant. Sisplau, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, de qualsevol dècada. I aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. M'ho dius en un correu a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria. Diu que li feia ballar molt la cançó So Many Men, So Little Time, de Michael Brown. Era actriu, ballarina, cantant disco de Canadà. Bueno, ara té 81 anys i la cançó és de 1983, tot i que encara omple la nostra pista els diumenges a la tarda quan fem la nostra sessió a la discoteca Barrocos de Barcelona cada diumenge des de fa més de 14 anys al carrer Aribau 242 a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10. Vine a la festa! So many men, so little time, tants homes i tan poc temps, es diu aquesta cançó. Gràcies, Josep Maria. I un últim favor, si no et sap greu, però al mateix preu procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Una dona compleix quarantena des d'aquest matí a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure prop de la dona que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
2: El govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: A partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb Rodalies a Catalunya.
2: D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
0: I avui també es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea.
2: Per celebrar-ho s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona.
0: I en successos, dues persones van morir aquesta nit passada en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc.
2: Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? A primeres hores del matí ens hem despertat aquí a Catalunya amb ruixats que quedaven concentrats sobretot a punts del Baix Maresme, Barcelonès i també de les Terres de l'Ebre. En conjunt ens han deixat poques precipitacions, pocs litres, com ha estat el cas dels 3 litres i mig de Barcelona, zona universitària, o el litre i mig que també hem localitzat al Raval o també a la zona dels ports. Al matí hem tingut clarianes als punts del Pirineu i Prepirineu, però en canvi a la resta de Catalunya el cel ha estat molt més variable, molt més cobert de núvols. I a aquestes hores del migdia tenim l'arribada de les primeres precipitacions per Terres de l'Ebre, que poden descarregar amb intensitat sobretot a punts d'Ulldecona, Horta de Sant Joan, i a mesura vagi passar la tarda aquests ruixats s'aniran desplaçant de sud cap a nord, afectant a qualsevol comarca catalana i que puntualment inclús ho podran fer amb intensitat. Per tant, la tarda es presenta passada per aigua amb unes temperatures que es mantenen molt semblants. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica.
2: Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a un quart de cinc amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Una dona compleix des d'aquest matí quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure prop de la dona que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
1: No té símptomes i se li ha practicat una PCR, però de moment es mantindrà aïllada en una habitació de l'hospital. Aquest matí el govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació per la seva banda dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà. Ens amplia tota la informació la Norma Lebrero.
2: Hi ha tres persones de l'estat espanyol que van volar amb l'avió de KLM de Johannesburg a Amsterdam, on viatjava la dona que va acabar morint d'antivirus. La dona d'Alacant, que està fent quarantena a l'hospital i que ha mostrat símptomes, com tos, una dona sud-africana que ja és al seu país però que ha passat una setmana a Barcelona, i una dona catalana que des d'aquest matí compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona, que no ha manifestat símptomes clars però que va seure a prop de la dona que va morir. Se l'ha aïllat en una habitació i se la manté en vigilància 7 dies fins al resultat de les proves. Ho ha explicat el director assistencial de l'Hospital Clínic, Antoni Castells.
3: Estarà en una habitació individual, en el qual estarà atès per personal mèdic i d'infermeria. És una persona, repeteixo, asimptomàtica, per tant, el control que s'han de fer bàsicament és de prendre les constants i saber com està, però, evidentment, com a mesura d'aïllament, estarà en una habitació individual.
2: Aquest matí el govern espanyol també ha explicat el pla per evacuar els 147 passatgers i tripulació de l'Ondius, que aquesta matinada arribarà al port de Tenerife. Els primers a sortir del vaixell seran els passatgers espanyols, que volaran en un avió a Madrid, on passaran, per ordre judicial, una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que tots són asimptomàtics.
4: No estamos hablando de casos ni estamos hablando de pacientes. Estamos hablando de compatriotas que están asintomáticos, personas que están asintomáticas, que llevan muchos días viviendo una situación muy difícil y así nos lo han trasladado. Estamos detectando, estamos localizando, estamos actuando desde el primer momento ante cualquier posible situación de riesgo y ante cualquier posible contacto. Quiero insistir una vez más también que el riesgo para la población en general sigue siendo...
2: La resta de passatgers aniran desembarcant tan bon punt tinguin l'avió fletat pel seu país esperant-los a l'aeroport de Tenerife. De moment s'han confirmat avions de França, Alemanya, Irlanda, Bèlgica i Països Baixos. La Unió Europea traslladarà la resta de ciutadans que no disposen d'avions fletats pel seu país, com Gran Bretanya o els Estats Units. Fernando Grande Marlaska es ministro de Interior.
5: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Vuelvo a repetir, no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà aquesta tarda amb el director general de l'OMS per explicar-li l'operatiu.
0: I a partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb tren de Rodalies a Catalunya. D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar així els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat a la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
1: Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els companys de Vallès Occidental Televisió han sortit al carrer per preguntar a la gent què opinen que torni a ser de pagament al servei de Rodalies.
6: Faig servir la T-Mobilitat, la de la jove, però sí que és veritat que la meva família sí que la fan servir bastant i no em sembla bé que al final és un servei públic i que ens tornin a pujar els preus. Quan acaba d'haver un retard de mitja hora, doncs em sembla molt fort.
7: Pues me parece fatal, viendo cómo siguen las instalaciones, me parece de muy mala manera, porque prometieron que iban a mejorar todo y no lo han hecho.
8: Con lo mal que van los trenes ahora, que nunca vienen a la hora, podía ser gratis más tiempo.
9: Si ens fan pagar el que ens fan pagar, pues que tingui una repercussió en el bon sentit i que funcioni millor la línia.
10: Jo vinc de... ha agafat el tren a Hostalric i ha vingut puntual i sense incidències.
9: Hi ha millores a la part de la línia que jo agafo, però jo tinc amics, per exemple, a la meva universitat, que agafen altres línies i no estan del tot contents.
11: Que sigue aún fallando, que hay retrasos y que pues no veo que esté funcionando completamente bien.
12: Uso el servicio diariamente, pero sigo sintiendo de que los trenes no van como prometieron.
0: En aquest sentit, i per la seva banda, la plataforma Dignitat a les Vies també considera desencertat que Rodalies deixi de ser gratuït davant la poca fiabilitat del servei.
1: Els usuaris dels trens tornen a pagar des d'aquest dissabte després de 3 mesos i mig de gratuïtat, com us avançàvem, i tot derivat d'aquests problemes de l'accident mortal de Gelida de gener. Ens en dona tota la informació des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
13: Dignitat a les Vies assegura que no es pot parlar de situació normalitzada quan les afectacions constants configuren un escenari molt allunyat del servei que els ciutadans mereixen. La portaveu de la plataforma d'usuaris, Ana Gómez, ha explicat a Tarragona Ràdio que amb l'eliminació de la gratuïtat, l'administració està demostrant una desconnexió total amb el que viu el passatger el dia a dia a les andanes.
14: Ja han reobert pràcticament totes les línies, doncs tornen a cobrar el bitllet. Això dir que és normal i que tot hem arribat a aquesta normalitat de servei és o una desconnexió total de l'andana o dia crits que no tenen calés i que necessiten que paguem el bitllet.
13: Gómez deixa clar que no està a favor de la gratuïtat eterna, però assenyala que cal que sigui un servei públic fiable i de qualitat.
14: Et diuen que et cobren per normalitat el servei, perquè jo crec que si haguéssim dit no tenim calés, la gent no s'ho pren tan malament, però que et diguin a la cara la normalitat del servei és un tema també de dignitat.
13: La plataforma avisa als usuaris que tinguin un abonament en vigor amb dies pendents quan va començar la gratuïtat, que podran recuperar aquests viatges.
0: Seguim parlant de Rodalies perquè Renfe ha començat també les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats precisament al servei de Rodalies. D'aquesta manera, la companyia passarà de tenir espai per reparar uns 22 vagons simultàniament a tenir espai per al doble, uns 50.
1: Es preveuen 3 tallers nous a Manresa, Sant Celoni i a Granollers. A més, s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal, a Barcelona, i a Ripoll. A la capital del Ripollès, precisament, ja han començat les obres i està previst que comencin a funcionar a finals d'aquest mateix any. La resta s'aniran executant en els pròxims 4 anys i s'hi destinaran 164 milions d'euros.

0: Aquest és un fragment de l'Oda a l'Alegria de Beethoven, la peça que es va escollir com a himne de la Unió Europea, i és que avui es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea.
1: Per celebrar-ho, s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona, amb un convidat especial, l'exprimer ministre d'Itàlia i expresident de la Comissió Europea, Romano Prodi, que ha estat molt crític amb l'actual divisió europea.
2: Encara que hàgim, doncs, ens hem unit per la defensa d'Ucraïna, però no hem fet res, absolutament res, per la dramàtica tragèdia entre Israel i Palestina, i encara menys estem fent pel que fa a la guerra d'Israel i els Estats Units a Iran. Per tant, atenció, que perquè la pèrdua, doncs, de la unitat és terrible pel nostre futur.
1: Durant l'acte també s'ha fet una taula rodona amb representants institucionals i estudiants del programa Estrella Europeu, l'Erasmus. L'acte s'ha tancat amb el desplegament d'una gran bandera europea i la interpretació de l'himne europeu.
0: I sobre aquest mateix tema, 6 de cada 10 joves declaren sentir-se bastant o molt europeistes, segons el Centre d'Estudis d'Opinió i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, una xifra que ha crescut durant els darrers 2 anys.
1: Però que en saben realment els adolescents de les institucions europees? Avui que se celebra el Dia d'Europa, ho hem preguntat a alguns dels estudiants que participen al programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu a Catalunya.
3: Una institució que vetlla per la nostra seguretat i perquè tinguem millors oportunitats a la vida.
4: No deixa de ser una aliança de països per tal de créixer a nivell democràtic, a nivell social i a nivell ambiental.
5: Europa està per ajudar i per fer la vida millor.
6: Per mi Europa és una família molt gran sense fronteres.
7: És una unió bastant forta, la qual ens ha permet poder estalviar bastants conflictes. I, per exemple, els meus pares són del Marroc i va ser una oportunitat molt gran poder venir aquí.
8: Ens permet, doncs, en altres països ens obre oportunitats que potser sense Europa no tindríem.
4: La gent sent que tot aquest tema d'Europa, del Parlament Europeu, no l'interpel·la directament quan la realitat és que és el que decideix, no?, part de les nostres vides, com per exemple què estudiarem, si podrem pagar l'habitatge.
9: Jo crec que hi ha molts joves que no li interessen encara, però jo crec que a mesura que la gent va coneixent el que és la Unió Europea en si, jo crec que es va animant a més, a conèixer més.
10: Hi ha diferents projectes com l'Erasmus i tot, que a mi m'agrada molt viatjar.
0: Sobre aquest mateix tema i en la seva darrera intervenció, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat avançar cap a una unió política europea basada en el federalisme per respondre així a la sacsejada geopolítica econòmica i social que viu ara mateix el món.
1: Durant l'acte institucional, Illa ha assegurat que només un bloc econòmic i comercial no és suficient, això ho deia en paraules seves, davant d'aquests nous reptes globals, i ha reivindicat també en paraules seves la unitat en la diversitat, com a fórmula per reforçar el projecte europeu.
0: Anem ara amb un apunt ràpid sobre la flotilla, perquè el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que Israel alliberarà en les pròximes hores l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek.
1: Álvarez ha assegurat que les autoritats israelianes els ho han informat a través del cònsol a Tel Aviv de l'alliberament d'Abu Keshek i que la deportació es farà a través del pas fronterer de Taba a Egipte.
0: I parlem ja de successos, perquè 2 persones han mort aquesta passada nit en un xoc frontal entre 2 cotxes a la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: L'avís de l'accident es va rebre poc després de les 10 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, es va produir una col·lisió frontal entre 2 turismes. A conseqüència de l'accident van morir ambdós conductors i únics ocupants dels vehicles. Es tracta d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre home de 50 anys, veí del Pont d'Armentera. Amb aquestes 2 víctimes ja són 38, les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona per haver robat joies per valor de 4.000 euros de casa d'un home de 90 anys al districte barceloní de Nou Barris.
1: L'arrestada de 19 anys va cometre el robatori amb violència i intimidació després d'oferir-se inicialment com a servei domèstic. La policia ha identificat una altra dona que també podria estar relacionada amb els fets. El cas es remunta al 17 de gener a la zona del passeig de Fabra i Puig, quan dues dones es van apropar a la víctima i van oferir-se per fer les feines de casa seva. Sota aquesta excusa el van acompanyar fins al domicili i van marxar. Hores després es van tornar a presentar a l'habitatge, van passar a l'interior i van sostreure diverses joies amb intimidació.

0: just. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Parlem ara de salut i sanitat, i és que un centenar d'adolescents han estat atesos a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona durant els darrers 3 anys per temptatives suïcides o d'autolesions.
2: És un fet que va en augment des de la pandèmia, així com les sobredosis per drogues, algunes poc conegudes pels professionals sanitaris, com la ketamina i el gas del riure. Ens dona més detalls Maite Polo.
3: La meitat dels nois i noies d'entre 13 i 17 anys atesos a urgències de Sant Pau per conductes autolesives ja ho havien fet abans. I en gairebé 7 de cada 10 casos, l'episodi desencadenant va ser dins la família o bé a l'escola per assetjament. El 2025 van ser 35 menors dels barris de Barcelona que tenen com a referent aquest centre hospitalari. Ho explica el director d'urgències de pediatria de l'Hospital de Sant Pau, Joan González.
4: Estem veient més ideació autolítica, més autolesions, inclús més ideació de suïcidi o inclús també tentatives just des de que es va acabar el confinament. Moltes d'aquestes conductes o d'aquestes idees o d'aquest malestar cada vegada es ve vinculat a l'ús de xarxes socials sense filtre i sense límits. Dolències que d'entrada semblen físiques, al darrere hi ha molt més, no? Hi ha casos, doncs, a vegades, d'assetjament escolar o problemes també fora de l'entorn escolar.
3: A urgències també arriben adolescents, sobretot el cap de setmana, amb sobredosis de drogues poc conegudes pels professionals sanitaris. I aquest nou paradigma els provoca un problema per identificar les substàncies. Són dos dels temes tractats al 30è Congrés de la Societat Pediàtrica Catalana que s'ha fet durant 2 dies a l'Hospital Sant Pau de Barcelona.
1: Seguim amb l'àmbit de la salut perquè la Corporació del Maresme i la Selva realitza la primera cirurgia robòtica a l'Hospital de Calella.
2: La intervenció ha anat a càrrec del Servei d'Urologia. Ens n'informa des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
5: En aquest sentit, Calella ha estat el primer dels 5 hospitals que participen en el projecte de compra conjunta a iniciar aquest tipus de cirurgia en l'especialitat d'urologia. Josep Maria Prats, cap de la unitat d'urologia de la corporació, valorava així satisfactòriament la nova tecnologia.
6: Porta molts avantatges, però en un cas complex, i en aquest cas ens permet treballar amb més autonomia i més ergonomia, i després el que dona és molta precisió. Dona moltíssima precisió en el moment dels moviments, tu pots aplicar el moviment del teu canell i la punta dels teus dits amb 3 articulacions dintre del cos i a més amb una visió tridimensional. Per tant, tens molta més visió de l'anatomia amplificada, no com la veuríem a simple vista, sinó amplificada, i pots veure fins i tot la microcirculació i anar dissecant i tallant i progressant molt bé, no? Quan la cirurgia és menys agressiva.
5: Aquesta primera intervenció representa un pas important en la millora de l'atenció als pacients amb intervencions més precises i menys invasives.
1: I obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Girona, que ha estrenat una nova edició del Temps de Flors, que ha arrencat molt pendent, això sí, del temps davant la previsió de pluges per a les properes hores.
2: Malgrat això, la cita ha tret riuades de gent que ha volgut visitar la ciutat, que des d'aquest dissabte acull 141 mostres florals en diferents punts. Un dels llocs més fotografiats han sigut les escales de la catedral, protagonitzades per un drac com el del Parc Güell, però transformat en Corcollona, animal mitològic genuí de Girona.
1: I d'altra banda, la 13a edició dels Premis Prodocs han guardonat el llargmetratge Dios lo ve, de la productora Hikan Nang, un treball que retrata l'arquitecte Òscar Tusquets.
2: El premi a la millor sèrie televisiva s'ha atorgat als Herois de Vandellòs, de minoria absoluta, que explica la gestió d'un incident nuclear greu a la planta catalana l'any 1989. La gala dels premis que otorga l'Associació de Productores de Documentals s'ha celebrat ahir divendres a Barcelona i ha entregat també el Premi Honorífic Prodocs al cineasta i activista polític Pere Portabella. L'entitat ha entregat els guardons en el marc de la celebració del 15è aniversari de la seva creació.
1: Són les 2:20, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol perquè l'Espanyol busca avui a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica.
2: Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a 4:45 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca la permanència, 2 punts per sota dels barcelonins.
1: I per demà diumenge a 9:00 PM queda reservat el clàssic més esperat dels últims anys.
2: Un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. Els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen davant els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros cadascun, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou, mentre que l'uruguaià no ho podrà fer pel protocol després de patir un traumatisme cranioencefàlic.
1: I ens n'anem ara al futbol femení, perquè aquest matí hi havia derbi a la Lliga F entre l'Espanyol i el Badalona Women. Tots dos equips ja estaven salvats matemàticament, però anem a descobrir qui s'ha emportat la victòria. Connectem en directe amb el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Jon García. Jon, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs efectivament un partit en el que els dos equips necessitaven la victòria, no per la classificació, perquè els dos estan salvats, sinó per les sensacions. Badalona i Espanyol havien perdut els tres últims partits de forma consecutiva. I el resultat final és que no se l'han portat ni un ni l'altre. Empat a un al marcador després de dos gols de penal a la primera part. Ha marcat Ana González al 22, que l'ha sabut convertir, i ha fet el mateix Ainhoa Campo al 30. En una primera part on el Badalona Women ha dominat, ha tingut molta més possessió que l'Espanyol. De fet, ha estat més d'un 70% de possessió de l'equip de Marc Ballester, però a la segona, a poc, se li ha començat a complicar. Amb un equip que té una convocatòria curta i pocs canvis, el sentit físic ha començat a pesar en el partit, fins que l'Espanyol al final ha acabat tenint les ocasions més clares a la segona part. Per tant, ni uns, ni unes ni les altres acaben marxant contentes amb aquest empat. Necessitaven, pel sentit anímic, la victòria. Tot i així, gran partit de futbol, molt entretingut sobretot, el que s'ha vist tot avui a la Ciutat Esportiva de Nicarque.
1: Moltes gràcies, Jon, i com veiem aquest derbi que acaba amb empat entre l'Espanyol i el Badalona Women. Ens n'anem ara al futbol masculí de nou, a la Primera Federació, amb una derrota molt dolorosa del Sabadell al camp de l'Atlético Madrileño per 4-3.
2: Els vallesans aquest cop no van estar a l'alçada i van veure com el filial matalasser ara es queda a només un punt de distància. S'avançava amb el 4-1 amb aquest escenari. Els dos gols de Cosse van reduir danys, ja que amb el 4-3 el Sabadell va mantenir el seu a favor el gol average particular.
1: I baixem una divisió, perquè el Reus Futbol Club Redis juga avui l'anada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens, en aquest cas per pujar precisament a la Primera Federació.
2: El seu rival serà l'Ourense, aquesta tarda a partir de les 7. La prèvia del duel des de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
8: El Reus Futbol Club Redis rep aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal a l'Ourense en el primer partit de la semifinal del play-off d'ascens a la Primera Federació. Pel que fa al conjunt visitant, ha mostrat ser un equip solvent al seu grup amb una derrota en els últims 7 partits de fase regular. Per altra banda, el conjunt reusenc s'ha reforçat anímicament després d'un desplaçament històric a Terrassa i amb la voluntat d'omplir l'estadi municipal per generar pressió afegida. Escoltem a Marc Carles, contrenador del Reus Futbol Club Redis.
9: Però que ens acompanyin, que segueixin, que creguin, que durant la setmana visquin alegres, feliços de veure una colla de nanos de la comarca, de la zona, que senten els colors, que estiguin animats, que entre ells s'animin per poder acompanyar-nos, que la nostra intenció clara és competir per el que realment sentim, però també per ells, perquè crec que aquest nou Reus no s'entendria sense tota aquesta gent que hem estat capaços d'arrastrar durant aquests desplaçaments a l'estadi.
8: Fins al moment s'han venut més de 3.200 entrades, una xifra remarcada especialment, ja que l'abonament no era vàlid pel partit i els socis han hagut de pagar l'entrada a un preu reduït.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al waterpolo, perquè aquest matí han començat les dues semifinals de la divisió d'honor masculina. Una d'elles enfrontava el Sabadell i el Club Natació Barcelona. Coneguem, doncs, en directe quin ha estat el resultat d'aquest primer assalt, connectant en directe amb el company de Ràdio Sabadell, Pau Vituri. Pau, bon dia.
10: Molt bon dia. Doncs ha acabat fa uns instants aquest partit de semifinals, el primer partit entre el Sabadell i el Barcelona, amb victòria del CNB per 19-20 a la tanda de penals després de l'empat a 16 en el temps reglamentari. Un partit en què el conjunt local, el Sabadell, s'ha distanciat de 4 gols a l'inici, l'ha anat gestionant aquest avantatge durant tot el partit, però s'ha vist molt castigat en el tram final per un total de 24 expulsions en contra, 11 més que el rival, que, com diem, ha empatat en els últims segons i ha forçat aquesta tanda de penals on Òscar Matarredona, el porter visitant, ha aturat dos llançaments. Per tant, agafa avantatge el CNB abans del segon partit que es disputarà dissabte de la setmana que ve a la Nova Escullera.
1: Moltes gràcies, Pau, i comentem també que en l'altra semifinal l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat per 19-8 al Club Natació Terrassa. Canviem d'esport en futbol sala, victòria del Barça per 4-3 ahir davant del Pozo de Múrcia.
2: Amb aquest resultat, els blaugranes asseguren la primera posició de cara al play-off, a falta d'una jornada, i per tant tindran el factor pista a favor en totes les eliminatòries.
1: Parlem també d'hoquei patins, perquè ahir el Vilassana va caure derrotat a les semifinals de la Champions femenina a la tanda de penals davant del Fraga. D'aquesta manera, les catalanes es queden un cop més a les portes d'aixecar la seva primera Champions.
2: I seguim, ja que el Barça d'hoquei disputarà aquesta semifinals de Champions, però en aquest cas masculina, davant el Benfica, a les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar l'Sporting de Portugal per 2-0. L'altra semifinal la juguen el Porto i el Barcelos.
1: I acabem parlant d'handbol, perquè el balonmano Granollers va perdre els quarts de final de la Copa de la Reina davant del Rocasa Gran Canària per 29-26. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa, qui us ha parlat a Dia Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
13: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
14: La nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció.
15: Sempre s'ha parlat del sucre i la seva relació amb la càries. Quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Llavors fermenten i produeixen àcids. Pot aparèixer la càries.
14: Llavors jo sempre recomano el mateix. Per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca.
15: La salut bucodental, doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, perquè tots aquells problemes que poden haver a la boca doncs també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
13: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
16: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
17: Pues la cosa es así, verá.
18: Es impresionante.
19: Me encanta, me encanta.
20: Mola.
21: Me gusta como suena.
22: Qué bonito.
16: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
23: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Una dona compleix quarantena des d'aquest matí a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure a prop de la que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
2: El govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: A partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb Rodalies a Catalunya.
2: D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat a la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
0: I avui també es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea.
2: Per celebrar-ho s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona.
0: I en successos, dues persones van morir ahir a la nit en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc.
2: Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? A primeres hores del matí ens hem despertat aquí a Catalunya amb ruixats que quedaven concentrats sobretot a punts del Baix Maresme, Barcelonès i també de les Terres de l'Ebre. En conjunt ens han deixat poques precipitacions, pocs litres, com ha estat el cas dels 3 litres i mig de Barcelona, zona universitària, o el litre i mig que també hem localitzat al Raval o també a la zona dels ports. Al matí hem tingut clarianes al punts del Pirineu i Prepirineu, però en canvi a la resta de Catalunya el cel ha estat molt més variable, molt més cobert de núvols. I a aquestes hores del migdia tenim l'arribada de les primeres precipitacions per Terres de l'Ebre, que poden descarregar amb intensitat sobretot a punts d'Ulldecona, Horta de Sant Joan, i a mesura vagi passar la tarda aquests ruixats aniran desplaçant de sud cap a nord, afectant a qualsevol comarca catalana i que puntualment inclús ho podran fer amb intensitat. Per tant, la tarda es presenta passada per aigua amb unes temperatures que es mantenen molt semblants. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropia a la permanència matemàtica. Per demà diumenge a les 9 de la nit arriba el gran clàssic entre el Barça i el Real Madrid. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Una dona compleix des d'aquest matí quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure prop de la que va acabar morint per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
1: No té símptomes i se li ha practicat una PCR, però de moment es mantindrà aïllada en una habitació de l'hospital. Paral·lelament, aquest matí el govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà. Tota la informació ens l'explica Norma Lebrero.
2: Hi ha tres persones de l'estat espanyol que van volar amb l'avió de KLM de Johannesburg a Amsterdam, on viatjava la dona que va acabar morint d'antivirus. La dona d'Alacant, que està fent quarantena a l'hospital i que ha mostrat símptomes, com tos, una dona sud-africana que ja és al seu país però que ha passat una setmana a Barcelona, i una dona catalana que des d'aquest matí compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona, que no ha manifestat símptomes clars però que va seure a prop de la dona que va morir. Se l'ha aïllat en una habitació i se la manté en vigilància 7 dies fins al resultat de les proves. Ho ha explicat el director assistencial de l'Hospital Clínic, Antoni Castells.
3: Estarà en una habitació individual, en el qual estarà atès per personal mèdic i d'infermeria. És una persona, repeteixo, asimptomàtica, per tant, el control que s'han de fer bàsicament és de prendre les constants i saber com està, però, evidentment, com a mesura d'aïllament, estarà en una habitació individual.
2: Aquest matí el govern espanyol també ha explicat el pla per evacuar els 147 passatgers i tripulació de l'Ondius, que aquesta matinada arribarà al port de Tenerife. Els primers a sortir del vaixell seran els passatgers espanyols, que volaran en un avió a Madrid, on passaran, per ordre judicial, una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. La ministra de Sanitat, Mónica García, ha explicat que tots són asimptomàtics.
4: No estamos hablando de casos ni estamos hablando de pacientes. Estamos hablando de compatriotas que están asintomáticos, personas que están asintomáticas, que llevan muchos días viviendo una situación muy difícil y así nos lo han trasladado. Estamos detectando, estamos localizando, estamos actuando desde el primer momento ante cualquier posible situación de riesgo y ante cualquier posible contacto. Quiero insistir una vez más también que el riesgo para la población en general sigue siendo...
2: La resta de passatgers aniran desembarcant tan bon punt tinguin l'avió fletat pel seu país esperant-los a l'aeroport de Tenerife. De moment s'han confirmat avions de França, Alemanya, Irlanda, Bèlgica i Països Baixos. La Unió Europea traslladarà la resta de ciutadans que no disposen d'avions fletats pel seu país, com Gran Bretanya o els Estats Units. Fernando Grande Marlaska es ministro de Interior.
5: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Vuelvo a repetir, no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà aquesta tarda amb el director general de l'OMS per explicar-li l'operatiu.
0: Canviem de tema, i és que a partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb tren de Rodalies a Catalunya. D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar així els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
1: Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir, en el moment de l'accident de Gelida podrà recuperar aquests viatges. Els companys de Vallès Oriental Televisió han sortit al carrer per preguntar a la gent què opinen que torni a ser de pagament el servei de Rodalies.
6: Faig servir la T-Mobilitat, la de la jove, però sí que és veritat que la meva família sí que la fan servir bastant i no em sembla bé que al final és un servei públic i que ens tornin a pujar els preus. Quan acaba d'haver un retard de mitja hora, doncs em sembla molt fort.
7: Pues me parece fatal, viendo cómo siguen las instalaciones, me parece de muy mala manera, porque prometieron que iban a mejorar todo y no lo han hecho.
8: Con lo mal que van los trenes ahora, que nunca vienen a la hora, podía ser gratis más tiempo.
9: Si ens fan pagar el que ens fan pagar, pues que tingui una repercussió en el bon sentit i que funcioni millor la línia.
10: Jo vinc ha agafat el tren a Hostalric i ha vingut puntual i sense incidències.
9: Hi ha millores a la part de la línia que jo agafo, però jo tinc amics, per exemple, a la meva universitat, que agafen altres línies i no estan del tot contents.
11: Que sigue aún fallando, que hay retrasos y que pues no veo que esté funcionando completamente bien.
7: Uso el servicio diariamente, pero sigo sintiendo de que los trenes no van como prometieron.
0: Per la seva banda, Renfe també ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats precisament a Rodalies. D'aquesta manera, la companyia passarà de tenir espai per reparar 22 vagons simultàniament a tenir espai per al doble, un 50.
1: Es preveuen tres tallers nous a Manresa, a Sant Celoni i a Granollers. A més, s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal i Ripoll. Precisament a la capital del Ripollès ja han començat les obres i està previst que comencin a funcionar a finals d'aquest mateix any. La resta s'anirà executant en els propers 4 anys i s'hi destinaran 164 milions d'euros.

0: Aquest és un fragment de l'Oda a l'Alegria de Beethoven, la peça que es va escollir com a himne de la Unió Europea, i és que avui es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europeu.
1: Per celebrar-ho s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona.

0: la pèrdua doncs, de la unitat
1: la nostra non
0: és terrible pel nostre futur.
2: Durant l'acte també s'ha fet una taula rodona amb representants institucionals i estudiants del programa Estrella Europeu, l'Erasmus. L'acte s'ha tancat amb el desplegament d'una gran bandera europea i la interpretació del que escoltàvem abans, l'himne europeu.
3: D'altra banda, 6 de cada 10 joves declaren sentir-se bastant o molt europeistes, segons el Centre d'Estudis d'Opinió i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, una xifra que ha crescut a més en els darrers 2 anys.
2: Però què en saben realment els adolescents de les institucions europees? Avui que se celebra precisament aquest Dia d'Europa, ho hem preguntat a alguns dels estudiants que participen al programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu a Catalunya.
4: Una institució que vetlla per la nostra seguretat i perquè tinguem millors oportunitats a la vida.
5: No deixa de ser una aliança de països per tal de créixer a nivell democràtic, a nivell social i a nivell ambiental.
6: Europa està per ajudar i per fer la vida millor.
7: Per mi Europa és una família molt gran sense fronteres.
8: És una unió bastant forta la qual ens ha permet poder estalviar bastants conflictes. I, per exemple, els meus pares són del Marroc i va ser una oportunitat molt gran poder venir aquí.
9: Ens permet, doncs, en altres països ens obre oportunitats que potser sense Europa no tindríem.
5: La gent sent que tot aquest tema d'Europa, del Parlament Europeu, no l'interpel·la directament quan la realitat és que és el que decideix, no?, part de les nostres vides, com per exemple, què estudiarem, si podrem pagar l'habitatge.
10: Jo crec que hi ha molts joves que no li interessen encara, però jo crec que a mesura que la gent va coneixent el que és la Unió Europea en si, jo crec que es va animant a més, a conèixer més.
11: Hi ha diferents projectes com l'Erasmus i tot, que a mi m'agrada molt viatjar.
3: Seguim parlant de política, però canviem ara d'àmbit, i és que Junts per Catalunya demana la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per la seva presumpta, presumpta infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona que discutien la vaga de docents.
2: Escoltem a Jordi Turull, secretari general de Junts, aquest matí des de Barcelona.
12: No et pots omplir la boca de lluitar contra l'ultradreta i de respecte als drets i llibertats fonamentals si des del teu govern doncs, estàs atacant drets i llibertats fonamentals com és el dret de reunió, el dret de vaga, etc. Un govern no pot tractar els mestres que estan educant els nostres fills i els nostres nets com a possibles delinqüents.
2: Les crítiques també han arribat des dels comuns. Durant el seu Consell Nacional, la líder de la formació al Parlament, Jéssica Albiach, creu que el govern està sobrepassat.
13: El govern de Salvador Illa cada vegada més està quedant clar que és un govern que està sobrepassat, que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes. Al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i, a més, cada vegada que es mou fora dels acords d'investidura s'equivoca i l'hem de fer rectificar. I ja no és un govern que vagi lent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
3: Per la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, considera que la direcció del cos de Mossos d'Esquadra no funciona, segons ell, i si Josep Lluís Trapero no renuncia al càrrec, li tocarà a Illa cessar-lo.
2: Així ho ha dit en una tensió als mitjans en el marc de la trobada municipalista del partit celebrada al Teatre Ateneu de Tàrrega, on també ha etzibat, en paraules seves, que seria molt important que cap director general de la policia no estigués obligant els agents a actuar de manera poc democràtica, segons, com dèiem, deia Oriol Junqueras.
3: Hem de parlar ara també de la flotilla, perquè el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que Israel alliberarà en les properes hores l'activista Saif Abu Keshek.
2: Álvarez ha assegurat que les autoritats israelianes els ho han informat a través del cònsol a Tel Aviv de l'alliberament d'Abu Keshek i que aquesta deportació es farà a través del pas fronterer de Taba a Egipte.
3: I aquesta notícia ha arribat mentre unes 300 persones es concentraven al Passeig de Gràcia de Barcelona per protestar precisament contra l'arrest tant d'Abu Keshek com també de Tiago Ávila i han celebrat just en aquell moment la notícia del seu alliberament.
2: Ha sigut pocs minuts després de començar la marxa. Precisament la dona de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, Sali Issa, ha comunicat als manifestants l'anunci del ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, que abans us informàvem, i aquesta notícia ha estat rebuda amb emoció, llàgrimes i abraçades.
3: Parlem ara de succés.

0: Això és perquè dues persones han mort aquesta passada nit en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: L'avís de l'accident es va rebre poc després de les 10 de la nit, per causes que encara s'estan investigant. Es va produir una col·lisió frontal entre dos turismes. A conseqüència d'aquest accident van morir ambdós conductors i únics ocupants dels vehicles. Es tracta d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre home de 50 anys, veí del Pont d'Armentera. Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.

0: comerç just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Parlem ara de salut, perquè un centenar d'adolescents han estat atesos a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona durant els darrers 3 anys per temptatives suïcides o d'autolesions.
3: És un fet que va en augment des de la pandèmia, així com la sobredosis per drogues, algunes poc conegudes pels professionals sanitaris, com la ketamina o el gas del riure. Ens dona més detalls Maite Polo.
4: La meitat dels nois i noies d'entre 13 i 17 anys atesos a urgències de Sant Pau per conductes autolesives ja ho havien fet abans. I en gairebé 7 de cada 10 casos, l'episodi desencadenant va ser dins la família o bé a l'escola per assetjament. El 2025 van ser 35 menors dels barris de Barcelona que tenen com a referent aquest centre hospitalari. Ho explica el director d'urgències de pediatria de l'Hospital de Sant Pau, Joan González.
5: Estem veient més ideació autolítica, més autolesions, inclús més ideació de suïcidi o inclús també tentatives just des de que es va acabar el confinament. Moltes d'aquestes conductes o d'aquestes idees o d'aquest malestar cada vegada ve vinculat a l'ús de xarxes socials sense filtre i sense límits. Dolències que d'entrada semblen físiques, al darrere hi ha molt més, no? Hi ha casos doncs, a vegades d'assetjament escolar o problemes també fora de l'entorn escolar.
4: A urgències també arriben adolescents, sobretot el cap de setmana, amb sobredosis de drogues poc conegudes pels professionals sanitaris. I aquest nou paradigma els provoca un problema per identificar les substàncies. Són dos dels temes tractats al 30è Congrés de la Societat Pediàtrica Catalana que s'ha fet durant 2 dies a l'Hospital Sant Pau de Barcelona.
2: Marxem ara fins a Mataró, on el Tecnocampus ha estat escenari avui al matí de la 29a edició dels Premis Agrupacions de Defensa Forestal, conegudes com les ADFs, que lliura la Diputació de Barcelona.
3: Uns guardons que reconeixen la tasca de les més de 4.000 persones voluntàries que a la província de Barcelona treballen al llarg de tot l'any per protegir el territori. Des de Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
6: L'agrupació dels cingles del Moianès s'ha emportat el Premi Rossend Montaner dotat amb 11.000 euros per un projecte d'expansió de l'ús de drons en la gestió forestal i la prevenció d'incendis. Per la seva banda, l'ADF Castellbisbal ha guanyat el Premi Jordi Peix, també d'11.000 euros, per un conte il·lustrat dirigit a la infància per fomentar la cultura de la prevenció. El Premi Honorífic Joaquim Maria Castellarnau se l'ha endut el mataroní Vicent Ribas de l'ADF Serra de Marina en reconeixement d'una trajectòria dedicada a la protecció dels boscos. Jordi Fàbrega és diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal.
7: És l'únic cas a Europa de tindre una societat civil organitzada mitjançant un voluntariat que són les operacions de defensa forestal. I això sorgeix a partir dels incendis del 86, de què la mateixa societat s'organitza i que l'administració intentem donar suport perquè són uns elements claus. No només amb la tasca de suport a l'extinció que recau sobre els cossos d'extinció d'incendis com poden ser els bombers, sinó sobretot amb la tasca preventiva, no?
6: Un total d'11 candidatures han optat a la 29a edició d'aquests premis. La cerimònia ha tancat amb un moment simbòlic quan el públic ha bufat les espelmes d'un pastís per celebrar el 40è aniversari de les bases de l'actual model de prevenció forestal.
2: I avui també fa 5 anys que va morir Arcadi Oliveres. Amb aquesta efemèride, amics i familiars han recordat avui el llegat d'aquest economista.
3: Ha estat un acte d'homenatge a la Unió Sant Cugatenca, on la sala Claver s'ha quedat petita. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
8: Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau. Dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte, la seva ciutat, Sant Cugat, l'ha homenatjat 5 anys després de la seva mort. Neus Sotomayor és la presidenta de la Unipau, entitat que Oliveres va liderar fins als seus últims dies.
9: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
8: A la trobada, l'alcalde Josep Maria Vallès ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
2: Thank you. I obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de la 71a edició de Girona Temps de Flors, que ja està en marxa en aquest un dels esdeveniments més esperats i multitudinaris de la ciutat.
3: Enguany la temàtica se centra en la sostenibilitat i la creativitat, i Girona es transforma durant 9 dies en un gran escenari floral, amb més d'un centenar d'espais artístics. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
1: En la inauguració del Temps de Flors d'aquest 2026 hem pogut parlar amb Gemma Geis Carreras, vicealcaldessa de l'Ajuntament de Girona i regidora de Promoció Econòmica. Ella ens ha explicat que en l'edició d'enguany podem trobar estils per tots els gustos, així com també homenatges i sorpreses amagats entre les flors.
10: Són 141 projectes en 113 espais. Hi ha unes escales de la catedral dedicades doncs, a l'any Gaudí, amb una cucullona, que és un secret que havíem treballat doncs, els últims mesos. També doncs, s'ha ampliat els barris, per exemple aquest any anem a Pau Major, hi ha també un homenatge al naixement de Pau Casals, a la plaça de Natalia Molero, hi ha 4 ponts engalanats, hi ha una mirada doncs, per cada una de les persones que li agrada les flors, perquè cada instal·lació, doncs, cadascú pot trobar aquella instal·lació que més li agrada i que no més vanguardista, més moderna, més flor menys, i per tant hem treballat molt intensament i crec que el resultat ha estat molt, molt bonic, sobretot destacant que és un èxit perquè és un èxit col·laboratiu, són entitats de la ciutat de Girona, amigues, colles, que dissenyen un projecte, el proposen i, òbviament, doncs, el tiren endavant.
1: Els visitants de la ciutat podran gaudir d'aquestes diferents exposicions des d'aquest mateix dissabte, 9 de maig, fins al proper diumenge 17.
2: Són 2:52, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de l'Espanyol, que busca avui a Sevilla un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica.
3: Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a 4:45, amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar, davant un conjunt andalús que marca la permanència, 2 punts per sota dels barcelonins.
2: I per demà diumenge a 9:00 PM queda reservat el clàssic més esperat dels últims anys.
3: Un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. Els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen davant els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros cadascun, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou, mentre que l'uruguaià no ho podrà fer pel protocol després de patir un traumatisme cranioencefàlic.
2: Passem ara a la primera federació. Ahir derrota molt dolorosa del Sabadell al camp de l'Atlético Madrileño per 4-3.
3: Els vallesans aquest cop no van estar a l'alçada i van veure com el filial matalasser, que ara es queda a només un punt de distància, s'avançava amb el 4-1. Amb aquest escenari, els 2 gols de Kossia van reduir els danys, ja que amb el 4-3 el Sabadell va mantenir el seu a favor el gol average particular.
2: I per la seva banda, el Reus Futbol Club Redis juga avui l'anada de la primera eliminatòria del play-off, precisament d'ascens a la primera federació.
3: El seu rival serà l'Ourense, aquesta tarda a partir de les 7. La prèvia del duel des de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
11: El Reus Futbol Club Redis rep aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal a l'Ourense en el primer partit de la semifinal del play-off d'ascens a la primera federació. Pel que fa al conjunt visitant, ha mostrat ser un equip solvent al seu grup amb una derrota en els últims 7 partits de fase regular. Per altra banda, el conjunt reusenc s'ha reforçat anímicament després d'un desplaçament històric a Terrassa i amb la voluntat d'omplir l'estadi municipal per generar pressió afegida. Escoltem a Marc Carles, entrenador del Reus Futbol Club Redis.
12: Però que ens acompanyin, que segueixin, que creguin, que durant la setmana visquin alegres, feliços de veure una colla de nanos de la comarca, de la zona, que senten els colors, que estiguin animats, que entre ells s'animin per poder acompanyar-nos, que la nostra intenció clara és competir per el que realment sentim, però també per ells, perquè crec que aquest nou Reus no s'entendria sense tota aquesta gent que hem estat capaços d'arrastrar durant aquests desplaçaments a l'estadi.
11: Fins al moment s'han venut més de 3.200 entrades, una xifra remarcada especialment, ja que l'abonament no era vàlid pel partit i els socis han hagut de pagar l'entrada a un preu reduït.
2: Baixem encara un esglaó més a la tercera federació. Demà, a partir de 1:45, es disputa l'última jornada amb la lluita per la promoció d'ascens i de descens, que viurem en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: El Lleida ha baixat a la Lliga Elite i ha tancat un acord amb un inversor que garanteix la continuïtat i el creixement de futur del club. En els propers dies tenen previst donar a conèixer més detalls d'aquesta inversió. I el Martinenc, el club del Guinardó, a Barcelona, pot assolir avui l'ascens a la tercera federació. El club barceloní juga contra la Pobla de Mafumet, el filial del Nàstic, a les 4 de la tarda i en directe per les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: I en futbol sala, i victòria del Barça per 4-3 davant del Pozo de Múrcia.
3: Amb aquest resultat, els blaugranes asseguren la primera posició de cara al play-off a falta d'una jornada i, per tant, tindran el factor pista a favor a totes les eliminatòries.
2: I acabem parlant d'hoquei patins perquè el Barça juga avui les semifinals de la Champions masculina davant del Benfica a partir de les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
15: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
16: El preu de l'habitatge continua pujant i continua situant-se en màxims històrics, en màxims que no s'havien vist des de... Pues des de la crisi del 2008. I llavors, doncs, clarament, la tasca del sindicat davant d'això continua sent, segons el nostre parer, més necessària que mai. Perquè una cosa que crec que és evident és que ens enfrontem a monstres molt grans. Per exemple, Blackstone, que és un dels fons d'inversió més grans del món, té 185.000 habitatges a l'estat espanyol. Llavors, com que els monstres als que ens enfrontem són molt grans, i nosaltres de manera individual... Pues no ho som tant, pues creiem que el sindicat doncs, ha d'enfortir-se, ha de créixer, perquè és l'única manera que tindrem de fer-hi front.
15: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
17: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
18: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
17: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Les 300 persones concentrades avui dissabte al Passeig de Gràcia de Barcelona per protestar contra l'arrest dels dos activistes de la Global Sumut Flotilla retinguts per Israel han celebrat la notícia del seu alliberament. Ho han fet pocs minuts després de començar la marxa, ja on la dona de l'activista catalano-palestí Saïf Aboukeshek, Sali Issa, ha comunicat als manifestants l'anunci del ministre d'Afers Exteriors. La notícia ha estat rebuda amb emoció, llàgrimes i abraçades. Recordem que Aboukeshek serà deportat a través del pas fronterer de Taba a Egipte, tal com han confirmat fonts israelianes. I el creuer afectat per un brot d'antivirus arribarà durant la matinada de dissabte a diumenge a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar, precisament a demà diumenge, el trasllat dels espanyols que hi viatgen fins a Madrid, on seran confinats a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. L'operatiu de rebuda està dissenyat perquè els primers a baixar del buc siguin els 14 passatgers espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans. L'hora d'arribada està prevista entre les 4 i les 6 de la matinada, hora canària. I precisament en aquest mateix camp de l'antivirus, des d'aquest matí una dona compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure a prop de la dona que va morir per antivirus en el vol entre Johannesburg i Amsterdam. Per ara aquest confinament, aquesta quarantena, és preventiva i no té símptomes. I parlem de política en clau catalana, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat avui avançar cap a una Unió Europea basada en el federalisme per respondre a la situació geopolítica, econòmica i social que viu el món. I ho fa avui que es compleixen precisament 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea. I per la seva banda, també en política, però parlant d'educació, Junts per Catalunya demana la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per la presumpta infiltració de dos agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona que discutien la vaga de docents. Les crítiques també han arribat des dels comuns. Durant el seu Consell Nacional, la líder de la formació al Parlament, Jéssica Albiach, creu que el govern està sobrepassat. I per part d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha considerat que la direcció dels Mossos d'Esquadra no funciona i diu que si Josep Lluís Trapero no renuncia al càrrec, li demana a Illa que el faci cessar. I parlem de cultura, ja que el Teatre Vetrina de Reus floreix amb 5.000 flors en el marc del 79è Concurs Nacional de Roses, un certamen que per primer cop obre la participació a nous públics per garantir-ne la continuïtat. I parlem ara d'esports, ja que l'Espanyol busca Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a un quart de cinc, amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià
3: Mèdia. Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. Acompanya'ns a Estrenes.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
5: Ladies and gentlemen.
4: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
6: Jazz It.
4: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It. Jazz It.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la seva intervenció a la Festa de la Rosa, ha defensat, davant les crítiques rebudes últimament, la seva proposta per educació.
2: Una inversió de 2.000 milions d'euros en matèria d'educació. Desatesos fins ara, l'àmbit de l'educació. Completament desatès. I jo entenc que la gent vol més i més i més. Mai s'havia fet tant en l'educació. 2.000 milions d'euros d'inversió per millorar les infraestructures educatives, per millorar la retribució dels docents a Catalunya, per ajudar els ajuntaments, per reforçar les polítiques inclusives en l'àmbit d'educació. 2.000 milions d'euros. Catalunya no demanarà permís per liderar Espanya.
1: Precisament ho ha dit ahir, després d'un dia on els diversos partits polítics del Parlament han criticat per la presumpta infiltració dels dos agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona que discutien la vaga de docents. Des de Junts per Catalunya han demanat la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Des dels comuns, en aquest cas, des del Consell Nacional, Jéssica Albiach creu que el govern està sobrepassat. Hi ha altres reaccions polítiques, en aquest cas des d'Esquerra. Oriol Junqueras considera que la direcció dels Mossos d'Esquadra, en paraules seves, no funciona. I que si Josep Lluís Trapero no renuncia al càrrec, demana a Illa que el cessi. I parlem de l'antivirus, ja que el creuer afectat per un brot d'aquesta malaltia arribarà durant la matinada d'avui a demà a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar a demà el trasllat dels espanyols que hi viatgen fins a Madrid, on seran confinats a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Entre els passatgers espanyols hi ha 5 catalans. I parlem en plana internacional, ja que avui 300 persones s'han concentrat al Passeig de Gràcia de Barcelona per protestar contra l'arrest dels dos activistes de la Global Summit Flotilla retinguts per Israel. I precisament mentre es manifestaven han celebrat la notícia del seu alliberament que l'ha donat el ministre d'Afers Exteriors d'Espanya després de que li informessin les autoritats israelianes. Hi ha successos o no, els Mossos d'Esquadra investiguen un incident amb arma de foc que va deixar un home ferit a la cama avui dijous a la nit. Dijous d'aquesta setmana a la nit a Lloret de Mar. Els fets van passar cap a les 11 de la nit en un carrer del municipi i la víctima va ser traslladada inicialment a l'Hospital Comarcal de Blanes i posteriorment va ser derivada a l'Hospital Trueta de Girona perquè rebés atenció especialitzada. En un apunt en cultura, el municipi d'Aitona ha donat el tret de sortida avui dissabte a la temporada de collites en el marc de la campanya Fruit Turisme. I en un punt final d'esports, ara a 4:15, l'Espanyol busca Sevilla el seu primer triomf de l'any. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
5: Som Terra, amb Pili García.
6: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
7: Bon dia de jornades de portes obertes a molts centres, que ja preparem les inscripcions de l'alumnat pel curs vinent. Acostumem a l'Escola Agrària d'Alfarràs a fer aquesta jornada en dissabte matí, per facilitar el trasllat de les famílies interessades i així, d'aquesta manera, fer transmissió de la informació del nostre funcionament de manera més uniforme. Això no treu que fem atenció personalitzada per a aquelles famílies que el dia escollit de portes obertes no s'adapte a les seves necessitats. Enguany, el dia de portes obertes ha estat el passat dissabte 25 d'abril i, com sempre, ha estat un plaer mostrar la nostra escola a tot de nouvinguts que, com és habitual, queden sorpresos en conèixer les nostres instal·lacions i, sobretot, la zona enjardinada. Comencem, com és el nostre costum, per un bon esmorzar amb les coques de la nostra vetlladora, que fa la nostra vetlladora, la Marimar, que sempre encanten els nostres convidats. I així, d'aquesta manera, encetem la jornada amb molt bon peu. Després, Els reunim en una sala per explicar-los les característiques del centre i dels seus estudis, els cicles formatius que cursem. El cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica, que inclou matèries com producció de planta, taller i equips de tracció, ramaderia, maneig sanitari o comercialització. I també els parlem del cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural, que inclou assignatures com botànica, gestió, fitopatologia, ramaderia, maquinària i instal·lacions. Però també aprofitem per parlar-los de les altres tasques que normalment fem a les escoles agràries. Aquí fem de tutors de joves que demanen ajuts d'incorporació. Organitzem cursos per pagesos o treballadors que volen seguir formant-se. Fem jornades de transferència tecnològica sobre temes molt concrets, temes d'interès. I tantes altres feines que sempre van encarades a recolzar el sector. Després d'explicar a les famílies l'organització i el funcionament, passem a l'acció, que acostuma a ser més aclaridora, perquè així podem visitar la residència, veure les habitacions on s'allotja el nostre alumnat, podem veure les instal·lacions de serveis, com el menjador i la cuina, on tenim un cuiner propi, i podem veure on fem la part pràctica de les assignatures. I llavors és quan passem a ensenyar-los la joia de la corona, les nostres instal·lacions agràries i la nostra finca, extensa, amb cultius variats, que sempre deixen bocabadats els nostres visitants. Enguany esperem fer una bona collita i omplir les aules amb tot de futurs pagesos molt importants per a la nostra societat. Fins a la pròxima!
5: La teva ràdio local és Territori. Som terra, som territori.
0: Avui al Som Terra parlem dels Premis PIT, els Premis a la Innovació Tecnològica Agroalimentària. De fet, posem la mirada en un dels guardonats, que és la cooperativa Arbequina, que ha estat finalista per la posada en marxa d'una malteria. Saludem el Sergi Millán, que és director de la cooperativa Arbequina. Sergi, benvingut. Què tal? Com esteu?
8: Hola, bon dia. Pues encantat de que ens truqueu doncs, per una notícia així, que per nosaltres és molt important que d'haver participat als Premis PITA i haver obtingut el guardó de finalistes.
0: Ara ens parlaràs i ens explicaràs tot això de la malta, etc. Però, clar, nosaltres pensem en cooperativa Arbequina i pensem en oli, bàsicament, no? Per tant, heu fet una feina d'innovació molt gran a la cooperativa.
8: Sí, la veritat és que, bé, amb tots els productes que tenim dels nostres socis, sempre intentem anar un pas més enllà per intentar valoritzar el producte que fan els nostres socis, intentar-lo processar dins de les nostres possibilitats i donar-li aquest valor afegit. I aquest projecte, pues, ja ho sabeu, que quan ve la mel la cooperativa Arbequina, el nostre estàndard és l'oli d'oliva i donem nom a la varietat extensa mundialment. Però amb el tema del cereal vam voler donar un pas endavant i donar-li un valor afegit amb el cereal que també ens porten els socis, perquè també és dona de cereals aquí a Arbeca.
0: Uh-huh. Per tant, ara sou doncs, això, capdavanters en el sector agroalimentari per la vostra innovació, sostenibilitat i impacte al territori. Aquest és el guardó, no? La nominació que vau rebre dels Premis PITA per fer malta a partir d'ordi cultivat. Com se us va acudir fer malta? Suposo que serà per fer cervesa, no?
8: Ah, correcte. Sí, ja com t'he comentat abans, doncs sempre intentem donar-li un valor afegit als productes que fem nosaltres, doncs amb l'oli, l'ametlla, també tenim potser algun altre projecte més endavant, i el cereal, vam dir, doncs, amb una pluja d'idees, què podem fer amb el cereal per donar-li un valor afegit? Una fàbrica de pinsos, una altra, ja anem una miqueta tard. I mira, pues, amb uns companys cooperatius d'aquí a Arbeca, que són el Tres Cadires, que fan licors,
0: sí, sí.
8: Licors artesanals, també.
0: Els coneixem molt bé. Pues,
8: uh-huh. Els coneixeu. Pues, vam fer un projecte conjunt, que el projecte conjunt era un singular, que la Generalitat doncs, et donava diners, et presentaves uh-huh. per fer un estudi de viabilitat, pues, per buscar noves línies de negoci, I dintre d'aquest estudi pues, era valoritzar el tema del cereal, que es podia fer amb el cereal, i nosaltres vam optar pues, per fer un estudi de dir pues, la malteria pot ser viable i rentable. A partir d'aquí pues, es va fer un estudi amb una assessoria i sobre el paper pues, va veure que era un projecte interessant en aquest sentit. I llavors vam ficar les eines necessàries pues, per ficar la primera pedra, per dir-ho així, i tirar el projecte. Un projecte que va començar fa 3 anys, i al començament, fa un any i mig o així, vam ficar la primera pedra i des del setembre de l'any passat ja comencem a produir.
0: Quins tipus de malta feu i fareu indústria cervesera o indústria o artesania de cervesa? O esteu pensant altres coses? Perquè, per exemple, la malta per fer whisky també es podria fer, no sé.
8: Precisament això, ara acabem de parlar també amb altres cadires, que volem fer un grup operatiu per fer whisky. És a dir, nosaltres faríem la part de la malta que ells utilitzarien per fer whisky i ells ho volen veure des de la vessant ecològica.
0: Ara
8: estem ficats en un projecte per fer whisky. Per a fer whisky també t'he de dir que la nostra malta, la que fem actualment, també n'hem venut a 2 fabricants de whisky. Un que és el whisky català de la comarca de l'Empordà, i uns altres que són gallecs. Vull dir, amb la nostra malta també els hi serveix per produir whisky.
0: Déu-n'hi-do. Sí.
8: Sí, sí, però bàsicament el projecte està encarat pels cervesers, a més del sector artesà dels cervesers, i ens centrem en el nivell de Catalunya i després pues, nacional i internacional.
0: Clar.
8: I les, molt...
0: Sí, digues. No, Sergi, que t'he tallat, perdona.
8: No, que contestant a la pregunta de les classes de malta que fem o que farem, ara al començament de la producció ens centrem en les varietats Pilsen i Paleale, també estem fent malta de blat, i després intentarem fer unes classes que en diuen més especials, que ja són més centrades en alguna cervesa més torrada o amb gustos o aromes i tot això. Però els productes de sortida són aquests que t'he dit, el Pilsen i la Paleale, que són les varietats que potser més utilitzen els cervesers com a base, com a malta base.
0: Quan nosaltres hem entrevistat alguns mestres artesans de cervesa, clar, sempre ens diuen, no, és que la malta l'hem d'anar a buscar fora, intentem fer cervesa a quilòmetre zero, però ens costa, i el llúpol també. No sé si teniu previst cultivar llúpol o és que no es pot fer arbeca, és que no ho sé, no en tinc ni idea.
8: De moment anem passet a passet. Ara hem començat amb la malta. El llúpol no ho tenim sobre la taula perquè crec que és un cultiu bastant especial i sí? Ha de tenir unes condicions bastant específiques. Com suposo que s'ha pigut a Prades, sí que n'hi ha una producció de lúpol per una cervesera més gran.
0: Sí.
8: I després amb algun altre producte petit pues, sabem que fa llúpol, però crec que la gran producció de llúpol ve de... bé internacionalment.
0: Sí, sí.
8: De moment, nosaltres ens centrarem en fer la malta de quilòmetre zero, que en diem d'altres, amb els productors d'Arbeca i voltants, i poder ficar pues, en valor el producte aquest de quilòmetre zero, perquè el que sabíem, el que ens va sortir en aquest estudi, és que anàvem a buscar doncs, la malta aquesta especial a fora, Bèlgica, Alemanya, a l'exterior. Pues, això també ens va fer tirar endavant pues, el projecte de la malteria arbequina. Dic, pues donem valor a el que tenim aquí, que també ho sabem produir pels cervesers artesans i que no s'hagin d'anar a comprar fora.
0: I és difícil fer malta de qualitat arbeca? És que no sé, no domino el tema de la malta, no en tinc ni idea, explica-m'ho tu, perquè no sé si és un cereal difícil de fer, si necessita molta aigua, si necessita poca, no ho sé.
8: No, us explico el procés. La primera part és la base per produir la malta és tenir un ordi que cada any l'associació cervesera selecciona, ja com a 6 varietats, i llavors els socis, tu li dius la varietat que vol que planti. I llavors, pues, amb aquestes varietats que són ja especials per fer la malta, pues, donen més rendiments que un ordi normal que pugui anar per pinso. Però entre un ordi i un altre, com el que els socis es basen molt en la producció que els hi dona el cultiu, no hi ha diferència. Abans potser hi ha un ordi malter donava menys rendiment i ara s'equipara amb un ordi normal que pot fer qualsevol pagès.
0: D'acord.
8: Bueno, per tant, la matèria base ja la tenim. En lloc de plantar una varietat que sigui per pinso, pues ja els fem plantar específicament les varietats que nosaltres necessitarem per nutrir-nos a la malteria.
0: I algú està fent ordi ecològic o no?
8: Sí, poquet. Ah. És el que estem intentant ara amb aquest projecte, perquè, com sabeu, amb l'agricultura pues, cada vegada s'intenta tirar cap a l'ecològic, però, desgraciadament, el rendiment no és el mateix amb ecològic o tradicional o fent servir productes fitosanitaris. I, bueno, doncs és un dels projectes que tenim de cultivar ordi ecològic per fer cervesa ecològica. Però la demanda també és menor que la malta tradicional, perquè ens entenguem.
0: I la malteria l'heu col·locat al mateix lloc de la cooperativa? Heu fet algun annex? Com heu fet això?
8: Bé, nosaltres la part de producció, de fa uns 10 anys hem intentat, estem al centre del poble, bueno, abans eren les afores, ara ja estem pràcticament al centre del poble, però per evitar pues, molèsties dels veïns, que abans quan no tenies veïns la cooperativa era la cooperativa i ja estava allunyat, pues, molèsties de tractors, molèsties de sorolls, i tot això, la part productiva la portem al polígon, que està a la mateixa... a la mateixa localitat d'Arbeca, però una miqueta allunyada del que seria el nucli urbà. Allí ja tenim el que nosaltres en diem el molí d'oli, i també fa un any i mig vam portar la part de les ametlles. Teníem la part de les ametlles també al poble.
0: Déu-n'hi-do, 500 socis a la cooperativa.
8: Sí, pràcticament cada família d'Arbeca i dels pobles del costat, vull dir, també aglutinem amb la cooperativa d'Arbequina els nuclis dels Omellons, també tenim socis dels Omellons i socis dels pobles del voltant, però majoritàriament és Arbeca, pues, ens ho porten aquí a Arbeca com a centre de recollida de tots els productes agrícoles.
0: Perquè quants habitants té Arbeca avui?
8: 2.000? Sobre uns 2.300, diria. 2.300. Ara no em faci dir la xifra exacta, però suposo que estem parlant. Però al tenir l'oli, el que fa que pràcticament cada família sigui soci per portar les olives amb menor o major mesura, però pràcticament tot el poble per parentesc, que és soci de la cooperativa. A part de que portin cereals o portin ametlles, però per la part de l'oliva pràcticament tothom és.
0: Tothom. Doncs el prestigi amb l'oliva i amb l'oli el teniu més que suficient, a més sota la DOP, no? Oli de les Garrigues, segur. És així, no?
8: Sí, correcte. Sí. És així, també de la DOP les Garrigues.
0: I ara amb la malta què? Perquè aquest premi també se us ha atorgat per la innovació. Què és el que heu fet innovador per fer la malta?
8: Bé, la malta el que intentem fer són productes, ja com t'he comentat, de quilòmetre zero i que puguin estar controlats tot el que és el tema de la producció al camp, val? Que intentem controlar-ho doncs, amb un programa que tenim per tal de que l'ordi compleixi les condicions que necessitem a la malteria. I dintre de la malteria, la part que ve a referir-se a la innovació és que no hem comprat maquinària de fora, l'hem fet tot a nosaltres amb proveïdors que ja venien del món de la malteria. Per tant, és un sistema d'automatització i també estem implantant el que és la intel·ligència artificial amb la formulació de les maltes.
0: Ah.
8: És a dir, quan
0: explica.
8: Quan tu fas la malta requereix d'una certa formulació amb la qual pues, diferents paràmetres s'han d'ajustar perquè et surti unes especificacions de la malta. Llavors, pues, nosaltres fem la formulació i ajudats de la intel·ligència artificial intentem que cada vegada el producte sigui més estandarditzat i compleixi els protocols o les característiques, perdó, que no em sortia la paraula, de cada varietat. I llavors pues, la intel·ligència artificial va ajustant les fórmules i ens les donen perquè cada vegada anem perfeccionant la tècnica segons la varietat de malta que vulguem i segons... Tampoc és una ciència exacta. El blat t'arriba amb unes característiques d'una partida, però pot ser que una altra partida t'arribi amb unes característiques similars, però no les mateixes. Per tant, són paràmetres variables, però el resultat de sortida ha d'anar sempre amb uns paràmetres similars. I això és el que ens està ajudant doncs, la intel·ligència artificial amb la formulació aquesta.
0: O sigui que ara Arbeca serà famosa pel seu oli, pels vilars, això és previ, no?
8: Sí, això ja és històric.
0: Això ja hi era. Home, potser segurament hi érem les oliveres, eh?
8: Això sí, també és històric. Els Vilars i les Oliveres són històriques d'aquest poble.
0: I ara també per la Malta. Ei, una curiositat, ara que tenim els camps superverds i que estan tan preciosos, a més després de les pluges i després d'aquest any amb tanta bonança pel que fa a l'aigua, mai se diferencia, sempre se m'oblida què és el blat i què és l'ordi. El blat, a veure si ho recordo bé, el blat és el de l'espiga que cau o és l'ordi el de l'espiga que cau? Quin és el dels dos?
8: Bé, depèn una miqueta també del temps que tu miris, no? Perquè si passes per la carretera, pues, sí. costa distingir. Una miqueta el que és més ros, diria que és el blat, però s'ha de veure amb quan el tens al davant no el pots tocar amb les mans.
0: Sí.
8: Normalment l'espiga cau tant un o amb l'altre quan es va assecant. Per dir-ho així, però normalment el blat, l'espiga s'aguanta una miqueta més.
0: El blat s'aguanta una mica més l'espiga, d'acord. I és més verd profund l'ordi? Un verd més fosc l'ordi?
8: Sí, l'ordi acostuma a ser una miqueta... No s'enroseix tant com el blat, però a vegades perquè no són experts amb els cereals, si comparessis una mà amb l'altra, pues costa una miqueta.
0: Val.
8: Però l'ordi és una miqueta més verd, perquè ens entenguem, però al final s'acaba secant tot i acaba sent tot...
0: D'acord, però si volem presumir davant d'altra gent que en sàpigui menys que nosaltres, podem dir, mira quin camp d'ordi, si és més verd que el del cantó. Possiblement l'encertéssim.
8: L'ordi va abans. L'ordi es cosecha un mes abans, més i mig, depèn de la zona i el que s'ha regat, i després ve el blat, que són els cereals.
0: Sergi Millán, gràcies. Enhorabona. Com va anar la recollida del premi?
8: Molt bé. Ens vam reunir a la llotja dilluns, i la veritat és que, bueno, des de la part d'una cooperativa que et puguin distingir amb aquest premi, doncs ens omple d'orgull, perquè amb una cooperativa a vegades és més difícil que et deixin innovar, per dir-ho així. Hi ha factors i les coses van més lentes, i des d'aquí la cooperativa pues, ha apostat per intentar fer aquestes innovacions perquè al final també acabi repercutint al pagès. Però, bueno, ens sentim molt orgullosos i crec que ser de cooperativa encara és un plus més perquè crec que, malgrat tot, no hi ha moltes cooperatives que s'atreveixin a fer el pas aquest d'anar un passet més endavant i anar innovant una miqueta més. Però, bueno, totes les cooperatives innoven i tenen les seves coses, però el salt aquest de fer una nova línia de negoci nova i tot això, pues, sigui cooperativa o empresa, és complicat.
0: Doncs, Sergi Millán, gràcies i fins aviat. Adéu-siau.
8: Adéu, bon dia.
6: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
0: Avui a Aikus vora el canal ens endinsem en els Haiga. Què és això? Rocío, benvinguda.
9: Hola, bon dia, Pili. Pues sí, mira, és un altre terme que coneixerem. Es diu, bueno, s'escriu a mag, però bueno, es pronuncia Haiga. Són pintures de haikus, o sigui que són pintures que estan realitzades amb el mateix sentiment o inspiració que va donar lloc als poemes. I al igual que el haiku, la seva característica principal és la simplicitat i expressar els sentiments del haiku amb un mínim de traços possibles.
0: Aquí sempre
9: anem a mínims.
0: Sempre a mínim, i això al final és el més difícil.
9: Sí. Com, bueno, ja sabem, no?, que molts haijins i haijines es dediquen a la pintura i il·lustren els seus propis poemes i també il·lustren els d'altres poetes, no? I aquesta col·laboració, pues, clar, dona lloc a unes obres exquisides que uneixen el millor de les dues disciplines, de la pintura i de la poesia. Ara que he dit això, hem de remarcar que el haiku i la il·lustració han de funcionar bé independentment l'un de l'altre.
0: Oi, vinga, sí, va, sí. Compliquem-ho.
9: O sigui, clar, no, o sigui, han de tenir sentit per separat. Tu has de llegir el haiku i ha de tenir sentit, i tu has de veure la il·lustració i també ha de tenir sentit. O sigui, han de tenir... No se complementen.
0: No se complementen?
9: No, han de tenir sentit per separat.
0: I distint, o sigui, i un sentit diferent?
9: Podria ser també.
0: Pot ser.
9: Podria ser també. Perquè en principi... A veure... Si un haiku necessita una imatge per a tenir sentit, ja saps tu que deixarà de ser-ho, perquè claro, s'haurem allunyat de lo que és la seva essència i deixarà de ser-ho. Continuarà sent un poema breu, però no un haiku. Qui llegeix un haiku no ha de necessitar res més, no, que aquests tres versos, per sentir-se davant d'allò que va commoure o que ha commogut el poeta.
0: El haiku se t'ha de dibuixar el cervell i notar-lo al cor, diguéssim.
9: Ara, clar, però clar, lo del haiku representa que també era un treball, per dir-ho, en equip, complementari. Venia un artista il·lustrador i interpretava lo que ella tenia en aquell haiku. I és això, que a vegades, pues, clar, potser tampoc no sé com dir-te, vull dir, no ha de ser fidel al haiku, tampoc.
0: D'acord.
9: No té per què ser-ho, eh? Vull dir, senzillament és que no té per què ser-ho. Pot ser-ho, però no té per què ser-ho.
0: I el que sí que ha de ser és, doncs això, captivador, emotiu, sí, el mateix. Has de notar que t'aguare amb el
9: exactament
0: mínim de traços possibles.
9: Sí, i lo mateix que en el haiku, oblida de voler-ho fer hiper bé.
0: Vull dir, o sigui, que no hi ha gaire detall. Que,
9: no, sí, quan menys traços, millor.
0: I amb tinta? O no té per què?
9: Bueno, en principi, això com que ho parlarem a l'altre programa...
0: Ah.
9: Pues clar, que... És que, clar, com que ha de ser curt, que si no després ens passem de temps...
0: No.
9: Pues, bueno, però sí, normalment, clar, els primers se feien en tinta xinesa, en gravats de tinta xinesa.
0: No,
9: sí,
0: millor, perquè ens deixes sí, així sí, amb sí, el hype, que es diu ara, sí, no? Que ens deixes així amb el moment amunt per poder escoltar el podcast de la setmana vinent.
9: De la setmana vinent.
0: Però tens un podcast per llegir-nos avui. Ai, perdona, un haiku per llegir-nos.
9: Un haiku per llegir-nos, bueno, ni tinc tres.
0: Vinga, com vulguis. Vale.
9: He volgut llegir aquest del Uesima Onitura perquè és això, per la pura simplicitat, que també expressa la simplicitat que ha de tenir un haiku a l'hora d'escriure-ho i també la simplicitat que han de tenir els traços de la persona que crea la imatge. I diu el següent: simplement el cirerer floreix, nosaltres ho mirem i els pètals cauen.
0: Simplement.
9: Doncs un altre del Santa Eulàlia que diu: tarda d'abril, sobre els sembrats, les mans del vent.
0: Oh!
9: Bueno, és bonic.
0: Que
9: també.
0: Bonic.
9: Sí.
0: Que bonic. Això més els lleidatans que ara comencen a estar els sembrats. Bueno, igual, els lleidatans igual, o tothom qui visqui a prop d'extensions de cereal, que es fa com aquell mar verd.
9: Mar verd, sí. No, és increïble, sí. De totes maneres, això també us havia de dir, però bueno, també ho diré a l'altre programa, però que si mireu a les xarxes, per exemple, i busqueu haiga, si us plau, a Mac, però fiqueu japonès al costat perquè si no surt algo d'un cotxe i coses d'aquestes, si fiqueu això i fiqueu imatges ja veureu lo que volem explicar amb aquest terme. Sí, i després al següent programa acabem de comentar-ho.
0: I es queda un haiku.
9: Un haiku de la Isabel Oliva, que diu el següent: salta, granota, esquitxa l'aigua quieta al toll dels lliris.
0: Oh,
9: dolç, molt
0: doncs
9: dolç.
0: Això, amb aquesta imatge ens quedem. Gràcies, Rocío, fins la setmana vinent.
9: Gràcies a tu, Pili, fins la setmana vinent.
5: Som Terra, amb Pili García. Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. El creuer afectat per un brot d'antivirus arribarà durant aquesta matinada a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar a demà diumenge el trasllat dels espanyols que hi viatjaven fins a Madrid, on seran confinats a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. L'operatiu de rebuda està dissenyat perquè els primers de baixar del buc siguin els 14 passatgers espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans. L'hora d'arribada està prevista entre les 3, entre les 4, disculpin, i les 6 de la matinada, hora canària. I des d'aquest matí una dona compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va ser a prop de la dona que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam. Per ara, aquesta quarantena és preventiva i no té símptomes. I anem a Granollers, ja que demà es fa una prèvia pel Tour de França, acollint la cita anual de la Diada de la Bicicleta. Recordem que la capital del Vallès Oriental és l'inici de la tercera etapa del Gran Depart, que sortirà el 6 de juliol. Ens n'informa des de Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
2: Les inscripcions ja superen les 400 persones i la gent encara s'hi pot inscriure fins a l'hora de la sortida a les 9 del matí a la plaça de la Porxada. Per generar més afició a la bicicleta, l'Ajuntament de Granollers ha preparat tres modalitats. Una pedalada inclusiva de 3 quilòmetres, una pedalada popular de 8 i una ruta cicloturista de 57 quilòmetres amb arribada al circuit de Barcelona-Catalunya. Felipe Pérez, del Club Ciclista Granollers, diu que faran neutralitzacions per garantir la unitat dels corredors.
3: Uno lo haremos a la salida de San Antonio de Vilamayor, para que ahí todo el mundo que se haya descolocado un poco subiendo por Cánovas y tal, nos encontremos allí, podamos pasar Llinars y el semáforo de Llinars todos juntos, y luego ya sí que ahí viene el Collet y Parpés, pero hacemos otra neutralización al llegar a la roca.
2: Els ciclistes podran rodar pel traçat vallesà i fotografiar-se en el podi.
1: I en política, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha demanat per carta al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que iniciï els tràmits per impulsar l'ampliació del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. I seguim, en aquest cas, en política, ja que també avui es compleixen 76 anys de la declaració de Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea. Precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat avançar cap a una Unió Europea basada en el federalisme per respondre a la situació geopolítica, econòmica i social que viu el món. I en els esports, l'Espanyol busca intentar guanyar a Sevilla en el seu camp. Per ara, el resultat, amb 30 minuts transcorreguts, és de 0-0. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: En David Cantó obre el programa amb una nova secció de recomanacions.
2: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott.
1: I després ens n'anirem a la universitat. Sí, amb la Marta Giné-Janer, autora de La Catedràtica, publicada per Alt de Talent, una novel·la irònica i directa que dibuixa l'univers acadèmic en clau de ficció.
3: El tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020. Podríem dir una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80 era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat. El pas de l'any, dels anys, ens ha demostrat, doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar, i com això, doncs, persisteix en els anys 20.
1: Acabarem amb una aventura esperada. L'Espasa del rei, d'en Jaume Clotet, publicada per Columna, la novel·la que tanca la trilogia de la germandat de l'Àngel Caigut i la Calavera de l'Apòstol.
4: A l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos, i per tant una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani, també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat, però que no han arribat al gran públic, no? I per tant, una manera de difondre aquestes històries, que a mi m'agraden molt, és a través d'aquestes novel·les.
0: No ho dubteu. Ara que hem repassat els continguts, si us quedeu, gaudireu d'aquesta edició, la número 340 del Calaix. Temporada 7, capítol 35. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
2: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
3: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
2: But visual learning is so much better.
3: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
1: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
1: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
1: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
4: Is that true? If we wanna die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us... Hell yeah.
1: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Giné Jané és llicenciada i doctora en Filologia a la Universitat de Barcelona. Ha estat catedràtica de la Universitat de Lleida, especialitzada en literatura francesa i en traducció literària. En aquesta línia destaca la traducció de la poesia de Màrius Torres al francès i obres de Laclos i Musset, entre d'altres. Com a escriptora, ha estat guardonada amb els premis Paraules a Icària i el Premi Germans Espar i 300 als Premis Literaris Homilies d'Organyà. És autora de relats, poesia i narrativa curta. La Carina és una fisioterapeuta molt exercida que vol fer classes a la universitat. L'atzar fa que tracti en consulta una professora d'universitat que pateix molt de l'esquena i li demana que com ho ha de fer per convertir-se en professora. Al llarg de les sessions, la professora rememora vivències passant per ella mateixa i els seus col·legues. Un fil narratiu que va des dels anys 80 fins a l'actualitat. L'ahir i l'avui es troben entrelligats i presenten un compromís amb la realitat que els envolta.
1: El calaix, amb Mònica Socies.
2: La catedràtica i la petita cort de miracles, i jo us diria, després d'haver-la llegit, que els miracles es necessiten. Es necessiten molt. Marta, Giné, Jané, que ens tornes a acompanyar, aquesta vegada no amb poesia, aquesta vegada amb un llibre molt diferent i amb una estructura molt original, Marta. Parla'ns una miqueta. Entrem primer al cos del llibre, perquè és que l'he trobat molt original i amb detalls molt bonics.
3: Gràcies, Mònica. Sempre és un plaer parlar amb tu. Efectivament, trenco amb l'obra que he fet fins ara, que més aviat és poesia o bé narrativa curta, i que té un to més intimista. Aquí dono pas amb una veu, no sé si dir social, que també viu en mi. I és una narració, efectivament, no és una novel·la tradicional, de forma i estructura, aquelles novel·les del segle XIX que tant ens agrada llegir, no té res d'això. Podria semblar un assaig, però tampoc no és un assaig, per unes raons teòriques que crec que no val la pena explicar. I és una reflexió sobre el món de la universitat. No és una universitat concreta, no és una autobiografia, no és una autoficció. És una reflexió sobre coses que, al llarg del meu transcurs professional, he anat vivint, però no exactament, no hi ha una referència a fets concrets, al contrari, l'estructura es vol molt esperpèntica, per dir-ho d'alguna manera, perquè, o per dir-ho amb una altra paraula, és molt trabuc, va a cop de trabuc, perquè té una funció també de voler distreure, de voler distreure a partir d'una reflexió sobre el que seria, com hauria de ser el món universitari i com és moltes vegades el món universitari.
2: Marta, jo hi afegiria fins i tot una mica aquesta evolució. Clar, a veure, no és ni autobiogràfica realment. Clar, jo no puc parlar perquè no fa tants anys que et conec, no fa tant de temps. Que no és una universitat concreta, no ho és. Però, clar, tota la teva trajectòria, tot el teu bagatge, podríem dir que també hi ha una mica aquesta evolució, no?, de com era i de com s'està transformant aquest món universitari.
3: Sí, això és cert. I el tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020. I podríem dir que és una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80 era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat, el pas de l'any dels anys ens ha demostrat doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar, I com això doncs persisteix en els anys, en els anys 20. De tota manera, en escriure-ho, o perquè ho he escrit, penso que no és pessimista, sinó que hi ha la voluntat de denunciar, d'indignar-se per una situació, d'indignar-se per dir això ho podem fer millor. El llibre estaria dedicat a totes les persones que en una situació professional complicada diuen, ves què hi podem fer nosaltres. En lloc de dir això, que és una frase que jo escolto cada dia en molts mitjans, doncs sí, segurament en el nostre entorn alguna cosa podem fer perquè millorar i deixar una mica el futur no tan malament com un pensa quan diu això, ves que malament que està tot, però què hi podem fer nosaltres?
2: Jo et contestaria ara, Marta, que el que fem sempre és una llavor. I més val que hi hagi quatre llavors bones que zero llavors.
3: Sí, sí.
2: Llavors és una tasca de cada dia. Però mantenir-se... Clar, aquí tenim una sèrie de protagonistes, no? Perquè tu has anat fent perfils. No? Cada protagonista té un perfil, són personalitats. Bueno, la Tàcia, jo estic al·lucinada, no us podeu explicar, ho heu de llegir, però la Tàcia és una de les que a mi m'ha impactat, ja la llegireu. Però és això, no? Cada una d'elles té un perfil molt diferent. I n'hi ha que són llavors. I n'hi ha que no, que són les males herbes. No podíem dir en un canvi a llavors i males herbes?
3: Sí, ho podríem dir així, és a dir, són més que perfils psicològics, serien arquetips, no? Arquetips. Si em deixa, t'ho explico amb un exemple, a veure sí. Si més fàcil. Quan fèiem la presentació amb la Laura Borràs, a la qual li he d'agrair molt perquè va fer una lectura esplèndida, ella em deia, a veure... No, ella deia al moment de la presentació, hi ha un personatge que està a la universitat i llavors va a la política, diu, soc jo? Evidentment, amb ironia, amb tota la ironia del món. Dic, no ets tu, jo precisament, si t'he demanat a tu que facis la presentació és perquè penso que un pot anar de la universitat a la política i tornar amb tota la dignitat possible. Els personatges són molt arquetípics, diria jo. Hi ha perfils, perfils més que no psicologies. I el que voldria insistir per mi, la protagonista és la universitat, l'estructura universitària, amb les seves coses, les places de professorat, la carrera universitària, les coses, les males herbes i de quina manera en un món que ens podem pensar des de fora que hauria de ser el saber i tal, doncs no. Hi ha males herbes, potser perquè la dolenteria existeix, el mal existeix, i si s'uneix a la intel·ligència, doncs pot donar coses terribles, en certa manera. Ara pensava en les amistats perilloses, no? Que és la unió d'aquesta intel·ligència amb el fer mal.
2: Realment, Marta, el treball que tu has fet aquí ens mostra, perquè clar, tu poses a la universitat al capdavant i veiem aquesta estructura i les persones que s'hi mouen dins.
3: Sí,
2: professors, alumnes. Sí. Aquí tenim tot. Aleshores, te n'adones que és el que tu has dit. Sembla que com que és el temple del saber, ha de ser millor. Sí. És com el món de la cultura. Com que és de la cultura, ha de ser millor. I al final ens mostres com cada un d'aquests microcosmos, la cultura, la política, l'educació, els metges... És que a més hi ha un fragment molt bonic que diu, ens falten metges, mestres, gent d'ofici. En canvi, tenim un percentatge de càrrecs polítics, també d'influencers, això m'agrada, més elevat que la majoria dels països del nostre entorn. Professionals de la política, se'ls anomena. No els interessa la realitat quotidiana de la gent. Per tant, te n'adones, al final, que tots aquests sistemes estan corromputs, tots. És que no se salva ni el sistema educatiu.
3: És una visió dura, efectivament. Sí que et puc dir que les persones que l'han llegit m'han dit, mira, jo he vist això que expliques, ho he vist en el món del comerç. Un altre m'ha dit, jo estic en el món de la sanitat. Això que tu expliques, jo ho he viscut. I així en altres àmbits. En el món de la política, més grossa encara. No ho sé, com si els mitjans públics tinguessin, malauradament, una certa predisposició per centrar-se en el poder i en el poder de la forma més vil, podríem dir.
2: Mm? Ara has dit la paraula, el poder. Clar, és que el poder és igual on te'l posis, on hi ha poder, s'acaba la cosa desvirtuant. És així.
3: Sí, ho podríem dir així, no? És el poder i com el poder és el contrari de la llibertat. Tots desitgem ser lliures, però per tenir una mínima parcel·la de vida social, moltes vegades aquesta llibertat queda sacrificada, no? Queda sacrificada per forces ombrívoles, per raons molt poc ètiques, sí.
2: Aquella gran frase de saber nedar i guardar la roba, però al final tots ens acabem prostituint d'una manera o altra per poder sobreviure, no? És molt difícil. Parles dels alumnes, també, i bueno, jo penso que és una novel·la coral, perquè tot i que hi ha un perfil de personatges que van sortint, perquè tenim la Martina, tenim la Tàcia, que anomenava, però també hi ha aquests personatges sense nom que ens ajuden a discernir una miqueta, bueno, a veure, no?, tots els estaments que hi ha. I hi ha una curiositat, ja, Marta, i és que, clar, evidentment, els oients han escoltat la teva biografia, tu que vens, no?, amb aquest gran currículum, i ara t'atreveixes a escriure. Com ha estat escriure aquesta novel·la, no? Clar, amb raó no és cap universitat i cap persona, perquè has hagut de saber anar i guardar la roba, no?, a l'hora d'escriure, Marta.
3: Ho he intentat, eh? He intentat posar personatges o molt bons o molt dolents, allò perquè atraiguin. He intentat no posar cap cosa concreta, però la voluntat a l'escriure aquesta novel·la era dir, indignem-nos una mica per les coses que no funcionen bé, tot i saber que tots, evidentment, ens equivoquem per la mateixa imperfecció humana, però indignem-nos i mirem que al nostre voltant, doncs, ens mullem una miqueta per defensar el que creiem que s'ha de defensar. Per exemple, una de les coses que m'indignen és de quina manera les humanitats estan perdent pes en el món contemporani. M'indigna de quina manera el llenguatge cada vegada és més escàs, cada vegada utilitzem menys paraules. Cito també a Orwell. M'indigna moltes coses. I és una manera també d'intentar respondre a coses de tipus professional que jo he anat veient al llarg dels anys i que, en certa manera, intento, gràcies a la literatura, explicar-les, no? Ja sabem que la literatura és una manera d'entendre les contradiccions de la vida, és una manera de superar adversitats. Veure tot això a través de la literatura és el que he intentat fer.
2: Hi ha una cosa que a mi m'ha encantat, i jo sé que, Marta, t'ho han dit moltíssim, és que tot aquest bagatge que té la Marta, I personalment crec que no et pots treure mèrit, perquè hi ha moltes persones que tenen un llarg bagatge, però no tothom pot, potser reté tota aquesta informació. I jo penso que aquí hi ha, al darrere hi ha la passió. I tu, i sempre has tingut aquesta passió. Jo penso que si no haguessis tingut la passió no haguessis escrit la novel·la. I és que en cada capítol, al final, hi ha una cita de moltíssimes, perquè tenim, tu dius, he citat George Orwell. Bueno, Josep Plante de Boníssimes.
3: Sí.
2: Però en trobaríem molts més. N'hi ha una que m'encanta, és la Roche Foucault, que diu l'adulació, una moneda falsa que només pot circular gràcies a la nostra vanitat. Aquesta la tinc posada a la porta. Aquesta me la vaig escriure amb un retolador amb una cartolina i la vaig penjar i estic, mira, m'encanta.
3: És que la Roche Foucault és extraordinària. Aquests moralistes francesos són, però ell potser és el número 1. Sí, és... efectivament, sóc una persona apassionada amb el positiu i el negatiu de ser apassionat. Sense passió segurament no hagués escrit. I la passió també la dono, doncs, en aquest amor que sento per la literatura i que he volgut reflectir en el fet que cada capítol acaba amb la cita d'un altre escriptor que ve a concloure el que diu el capítol. I aquí sí, hi ha molt Josep Pla, hi ha molt Joan Fuster, perquè els estava rellegint mentre escrivia el text, però també hi ha molts altres autors que m'han acompanyat i que m'apassionen. Per mi és una manera de dir que el nostre segle XXI escrivim, però hem de tenir present el bagatge. Sense el bagatge que ens ha fet ser com som, no seríem, no? Som el nostre bagatge familiar, els nostres estudis, el nostre entorn. Però jo tinc la sort de poder dir que hi ha un bagatge literari que m'ha donat moltíssim. I que els hi dedico aquesta admiració posant aquestes cites finals que crec que han agradat, perquè m'ho han dit diverses persones, no? És allò, en lloc de fer jo una moral, no, hi ha l'escriptor, que gran escriptor, que t'ho diu, perquè són veritats de tot el temps el que jo estic explicant. Jo estic explicant en un període concret, dels anys 80 fins al 2020, en un entorn concret, però són veritats que passen en qualsevol entorn, segurament, i que són de la manera de ser de la natura humana, i per tant es repeteixen.
2: Cites que, a més a més, jo penso que és un art, perquè tenies el capítol i trobaves la cita ideal. N'hi ha una, i a més a més molt actuals, mira, és que n'hi ha una d'en Pla que és meravellosa. Diu, els esforços que fa la gent del nostre país per no entendre's són impressionants. És la tenacitat més viva del país, i penso, és que ja era un visionari en el seu moment.
3: El Josep Pla, per mi és extraordinari, Per mi és extraordinari. Per mi, crec que per moltíssima gent del país, no? O sigui, és un gran observador, sí, però d'aquesta observació ell en treu moltes veritats. I aquesta, en concret, que tu cites, és que dius... és que realment té raó. Si les energies que dediquem a complicar les coses les dediquéssim a intentar solucionar-les, potser seria tot molt més fàcil, oi?
2: Sí, jo penso que tot... Llavors, aquí, ara és quan et dic, Marta, seria posar-hi la llavor. Si tot cedim una mica, al final tindrem una petita llavor.
3: Exacte, seria això, Seria aquesta la finalitat del llibre, no? De dir, citant amb un dels meus autors de capçalera, com és Villiers, no? Diu, bueno, ja que som lliures, mirem de reflectir el nostre pensament, tot i que sapiguem que les causes són causes perdudes, però... fem-les vives, malgrat tot, no? Aquestes causes perdues, que deia ell.
2: Jo considero que has fet una molt bona feina, que has posat damunt de la taula moltíssimes reflexions, no caben en el programa, però sobre l'educació, sobre les persones, sobre entendre'ns, sobre com volem viure, sobre què és l'èxit, el poder, i tot això aplicat a l'educació amb una gran carrera, com tens tu, amb un gran bagatge, i a més, hi ha alguns fragments amb una ironia. Subscric que el que t'han dit és un llibre necessari que posa damunt de la taula, també en el moment que estem vivint, precisament dies enrere, setmanes enrere, hi havia totes aquestes vagues d'educació. Un llibre per pares, per fills, per professors i per la societat en general, no? Perquè l'educació, jo penso, que ens fa o ens hauria de fer, Marta, més humans.
3: Sí, sí.
2: Jo us aconsellaria que aturéssiu el temps, que agaféssiu aquest llibre, La catedràtica i la petita cort de miracles, de la Marta Giné-Gené, publicada per Alt de Tenent. No cal potser que agafeu tota aquesta petita cort de miracles, però jo penso que quan comenceu a llegir els capítols voldreu més píndoles d'aquestes, sobretot per aquestes notes finals meravelloses. Marta, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a tu, Mònica. Sempre és un plaer parlar amb tu. Gràcies pel temps que has dedicat al llibre. Guardo, doncs, com sempre, un grat record de les estones que comparteixo amb tu parlant de literatura. Gràcies.
1: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Jaume Clotet és llicenciat en periodisme i en història. Va ser corresponsal al País Basc pel diari Avui i per l'emissora Ona Catalana. Posteriorment, cap de premsa del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, sotsdirector de l'Agència Catalana de Notícies i cap de política del diari Avui. Ha impartit classes a la Universitat Internacional de Catalunya i a la Universitat de Vic. Col·labora, a més, regularment amb diversos mitjans de comunicació. És autor de la trilogia La Germandat de l'Àngel Caigut, Premi Josep Pla 2024, que han seguit La Calavera de l'Apòstol i L'Espasa del Rei. D'aquesta darrera proposta literària que avui protagonitzarà els propers minuts d'aquest espai, doncs uneix el passat mític de Catalunya amb una aventura trepidant a Terra Santa, en què els fills del rei Jaume, en Pere i Ferran, i el cavaller Galceran de Pinós, s'enfronten a un mal que transcendeix la història, el mateix Satanàs. Aquest volum, en Jaume Clotet tanca la trilogia de La Germandat de l'Àngel Caigut. El calaix, amb Mònica Socies.
1: Ho estàveu esperant.
2: Jo ho sé. Tenim el final de la trilogia i estic segura que quan ens escolteu, molts de vosaltres ja haureu llegit L'Espasa del Rei d'en Jaume Clotet. Jo també estava molt encuriosida i, escolta, no ho has fet pas tan malament, això, Jaume?
3: Gràcies.
2: Sí, perquè no sabíem com ho resoldrà, què és el que farà. Clar, no podem explicar com ho ha resolt, però l'estructura del llibre, per començar, ajuda molt als lectors que venen, que fa dies que ja s'han llegit les altres dues novel·les. Bé, la primera, perquè la segona s'hi va sortir el setembre.
3: Exacte.
2: Si ha sigut una cosa superràpida.
3: Sí, entre la segona i la tercera hi han passat potser 6 mesos com a màxim, perquè jo volia, de fet, que anessin molt seguides. A mi, com a tothom, crec que no li agrada les sèries que són temporades cada 2 anys o 3, perquè perds el fil i te n'oblides, i per tant volia que fossin picadetes i així ha estat.
2: Sí, sí, arribar i moldre, i tenia molt fresca la segona, però no us preocupeu, que si ja fa dies que heu llegit l'una i l'altra, en Jaume, a l'inici ja ens poses molt en context i ho sabreu tot perquè ens ho explica tot. Tot. Si teniu algun dubte o alguna pregunta, s'accepten, eh? Les podeu enviar al correu del programa perquè nosaltres els hi farem arribar. Però escolta'm una cosa. Molta història, molt de cultura popular, que això a tu t'agrada molt. Mm. De nostra, de quilòmetre zero. Tornes a parlar d'aquest patrimoni cultural que tenim, ja sigui material o immaterial.
3: Sí, és a dir, és una petita obsessió que tinc a l'explicar història, no només història, sinó també a l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos, i per tant una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat però que no han arribat al gran públic, no? I per tant una manera de difondre aquestes històries que a mi m'agraden molt és a través d'aquestes novel·les.
2: El patrimoni històric i cultural en mans d'altres països, per això. Aquí també, aquí, i vas posant també, vas posant la puteta, una mica de denúncia també, també tenim, no? O reflexió.
3: Sí, no és una denúncia, és un fet tristíssim, però és una realitat. És a dir, en la Calavera de l'Apòstol es parla d'una Bíblia encomanada per l'abat Oliba Ripoll, que és, en aquests moments, mentre estem fent aquest programa, a la Biblioteca Nacional de França, i després hi ha una espasa màgica, una espasa de virtut del rei Jaume I i dels seus successors, que ara mateix és el Museu de l'Exèrcit de París, també. I, per tant, els catalans només fa unes quantes dècades que ens hem preocupat del nostre patrimoni cultural històric. Durant moltes dècades i molts segles, per circumstàncies diverses, ha estat una mica abandonat, deixat a la mà de Déu, i per tant en mans de col·leccionistes, depredadors, invasors, i així està, que moltes coses que tenim, o teníem, ara són fora del país. Per exemple, els claustres de Sant Miquel de Cuixà, que són a Nova York.
2: Tenim tantes coses fora de casa. En aquest cas, tu poses molt la mirada, ja ho has dit, no?, a França.
3: Sí, a mi m'agrada molt França, els francesos no tant com França, i per tant és una història, de fet amb els veïns és normal que, és a dir, els catalans ens cau molt millor els suecs i els finlandesos perquè els tenim lluny, si fossin els nostres veïns no ens caurien tan bé segurament, però és cert que França té un país fantàstic, han sabut construir molt bé la seva història, la seva identitat, i no només la seva sinó també sobre la dels demés, i per tant tenen moltes coses que han agafat al llarg de la història dels segles, no? I per exemple l'obelisc que hi ha a París dut per Napoleó des d'Egipte, ara sembla que sigui de París, però és que no és de París, és egipci, no? I per tant ho han sabut fer molt bé, i fa molts segles que s'ocupen del seu propi patrimoni, i quan hi viatges es nota.
2: Bé, això també ho notareu, el caràcter francès en la ministra de Cultura, però això ja ho llegireu, no us ho explicarem nosaltres. Ho viureu en primera persona quan llegiu la novel·la i arriba el Jaume. Una dona de caràcter, també, eh?
3: Sí, a mi m'agraden les dones de caràcter. Bé, quan les tens molt a prop, no tant, no? Però les dones amb caràcters és una cosa fantàstica.
2: Sí. Bé, parlant de dones de caràcter, anem cap als protagonistes.
3: Val.
2: Si Déu vol o no vol, punts suspensius. Aquesta història, aquesta tensió, podríem dir tensió sexual que hi ha entre sí. El Bernat i la Berta.
3: Sí. Clar, aquí jo tenia...
2: Pobra Berta.
3: Vaig tenir un petit problema, que és que jo tenia pensat i previst que entre ells dos naixés una certa tensió, que s'agradessin, una certa atracció, no? Però aquesta qüestió es va sortir de mare. És a dir, sense voler-la controlar, se m'ha desmadrat, i ara jo tenia previst que s'agradessin una mica i s'agraden bastant. I, per tant, un dels meus problemes a l'hora de fer la trilogia era no només què passaria amb el dimoni, amb el diable, els fills del rei i molta gent que apareix, sinó què coi passaria entre ells dos, perquè jo tampoc ho sabia al principi. I al final he fet el que he pogut, tothom que pensi el que vulgui. És veritat que m'he guiat només per una màxima, que és... i és una persona d'ordre, no? I ja em va cridar un cop l'abat de Montserrat per aquesta trilogia, no cal que em cridi una segona vegada, i per tant era, si ell és monjo de Montserrat, no es pot embolicar amb la Berta, i si s'embolica amb la Berta, ja no pot ser monjo de Montserrat. Ha sigut la meva única autocondició que m'he posat, i l'he complert.
2: No explicarem res més, ja veureu què passa al final també de la novel·la, d'aquesta història. Posarem els punts suspensius i ja veurem si és monjo, no és monjo, o com s'acaba la cosa.
3: Si és gallo gallina, ja veurem.
2: Ja veurem, aviam quina és la mare dels ous. I la mare dels ous aquí en aquesta novel·la és el bé i el mal, precisament. I aquí has posat ja tota la salsa, perquè fins i tot aquestes mirades, no? Tenim bons i dolents. Ja no parlo ni de Déu ni del diable, sinó de dos bàndols.
3: És veritat. Hi ha dos bàndols, i per cert una cosa que m'agrada molt, o que ho he vist després, però em fa molta gràcia, és que en aquesta lluita entre el bé i el mal... El mal, diguem-ho, no? Representat pels dimonis, de manera fins i tot literal, els dolents, diguem, la maldat, juga amb totes les seves cartes. És a dir, juguen amb Satanàs i amb els llocs tinents de Satanàs, ells juguen amb tot el que tenen. I, en canvi, els bons, el bé, la bondat, no juguen amb totes les seves cartes. De fet, juguen humans... una mica abandonats per part de Déu. Déu s'ho mira, Déu des de dalt ho vetlla, no?, d'alguna manera, els àngels s'ho miren, però en veritat estan sols. És una lluita molt desigual. Els bons són un monjo de Montserrat amb les seves limitacions i una mossa d'esquadra amb les seves limitacions, més un papa i un cardenal i quatre més. És a dir, els bons estan molt abandonats. S'ho han de fer tots sols, no? Tenen molta fe, perquè ells pensen que estan fent allò correcte, però ningú els hi ha dit, en veritat, que no se'ls hi ha aparegut ningú a dir que estan fent el correcte, no? Però ells pensen que ho han de fer. I a mi això també m'agrada molt, no? Perquè a la vida, moltes vegades, a més passa constantment que t'expliquen històries de gent que un moment determinat han de deixar una cosa que estaven fent per fer allò que han de fer. L'altre dia estava no lluny d'aquí, amb un celler, amb unes vinyes, i em va explicar que es va morir el patriarca de les vinyes i el fill, que estava estudiant dret a Barcelona, va haver d'agafar el celler. I ara va molt bé el celler, però ell no va fer allò que ell volia, que era ser advocat, va fer allò que havia de fer. No? I a mi aquesta idea de no sempre fem el que volem, a vegades ens toca fer el que ens toca fer,

0: sol, com a llibre únic, no estava prevista una trilogia, i va ser arran de l'èxit de públic i d'interès que va generar que vam decidir amb l'editora doncs, fer no només una segona part, sinó també una tercera part. I, com tu ho dius, la primera part començava a Acre, a finals del segle XIII, amb Satanàs, crec que ja es pot dir, reclòs o empresonat, d'alguna manera. Però aquell era el meu punt de partida i jo no sabia com havia arribat allà Satanàs, de quina manera, quan, com, per què, ni per quines raons. I, per tant, al fer la trilogia, jo, que m'agrada fer les coses ben fetes, havia de tancar la trilogia. I, per tant, dic, bueno, i ara allò que jo començava, com vaig fins allà, no? I vaig trobar, per casualitat, uns catalans que corrien pel lloc oportú en el moment escaient. I vaig dir, mira, us ha tocat, no? I així vaig construir això. Però jo no tenia pensat que fos d'aquesta manera i he de dir que al final em va resultar molt, molt, molt còmode i, de fet, d'alguna manera sempre hi ha gent que em diu, tens molta imaginació? Jo dic, no, una mica sí, però no tanta. El que jo he fet, sobretot, és encaixar peces que m'he anat trobant o m'han anat explicant o que ja sabia, encaixar-les en una trama de ficció o un thriller, diguem-li com vulguem. Però les peces, diguem, ja existien, no? Existia l'espasa, existia la calavera de Sant Pere, existia la Bíblia de la Batoliva, existien uns catalans fent croades d'Erra Santa, existien moltes coses que simplement les he hagut d'anar encaixant amb una mica més o menys de perícia, diguem, però ja venia tot fet.
1: Tot ho trobes. Ja no sé com ho fas, però tot ho trobes.
0: Perquè hi ha milions d'històries més per explicar. En tinc un carretó ple. Llavors, hi ha una pila de coses que sabem i que no ens expliquem prou.
1: Això vol dir que hi haurà més llibres. Acaba la trilogia, però continues escrivint.
0: Sí, jo crec que això és un cuc, no? A més, a mi és estrany, per mi això em relaxa molt. Jo no m'ho prenc com una feina. És a dir, jo arribo a casa després d'un dia treballant, dono el sopar a les meves filles, endreço la cuina, i a les 12 de la nit dic, va, vaig a escriure, no? I puc fer una hora o dues, a mi no em suposa un esforç. Al revés, em relaxa moltíssim, no? I, per tant, bueno, alguna cosa farem. La trilogia està tancada, com bé dius, no hi haurà una quarta part, però sí que sempre tenim idees.
1: Bé, jo anava a dir, escolta'm, agafes el Bernat i la Berta, els treus de la trilogia, treu-me sí. El ja de Monjo de Montserrat... Sí.
0: Això es diu un spin-off, no?
1: Sí, fes un spin-off d'aquest parell, que em sembla que tindria èxit.
0: Crec que la meva editora coincidiria bastant amb el que tu demanes.
1: Veus?
0: Però ja veurem.
1: Bé, però qui manes tu?
0: Creu tu. Aquí com en molt negociem.
1: Això demanar...
0: Això demanar tu.
1: Bueno, jo... Bueno, a mi també el que em deixen, eh?
0: Bueno, però bastant.
1: Però sí, sí. Jo vaig estirant per si de cas.
0: Ben fet.
1: Jaume, el dimoni... aquí tenim a Satanàs, tenim a Déu. La mirada que té, més aviat aquí, el que parla molt...
0: Sí.
1: És el dimoni. El dimoni parla en totes les seves vessants. La part de Déu no, perquè Déu parla per boca dels seus fidels, precisament, no? Llavors, la mirada dels uns i dels altres. Com veus tu a Déu i com veus el dimoni?
0: Ui, aquest tema és molt delicat, perquè, clar, jo no sóc creient, jo no crec en el dimoni i no crec en Déu. El mossèn Francesc Romeu, que m'ha ajudat a fer els tres llibres, ell sí que creu en Déu i creu en el dimoni, i n'hem parlat sovint. El dimoni, ell diu que existeix, no segurament com nosaltres el pensem, però existeix i fa la seva feina. I, de fet, els bisbats catalans i europeus i l'Església Catòlica té persones que fan, encara avui, el mes d'abril del 2026, fan exorcismes arreu del planeta. I, per tant, jo no sé i no vull creure que hi hagi gent posseïda, però si hi ha gent que ho fa cada setmana, doncs potser hi ha alguna cosa que no sabem o que no volem veure o que hem convertit en material de pel·lícules, però que alguna cosa deu haver-hi. I, en canvi, és veritat que Déu t'obliga a confiar-hi, perquè no es manifesta gaire, no apareix sovint, no? I, de fet, si mires el planeta, coses que passen, no convida a pensar que hi ha algú que està al mando, no?, al volant. Al contrari. Llavors, ell demana un esforç, o això que en el llenguatge de la religiosa es diu tenir fe, no? Has de tenir fe en una cosa, creure, aquesta també és una gran paraula, creure en una cosa que no veus, i, en canvi, l'altre ho veus sovint, no? I, per tant, costa creure en Déu. Requereix un esforç i un acte de voluntat, perquè com que no es manifesta i no hi és, i passen moltes coses negatives, és fàcil no creure-hi, no? També, igualment, penso que l'esperança o la fe és alhora una cosa molt bonica, no? La gent que en té, ostres, crec que tenen una altra mirada davant la vida.
1: Absolutament, tenir fe, jo penso que salva moltes coses, no?
0: Sí,
1: encara que sigui real o no, però saps on agafar-te, almenys tens alguna cosa on agafar-te.
0: Sí, jo, per exemple, sempre hi ha una frase molt catalana, no?, que és un tòpic, no?, que la gent...

0: Gent diu, jo crec en Déu i no crec en l'Església, no? Això és molt habitual entre el catalanet mitjà, no? Jo ho dic al revés. Jo no crec en Déu, però crec en l'Església. A mi m'agrada que hi hagi l'Església, m'agrada que hi hagi un papa, m'agrada que hi hagi monestirs, m'agrada que hi hagi Càritas, m'agrada que hi hagi el Domon, m'agrada que hi hagi moltes coses d'iniciativa social, escoles, si no dels jesuïtes, de les Vedrunes, tot això a mi m'agrada. I crec que fa un món millor. I llavors, jo, sense ser creient, a mi l'educació que he rebut, com molta gent, és judeocristiana, i per tant, són unes pautes de comportament davant la vida que em semblen perfectament vàlides i útils, i a més em semblen per cert bastant bé. I per tant, me les aplico en termes generals.
1: I jo penso que s'ha de tenir fe i s'ha de creure en l'Església, s'ha de tenir una mica tot, perquè el mal té moltes potes. I al final també veiem en aquesta novel·la que hi ha aquesta pugna. No? Tu vas dir-ho en una entrevista anterior. És un equilibri. Hi ha mal, però hi ha bé. Si no hi hagués mal, no hi hauria bé. Per tant, el mal té moltes potes i és molt difícil d'erradicar-lo.
0: Sí, el mal no fa vacances, no? Sempre treballa. I, de fet, no hi ha ningú que sigui 100% bo i ningú que sigui 100% dolent. De fet, quan fem coses que no estan bé, sabem perfectament que estem fent coses que no estan bé encara que ningú ens ho hagi dit. És a dir, nosaltres sabem el que fem a la vida, al dia a dia, en coses petites i coses grans. Ja sabem el que és correcte i el que no. I a vegades tenim dies o temporades que ens portem molt bé i hi ha dies o temporades que no ens portem tan bé. I ho sabem perfectament. I no s'acaba el món, eh? Vull dir, no passa res per no fer sempre les coses bé. Però allò curiós és que tu saps quan alguna cosa no l'has fet bé. No? Una cosa que hauríem de fer més, per cert, és quan una cosa no la fas bé, demanar perdó o disculpar-se, perquè tampoc passa res, no? I a vegades fem coses que no estan bé, ho sabem, però abans de reconèixer-ho ens deixaríem matar, no? I tampoc passa res, perquè ningú és perfecte, tothom s'equivoca, doncs és la vida que tenim, no? Ningú és, ha nascut ensenyant, no? I per tant, aquest equilibri, també en la nostra vida diària, crec que és una cosa única.
1: El perdó. És tan difícil, això. I després una altra cosa, els sacrificis, perquè també hi són molt presents a la novel·la, eh? Jo faig preguntes generals de temes que us trobareu a la novel·la. La novel·la és una absoluta aventura, eh?
0: Sí.
1: Perquè a més de que la segona havia sigut una bogeria de tensió, en aquesta, al final ja és com... Bé, estàs enganxat a la taula. Perquè no saps ben bé què passarà i la cosa es comença a accelerar. Ho dic perquè ens estem posant una mica profuns, però no patiu,
0: sí,
1: que és un llibre d'aventures, eh? Però un mal menor per un bé major. Els sacrificis.
0: Home, i tant.
1: Valen la pena, segons quins sacrificis?
0: Valen la pena fins i tot quan no serveixen per res. És a dir, persones que fan un gran esforç per intentar assolir una cosa que no la tenen garantida, no? És a dir, no ho sé, gent que fa unes oposicions sense saber si se les podrà treure, gent que es prepara per una marató i potser no ho aconsegueix, gent que inverteix en un negoci i no se'n surt. Per què val sempre la pena encara que no funcioni primer? Perquè si no ho intentes, segur que no te'n surts, no? Hi ha molta gent, també en l'àmbit de les relacions personals, gent que li agrada una noia o un noi i no s'atreveix pensant que no està a l'alçada, no se'n sortirà... Si no ho proves, segur que no te'n surts, no? I segona, com que jo penso que tot se n'aprèn, no? És a dir, si et va bé les coses, tens èxit. I si no, és un aprenentatge. És a dir, jo tampoc sóc gens partidari de recrear-se en la desfeta, la derrota, no? O sigui, en cap àmbit de la vida, eh? També en l'àmbit polític o l'àmbit lingüístic, no? Vivim un moment a la vida en què tothom diu que res funciona, res no va bé, tot va malament, no? Un moment de pessimisme. Jo no m'agrada gens aquesta actitud, no? I per tant, si hi ha coses que no van bé, es parlen, s'afronten, es resolen, si es pot, no? I per tant, intentar-ho sempre és millor que deixar-ho córrer. I, per tant, el sacrifici, perquè sempre requereix un esforç intentar-ho, jo animo a tothom a fer-ho. No? Si no es persegueixen els somnis que té tothom, no es faria res, no? Per exemple, aquests tres llibres que he fet han anat molt bé. Si haguessin anat menys bé, jo estaria igualment encantat de la vida, perquè, doncs, perquè és un repte personal que tenia, els he fet, s'han publicat, que ja és un èxit, els tinc a casa, els meus amics ho han gaudit, i per tant ja és un èxit, no?, haver-los fet, no? Si de més va bé, doncs fantàstic, no? Però crec que t'has de posar metes, t'has de posar objectius, t'has de tastar a tu mateix sempre a veure què puc fer, no? A veure si ho puc intentar, no? Sense tonteries, no? Per exemple, jo tinc un repte que algun dia faré, en no sé quan, que a mi m'agradaria fer una cursa d'aquestes de 10 quilòmetres. Jo no corro, jo nedo. I córrer no m'agrada i em cansa. Però dic, va, faré una de 10. és assolible. Jo no diré fer una marató, perquè no la penso fer i no puc, no crec que pugui. Però fer-se amb reptes, encara que siguis més gran a la vida, ara vull fer això, ara vull fer allò, crec que et dona vida.
1: Bé, no anava per aquí la pregunta, en Jaume, ja. És molt diplomàtic, no. Perquè no pensava, si explico masses coses, desvetllarem tot.
0: Digues per on anaves.
1: No, ja ho descobrireu a la novel·la. Tu parles d'aquests sacrificis, no?, que a vegades s'han de fer, però el que sí que m'agrada molt és que no sabem del cert quan comencem una cosa, no? Ho fem amb bona fe i amb una intenció, i els protagonistes també ho fan. Però escolta'm una cosa, mira, jo t'anava llegint i pensava, quantes entrevistes he fet, i totes les persones em diuen, no, ara, per exemple, en Jordi Sierra i Fabra deia, jo si no escric de cap lloc que no hi hagi estat. I llavors anava pensant en tu, escolta, si et diguessin, mira, et deixem, tu no hi creus amb l'infern, però si algú et digués, escolta, et deixem anar a passar unes hores o un dia a l'infern perquè puguis veure-ho i escriure una quarta novel·la.
0: Home, i tant. O sigui, pagaria tot el que tinc per anar 2 hores a l'infern. Però absolutament, ara mateix. És a dir, i a més, ho penso moltes vegades, no només amb l'infern. Jo pagaria molts diners per anar-me'n 3 dies a la Barcelona de Jaume I, sense fer res, només caminar pel carrer i escoltar, olorar i sentir, no? Perquè, clar, en aquesta novel·la, ja sé per on vas, per primera vegada explico coses que passen a l'infern mateix, perquè jo no sabia com explicar-ho, però havia fet unes converses entre uns dimonis i dic, bueno, fem-les a casa seva, no?, a l'infern. I clar, he fet un infern que després m'han fet veure, m'han dit, escolta, en aquest infern teu no hi ha foc enlloc, és gairebé negre. I llavors dic, és veritat, no?, és com jo me l'imagino, potser hi haurà gent que se l'imaginarà ple de foc i lava i fum, no?, no ho sé, em va sortir aquest infern, no? És una de les poques coses bones que tinc d'escriure aquesta novel·la, és que ningú em podrà dir que l'infern no és com jo l'he explicat, perquè les altres coses sí que he de vigilar-les molts, com tu deies d'en Jordi Sierra i Fabra, de que les coses s'hi han d'anar, s'hi han d'anar, i per tant he anat al Sagrat Cor del Tibidabo, he anat a la Santa Cova de Sant Ignasi, he anat a una pila de llocs per veure'ls, i si ja hi havia anat, per tornar-hi a veure'ls. Però l'infern és un gran avantatge, com que ningú hi ha anat, ningú podrà criticar.
1: Si haguessis de fer un pacte amb el diable, per quin motiu ho faries?
0: El faria ara mateix, uns quants. Tinc una llista de temes.
1: Llista de motius, si faries un pacte
0: amb el
1: diable?
0: I a mi em sorprèn... Zero. A mi, bueno, zero, no ho sé. A mi hi ha molta gent que em sorprèn quan diuen que no pactaria amb el diable. Jo faria un pacte amb el diable per una pila de coses, entenent un pacte amb el diable que llavors, segons el manual, no, tu lliures la seva ànima, la teva ànima amb ell quan et mors, d'acord? Però, per exemple, Déu no ho vulgui, però si una filla meva té una malaltia incurable,
1: sí,
0: el que faci falta, perquè, no ho sé, les malalties infantils, que és el tema que més m'emprenya, no ho sé, per la independència de Catalunya. Jo hi ha una pila de coses, perquè tu estiguis bé a la vida, pactar amb el diable... Pactaria condicions, lletra petita i clàusules. Sí, la meva ànima, d'acord, però deixa'm acabar de viure tranquil, no demà. Llavors, negociaria, però com no hem de pactar amb el diable per obtenir un bé major, no? És que em sembla una actitud molt negativa.
1: Aquesta entrevista...
0: Bueno...
1: Oida, eh?
0: Però jo és que crec que tothom pactaria amb el diable.
1: No sé si tothom. Ara em farà reflexionar. Bueno, jo ara no ho sé, no contestaré.
0: Jo tant que sé.
1: I si el diable t'hagués de temptar amb alguna cosa?
0: Home, em sembla molt fàcil de temptar. Sí, jo tinc... Intento ser... Com és allò? Com et veus i com et veuen, no? Mm-hmm. Jo m'encanta veure'm a mi gairebé com un espartà que dorm poc, es lleva... Vaig a caminar per la muntanya, vaig a nedar, intento estar bé i tal. Després la realitat és que em fa mandra, no hi vaig... Dic, ja vaig anar d'ahir, ja aniré aquí 3 dies, no menjo tan bé com hauria de menjar, a vegades dic, vull llegir aquest llibre, arribo a casa i em poso a mirar una pel·li. És a dir, les petites temptacions a mi de seguida em poden, aquesta és la veritat, no? En canvi, els béns materials a mi m'importen poc, diguem, bueno, m'importen poc, vull tenir un lloc on viure i ja està, diguem, però no ho sé, hi ha moltes coses que feines d'amics meus que m'encarreguen o que els ajudo. I pues, em diuen, quan ens cobres? Dic, res, em dic, no es faltaria, no? A mi no m'ha costat res, això, no? Crec que això no costa res de fer, no sóc gaire materialista en termes generals, no? Per exemple, aquesta setmana m'ha passat, jo la roba la llenço quan és que de debò que em cau a trossos. Jo no, només compro roba quan de debò que semblo Oliver Twist pel carrer ja. I llavors, no tinc aquest tipus de necessitats, no? però deixar-me temptar, hi ha moltes maneres de temptar-me. Viatjant, a mi m'agrada molt viatjar.
1: Ah, sí. Viatja sobretot perquè sé que t'agrada.
0: Si m'ofereixen un viatge interessant, vaig el que calgui, no?
1: Es deixaria temptar per un viatge?
0: Sí, i menjar.
1: I el menjar. El que sí que també trobareu és una Barcelona. Nosaltres no tenim més temps, perquè penso que hem parlat de moltes coses, però reitero, és una absoluta aventura. Va ser molt frenètica la segona part, i la tercera té girs de guió molt bons, té aquest arrodoniment, no?, de tot allò que no sabem i voleu saber, perquè jo sé que ho voleu saber. Cel o infern? Quan acabeu l'Espasa del Rei, vosaltres decidireu.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha aprovat en assemblea convocar vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat. La protesta es va iniciar el passat 20 d'abril amb una sèrie d'aturades per la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes, que continuarà durant les properes setmanes. La vaga continua tenint un seguiment massiu. En total, a la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. I el Departament d'Interior ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues de docents del març passat. Segons un informe en resposta parlamentària a la CUP, difós pel sindicat USTEC, els Mossos van actuar a Barcelona, però també a molts més punts a tot el territori català. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies, es van aixecar actes. I parlem d'una nova flotilla que aquest cop va cap a Cuba i salparà aquest dimarts des de Barcelona cap a l'Havana per denunciar el bloqueig dels Estats Units a l'illa cubana. Òscar Camps, de l'embarcació Open Arms, i Willy Toledo han presentat la iniciativa Rumbo a Cuba, que sortirà carregada amb equipament fotovoltaic destinat a alimentar la unitat de cures intensives de l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez, a la capital cubana. I a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre intensifica la vigilància per possibilitat de crescudes sobtades a lleres menors i barrancs per les tempestes locals, sobretot al sud de Catalunya. Precisament moment per revisar la previsió del temps. Marc Jauregífer, bona tarda.
2: Hola, què tal? Amb molta puntualitat s'han activat aquestes precipitacions a les Terres de l'Ebre al migdia i a primeres hores de la tarda ja tenien màxima afectació a totes aquelles comarques del litoral i prelitoral català. En aquells moments teníem ruixats que han descarregat amb molta intensitat i registres que han superat els 30 litres per metre quadrat, per exemple, a la zona dels ports. I a mesura que la tarda ha avançat, aquests ruixats han acabat afectant a comarques de Lleida, de la Catalunya central i a aquestes hores també a les comarques de Girona i, de fet, també arriben al Pirineu i Prepirineu. De cara a demà, diumenge al matí, canvi radical de temps, ambient molt assolellat, boires a baix i fondalades de la Catalunya central i a la tarda arribada de més precipitació per la franja de Ponent. Ho anirem seguint a la xarxa. Que tingueu bona nit.
1: I els Mossos d'Esquadra, en successos, han desarticulat un grup vinculat a diversos incidents amb armes de foc registrades entre els anys 2024 i 2026 a Sant Adrià de Besòs. L'operació policial es va iniciar arran de diversos episodis de violència en la via pública, caracteritzats per l'ús reiterat d'armes de foc en el context d'un conflicte sostingut entre dos grups criminals amb fort arrelament a la zona. I en esports, l'Espanyol està intentant buscar el seu primer triomf a Sevilla i per ara, en la segona part, ja van 0-1 en favor a l'equip blanc i blau. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
4: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, ta mare?
5: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
4: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
5: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
6: A la ludoteca,
5: no?
6: Exacte.
5: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Tony Modulation.
8: Una persona de lo más particular.
9: Recuerda hablar lo menos posible.
10: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
11: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes. Avui estic jo aquí, el Pedro Vicente Role, perquè connectarem amb el passat, sí, amb el Víctor Historietor Benítez, perquè posarem la xerrada de la quarta dia del còmic, la xerrada que vam fer amb en Jaume Capdevila en cap, la Montse Mazorriaga, en Lluís Rocasens, l'avi, com ja ha passat moltes vegades pel programa, i en Joan Mundet. I la xerrada la va conduir en Víctor i per això avui presento jo. Doncs és una conversa que va de història amb vinyetes, conversa sobre còmic, que pot ser, com pot ser el còmic, una eina potent per apropar i explicar la història o la memòria històrica a qualsevol lector. O sigui que... endavant, xerrada!
2: Comencem aquesta història amb vinyetes. Era una xerrada que teníem pendent perquè el còmic és una gran eina, és un gran mitjà per explicar històries i també explicar la història, no? Que és un concepte que es pot explicar de maneres molt diferents i l'exemple és els quatre convidats, convidades que tenim avui que cadascú té el seu estil i la seva manera d'explicar històries. Farem primer una presentació així, intentaré fer-ho ràpid perquè són quatre convidats que tenen molta història també darrere i molts còmics publicats i podríem estar xerrant amb qualsevol d'ells quatre hores perfectament. Mirarem de fer-ho ràpid per anar a dinar també perquè tenim gana ja, no? Després mirarem de dinar. Comencem per en Jaume Capdevila, en cap. Què tal?
3: Fantàstic.
2: Ben tornat a la Diada del Còmic.
3: Un plaer, sempre.
2: L'any passat vam estar parlant d'en Peric. Va ser una xerrada molt interessant, també. Tu dibuixes diàriament,
3: a tot
2: no?
3: Arreu on em volen, no dibuixes... cal que llegeixi.
2: No. Però sí que dibuixes per la premsa, que sí, també és una manera d'explicar història, perquè és la història del dia a dia, no?
3: En realitat, a la premsa el que volem és incidir en la història, volem canviar el món, no? Volem que la gent... pensi, reflexioni i digui, ostres, això no anem bé, però no ens en sortim, perquè el món és un puto desastre.
2: També, per comentar algun títol que tinguis publicat, tenim aquí el Xum, aquí sobre. En Pagès Editors tens diversos títols publicats, també. Aquest tracta també de... és la història d'un dibuixant real, no?
3: Aquesta
2: és una
3: sí.
2: biografia.
3: És una biografia d'un personatge, un dibuixant anarquista dels anys 20... El que passa que el que menys explico és la vida d'aquest dibuixant. A mi m'interessa tot l'ambient, tota l'època, tot el paisatge social, polític i humà d'aquell moment, que llavors t'expliquen la vida del personatge. Per tant, el personatge és una excusa. A més, és un personatge del qual hi havia molts buits biogràfics que els vam esmenar en un llibre anterior que havíem fet. I clar, quan fas una biografia d'algú del que no en saps la meitat de les coses, sí, has de buscar mecanismes perquè no es noti, no?, que no saps. Després en parlem tranquil·lament.
2: Sí. Com bé dèiem, podíem seguir parlant de molts altres còmics publicats. Tenim també en Joan Mundet, que vam estar parlant també fa unes setmanes de Capablanca, no?, que és aquesta obra... protagonitzada per un bandoler català que succeeix a Catalunya, fins i tot Mataró apareix anecdòticament o no en un dels capítols durant les aventures. Aprofitant aquesta quarta diada del còmic en català, estàs presentant també aquest quart volum, no?, d'aquesta sí. col·lecció on en Capablanca segueix amb les seves aventures. Això
4: sí,
2: està,
4: bueno,
2: és any 1600, segle...
4: Sí, segle XVII.
2: XVII és això.
4: És el 1600, el Capablanca ja té uns 10 o 12 anys, o així, vol dir que deu ser el 1610 o 1608, i, bueno, llavors les aventures que li passen és que està a Barcelona, bueno, ho tinc d'explicar, està a Barcelona, va parar a la presó, s'escapa, i ell decideix dedicar-se a bandoler. Llavors el primer que assalta o atraca,
2: sí,
4: és el Cervantes, que anava a Barcelona per buscar un impressor per fer la segona part del Quixot. Llavors ell no sap que és el Cervantes.
2: Sí.
4: L'ofereixen als bandolers per entrar a la banda del Roca Guinarda. Aquest diu que vale, però llavors el fan servir de criat del Cervantes. I llavors passa a Barcelona fent de criat del Cervantes. I no explico més perquè si no et xafaré
2: l'argument. Sí, si no expliques tota la història. En aquestes aventures també aprofites per colar alguns personatges literaris o mítics coneguts.
4: O sigui, jo en aquest cas, esclar, jo explico la història del Capablanca, o sigui, Joan Muntada, que és un personatge que està citat en un lloc, però vull dir que l'altre m'ho he inventat jo.
2: Sí.
4: El que passa que l'he inserit en una època concreta i en uns fets concrets. Per això hi surt el Cervantes, hi surt el Roca Guinarda i companyia.
2: Partint de la història, diguéssim, has creat una ficció. Ara en parlem també d'això, que és una altra manera d'explicar la història, no? Seguim amb els convidats. Tenim a la Montse Mazorriaga. Hola, Montse, què tal?
5: Hola, bon dia.
2: També jo havia llegit el Nelly Bly, que és la història també d'aquesta viatgera aventurera. També tens publicat sobre el moviment sufragista, també. Ara crec que l'última obra que has publicat és l'adaptació d'Orlando de Virginia Woolf, si no m'equivoco.
5: I un que es diu La partida, que succeeix a la cort de Felip II.
2: També.
5: I La luna de Verne, que també és una ucronia que homenatja tots els pioners dels començaments del segle XX, finals del XIX.
2: Vol dir que també estàs amb el còmic històric a tope, ara també en parlem. També publiques còmic en català a la revista Petit Sapiens, també. En Lluís Recasens, l'avi, hola Lluís, un plaer també tornar-te a tenir a la Diada. En Lluís m'ha ensenyat aquest còmic que no tenia el mapa, que és La història dels pobles, en còmic Mataró, que m'has dit que és l'únic exemplar que tens. Que... Sí. Vale, vale. No, aquest tornarà a casa. Ara en parlem també d'aquest. És veritat que tu també has fet, has explicat la història de molts pobles i fins i tot de gegants també, sí, dels pobles. Sí. Això d'habitualment...
6: I d'equips de futbol.
2: Equips de futbol també.
6: Perquè vaig fer la història del Figueres i la història del Palamós, que és el segon equip de l'estat espanyol. Primer va ser el Huelva i després el Palamós.
2: Ostres, vale.
6: I després ja parlarem de la manera de treballar, perquè el Palamós va ser molt curiós.
2: Ara ens ho expliques també. També s'ha de dir que has fet també còmic amb personatges històrics com Sherlock Holmes, que també ens has explicat en alguna ocasió, i també has fet autobiografia amb la història també del Papus i més històries que també publiques a la revista Maníaco, junt amb algun dels altres convidats. I aquí també fa servir l'autobiografia, que no deixa de ser història també, no? Una mica.
6: I una versió del Capablanca d'aquest senyor.
2: Això mateix, mira, doncs m'agrada començar per aquí. Perquè això és un tema, com bé parlàvem, d'aquest bandoler, que era el Capablanca, i tu vas fer la versió irònica i amb humor, que es diu Caspa Blanca, no es diu Capablanca, es diu Caspa Blanca. Això d'on va sorgir? Com...
6: Això va ser una broma que fèiem amb ell, que li vaig dir, porta la capa blanca al seu personatge perquè així quan té caspa no se li nota. I a partir d'aquí ens vam anar engrescant.
4: Cada vegada que em veia em preguntava, diu, què fa el caspa blanca? I llavors dius, amb això podem fer alguna cosa. Diu, vale, i si faig una sèrie? I si faig no sé què? Bueno, llavors ens vam animar, bueno, es va animar ell.
6: I em va animar ell també per fer-ho.
4: El caspa blanca.
2: Sí. L'avi no necessita tampoc molta cosa llavors, per animar-se a dibuixar.
4: Espera. Llavors, el bo és que ell feia la història, però m'afusellava els fondos del capa blanca per omplir l'història que feia. Aquesta...
6: Però està fet amb consentiment i privilegi.
4: Exacte. Vale. Sí.
2: Això, també tu sempre has treballat molt amb l'humor, també.
6: Sí.
2: També creus que per explicar la història és un bon element, l'humor? Li resta també... Perquè normalment quan parlem d'història és com amb majúscules, és amb una serenitat, no? Amb molt de respecte, però crec que també des de l'humor. I el còmic és un mitjà que sempre està també... Bueno, el seu propi nom còmic ve també de l'humor, no? Crec que és un mitjà que realment s'ajusta molt bé a explicar històries des de l'humor, no?
6: Sí, sí. A veure, pots fer... Jo quasi totes les històries que he fet, tant el guió com les que he dibuixat, estan fetes amb ninots i moltes vegades estripant, o sigui, posar un capellà o un frare que està escrivint en un ordinador a l'any 1400. I la gent ja sap que allò és ficció, però tu expliques fets reals. Per exemple, inclús, per exemple, l'última que vaig fer, la de Vacarisses, cada vegada que algú s'empadrona, perquè l'edició la va comprar l'Ajuntament, cada cop que algú s'empadrona a Vacarisses, entre moltes coses li regalen la història perquè Ostres. Sàpiga la història del poble. I és una manera d'entrar.
2: Molt bé, una bona iniciativa, sí. També. Això també, el del respecte, que crec que segurament tots us ho heu plantejat, no? A l'hora d'explicar una història real o fins i tot fer una ficció des d'una història real, és molta pressió, us acuteu molt perquè teniu molt de respecte, o com ho tracteu això?
5: Respecte sempre hi ha de ser, perquè estàs parlant de la història, i malgrat jo també estava una mica amb el Jaume, que deia que has d'aprofitar el personatge per parlar, que és el que jo faig, no? Aprofito un encadenament de personatges que m'interessi parlar, sobretot personatges femenins, per fer una recuperació de memòria històrica i ubicar-los, sobretot parlant d'aquell entorn, què va succeir, no? Llavors fas aquesta ficció, però respectant molt bé els fets històrics per fer arribar a la gent doncs aquesta història que ens compete a tots, no? I que fas aquest treball perquè realment doncs arribi la història als altres.
3: És que si parlem de còmic i història, hem de fer una reflexió prèvia. La primera reflexió que penso que s'ha de fer és que és veritat que el còmic té una dimensió artística, el còmic és un mitjà artístic, especialment artístic, és a dir, que té una capacitat de transmetre coses al mateix nivell doncs, que té el cinema i la literatura, que són expressions artístiques, i la música i la dansa, que són expressions artístiques, i cadascuna d'elles són diferents. Doncs el còmic té un gran potencial artístic com a mitjà, però després el còmic no deixa de ser una eina de comunicació de masses. Per tant, el còmic té sentit quan s'imprimeixen milers d'exemplars i arriben a milers de persones. Per tant, el còmic té una dimensió artística i una dimensió comunicativa. Quan tu fas un còmic històric, en el fons expliques una història, però expliques la història. Per tant, la memòria, explicar la història, que sempre és recuperar una memòria, una cosa que existeix, és molt delicat. És a dir, la història és ciència. Per tant, si tu fas un còmic científic explicant uns experiments científics, no pots fer qualsevol cosa. La ciència, hi ha unes mesures, hi ha unes proporcions, hi ha unes coses que han d'encaixar, perquè si no et diuen, escolta, això està malament. Amb la història també és una ciència. Què passa? Que és una ciència humanística i que també s'ha fet servir la història, doncs a vegades jo explico aquesta història i no explico l'altra. Per tant, és veritat que s'ha de tenir en compte que quan un còmic s'explica una història, s'ha de veure quina és la intenció que hi ha per fer arribar aquesta història. Com s'explica? Des d'on s'explica? Qui l'explica? Què et volen aconseguir? Què et volen vendre quan t'estan explicant aquesta història? Per tant, aquesta reflexió jo penso que és molt interessant, perquè el còmic, quan s'ha fet servir per explicar la història, s'ha fet servir amb dos grans interessos. Un interès pedagògic, no? Expliquem la història amb còmic perquè així la simplifiquem i els nens hi accedeixen de manera més fàcil. Una cosa que molt complicada ho expliquem més fàcil amb uns ninotets, que serà com divertit. Voluntat pedagògica, està bé. Però el còmic històric també s'ha fet servir amb una altra voluntat, que és la voluntat de doctrinar. Per tant, hi ha històries de còmics que s'expliquen d'una manera perquè t'estan venent una moto ideològica. Clar, jo quan faig un còmic intento ser honest, intento ser coherent, però no puc ser imparcial. És a dir, com a autor tinc una visió, tinc un plantejament, un punt de vista, un posicionament, i per tant, per mi hi ha uns bons i uns dolents de la història. Hi ha una gent que fa unes coses que estan bé i una gent que fa unes coses que dius, llavors explicar-ho des del meu punt de vista, jo penso que s'ha de ser respectuós, allò n'érem, s'ha de respectar, sí, la història s'ha de respectar, però és molt difícil dir, no, faig una història imparcial. No, un moment, imparcial no, tu ets aquí i mires des d'aquí, per tant el que tu mires i ho expliques des del teu punt de vista sempre té un ressò, no?
6: Mira, una qüestió que et vaig dir que sembla una tonteria. Jo he fet moltes històries de pobles d'aquí de Catalunya i un dia estàvem fora de Catalunya i em van preguntar, ¿por qué no haces la història de nuestra ciudad? I li vaig dir, perquè quan jo faig una història de Catalunya, el 1714 és una derrota per Catalunya, però si la fas fora, és una victòria per les tropes borbòniques, i aquí ja varia la història, com tu dius. Depèn d'on te la mires, és un mirall, i depèn com te la mires, és un altre mirall.
5: Clar, això és el que jo, d'allò, a la partida s'ubica a dins de la cort de Felip II, però l'eix conductor són els escacs. Els escacs i les dones, o sigui, el punt de vista des de les dones que convivien en aquell moment històric, quan es va fer una fictícia partida d'escacs a la cort de Felip II, com ho veien les noies, les filles del rei i la dona, i la reina, no? I les serventes. Llavors és una manera, doncs, de fer veure que també hi havia dones a la cort, que possiblement tenien una opinió que no era la que tocava per l'època, i per tant estàs ubicant un fet històric amb personatges reals, perquè tots ho són, però des d'un altre punt de vista.
2: Sí, sí.
4: El que deies de respectar... Evidentment la història es respecta, perquè si no la canviaràs, la història és la que és. Llavors, a dins de la història hi ha forats on tu pots explicar el que creus que podria ser o no podria ser. Que això és ideològic, és el teu punt de vista? Segur. Mira, jo vam fer l'11M, l'atemptat de l'11M, i vam seguir el jutjat, el que va sortir la sentència, i vam seguir la sentència. Però tot i això, per molt que vulguem fer una cosa molt exacta, senyint-nos a tots els fets, vulguis o no vulguis, sempre té un punt dels autors. Tot i que vam mirar de ser el més neutres possibles, però sempre se t'escapa, que és el que tu deies. El que se, no, sempre que... hi ha un punt que s'escapa.
3: És que escolti...
4: És clar, plantejar-se de dir si hi ha bons, hi ha dolents, i això i allò... no sé, hi ha el que hi ha, vull dir...
3: Bé, el que hi ha. Però és veritat que encara que siguis molt fidel als documents, sí. Sentències, parles de la sentència de l'11M, jo també, sí. En el meu llibre, en el Xum, hi ha unes sentències, hi ha uns judicis amb un... que era dibuixant, però era anarquista, llavors li va explotar una bomba, el van detenir perquè era l'únic que va quedar viu de l'explosió i li van carregar... O sigui, hi ha unes sentències, però les sentències igual diuen una cosa... Que es demostra també que hi havia hagut tortures, ell havia confessat, però en realitat doncs havia confessat el que hagués volgut, perquè clar, que abans l'havien torturat. Per tant, pot ser molt fidel als documents, però aquests documents, exacte, retraten... Aquí està. Jo penso que el més interessant és com planteja ella que fer servir el còmic, quan expliques una història, per com a eina, dius, escolta, la història, per exemple, tradicionalment, ha oblidat les dones, no? És a dir, escolta, la cort de Felip II hi havia dones, segur, sí. Seguríssim, tenien un paper important, segur, seguríssim, sí, no? Surt registrat enlloc, per tant, quan tu fas una història, el còmic té l'avantatge que realment has de recrear tot l'univers, tu saps millor, sí. Que ningú, quan agafes un nom d'un bandoler que va existir de veritat quan no en sabem res i ho refàs tot, no? Explicar això amb el màxim d'honestedat, penso, de com a autors, realment permet al lector introduir-se... clar, escolti, un lector normal doncs, no té per què ser un doctorat en història, ni, ho has, yeah. ni tens per què fer una obra que només la pugui llegir algú que sap que sigui especialista en història del segle XVI, no fotem. Es tracta d'arribar al màxim de gent. I aquesta és la gràcia. Home, clar, per això mateix, per això... La gràcia és fer arribar això a la gent, no? Sí. Al màxim de gent. I per això el còmic té aquest potencial enorme precisament de fer arribar coses a més gent, inclús que el llibre d'història. Uf, quina mandra, un llibre d'història. En canvi, un còmic. Ah, va, un còmic entra més bé. Ja els hi dones la meitat de la cosa, ja els hi dones mastegat, ja els dones dibuixat.
6: Un còmic, a més amb un còmic, per exemple, el Joan és un senyor que s'hi mira molt, per exemple, amb vestimenta, amb armes, tal. Amb una novel·la tu llegeixes que portava una pistola, però amb un còmic, per exemple, del Joan, veus com era aquella pistola, que jo recordo una anècdota d'ell que va fer dos vinyetes seguides, un senyor disparant, i després es va arreglar perquè va dir no pot ser que amb aquesta pistola faci dos trets seguits, perquè tenia que fer un tret, carregar i després tornar a fer el tret.
2: Aquí també era una mica fins a quin punt pots ficcionar, no? O et pots permetre ficcionar. No sé si sou molt estrictes també amb això. Joan, tu que, per exemple, sí que això, t'atreveixes potser
4: a ficcionar.
2: Sí. Et limites molt? Com tu planteges això? Penses o reps crítiques? Tu penses
4: no? No, jo, aviam, la història, la que coneixem està escrita i està allà. Pot ser verdadera, pot ser falsa, poden, com deies tu, poden ser que t'aixequin la camisa i te la colin. Però, com que és la història, en teoria és la que hi ha, però tota història sempre hi ha forats. I jo el que aprofito és els forats que hi ha a la història per fer el que jo, o el millor que era fet, o podria fer, o m'imagino, o si me'n va el cap cap allà. Jo reconec que, bueno, que a mi m'agrada i disfruto explicant històries i aventures. I llavors les poso per allà entremig. Ara no falsejo la història. Tot i això, hi ha algun element, alguna situació que jo l'explicava d'una manera que històricament no està demostrat, però que haguera pogut ser.
2: Això també crec que és un... O sigui, vosaltres també, no sé, bueno, el que parlàvem d'aquest respecte a la història, suposo que tots quatre també teniu cert... sou fans d'una mica de les referències, investigar una mica, perquè si no, no explicaríeu tanta història, suposo. Parlant amb en Santiaguete, un altre autor que també coneixem, que després estarà també més tard aquí a la Diada, ell ens explicava moltes aventures també buscant arxius per documentar-se i poder escriure també les seves històries. Vosaltres què tal ho porteu, això dels arxius? Sí. Pregunteu, o sigui, al ChatGPT, espero que no, que no, perquè s'inventa la meitat.
4: No, bueno, busques informació allà on sí.
6: Si hem de fer ficció, sí.
4: Però et trobes que, aviam, en el meu cas, jo tinc un argument i sé que més o menys què passa. Busques documentació, mires història, tal i qual. I quan llegeixes la història i busques documentació, te'n dones compte que això era així, que hi ha coses diferents del que tu havies plantejat. Això et canvia la història.
2: Clar, sí, sí, sí.
4: Si tu l'acomodes a el que històricament trobes. No faig que, doncs jo què sé, que el 1808 no, a mi m'ha de ser el 1802 perquè em quadra més. No, és el 1808.
2: També has de saber parar de buscar, no? Entenc?
5: Aquí, aquesta és la qüestió.
4: Sí, clar. Com més busques,
5: més trobes.
4: I com més trobes, més et lies. I com més et lies, més et trobes.
6: Estàs buscant, sí, i dius, i aquest personatge què era? I comences a investigar sobre el personatge i te'n vas. En canvi, per exemple, em vaig trobar això que té de la història del Palamós, que no hi ha documentació. Llavors, que el president diu, aneu allà, que hi ha els arxius. Anem als arxius i només eren els rebuts dels socis que pagaven. Llavors ens van portar el soci número 1, que havia sigut jugador quan es va fundar el club. Un home que ja devia en aquella època tenir uns 80 anys, ara ja no hi deu ser. I diu, ja us explico. I tinc un caset amb tres cintes de caset, 3 hores gravades. I l'home explicant, es va explicar coses molt curioses, com les botes que portaven, com eren les pilotes, ens les va ensenyar, el per què portaven un mocador al cap, que això és molt interessant, perquè com que hi havia la raja aquella que inflaven, diu, piquen un corn al company, tu fas així i fas un trau. Si portes el mocador ja no és tan gros el trau. Però tot això t'explica. Tot això està amb el còmic, perquè després t'escoltes les 3 hores i fas el guió. Què és veritat o no? No ho sé. És la versió d'aquell senyor que és el soci número 1, sí, i això ja va a missa. Si hi ha algú que fa una altra història del Palamós, agafarà com a referència allò i el donarà per bo. Però és la història d'aquell senyor.
3: Home, és que també hi ha, és veritat que quan fas còmic hi ha dos tipus de còmic molt diferents. Un és si tu fas... expliques una història real a través del còmic, és a dir, tu dius, explica la història del Palamós. La història del Palamós és la que és. I si tens una font directa com aquest senyor, això és molt interessant, llavors pots posar la font directa més als documents. És explicar una història real a través del còmic. Després una altra cosa és el que fa el Joan, no? Agafar una època, agafar uns personatges, agafar una cosa que és real, que existeix, que és històric, però després tu l'omples amb una ficció. Per tant, és molt diferent, i també el plantejament és diferent, no? Quan tu estàs fent una història, que tu tens una llibertat, que estàs marcat per uns fets històrics concrets, no? Escolta, aquí hi ha aquesta revolució, aquí hi ha la justícia, aquest mor aquest any, per tant, aquest personatge només pot viure fins aquí, aquí hi ha un desembarcament de no sé què, aquí descobreixen, no sé... Hi ha uns fets que et marquen, però tens una llibertat de dir, ara a mi em convé que li surti una nòvia aquí i que viatgin a no sé on, el fas viatjar amb cavall, o el fas viatjar amb barco, adaptes el material que tens, però pots crear una ficció. Una altra cosa és dir, escolti, ara explicarem la història d'un senyor o d'una cosa que és real. Clar, llavors són faves comptades. Sí, hi ha la informació que tens, és la que tens. Per tant, segurament, en el teu cas, no? El plantejament, doncs, quan fas un Capablanca o un Caspablanca, no? És diferent de quan fas l'11M. L'11M, sí, dius, no, un moment.
4: És completament
3: això era així, això és així, això és així, això és així. Pots jugar amb un seguit de recursos que té la narrativa del còmic. Dius, escolta, això ho explico abans, això ho explico després, això ho faig més curt, aquí m'hi entretinc, sí, això ho dibuixo però... molt, això ho dibuixo poc, però clar, la història és... O sigui, la història, vull dir, el fil és el que és.
4: A l'11M hi sortia una redacció del 2004.
3: Sí.
4: És clar, ens vam plantejar quins ordinadors hi havia.
3: Aquí.
4: Perquè, esclar, els ordinadors que hi ha ara tots són de pantalla plana, aquí, i llavors n'hi havia d'aquests llargs.
3: Sí.
4: I al final els vam dibuixar llargs. Mira, eren, suposo, els de l'època.
3: És més fotut.
4: És més xungo, exacte, fer això, una cosa actual
3: aquí,
4: que fer coses
3: anteriors. Jo vaig dibuixar abans del Xum, vaig fer un Cavalls Salvatges. Cavalls Salvatges és una història de droga, sí, això que passa a Catalunya als anys finals dels 70-80. Clar, cada cotxe, cada telèfon, cada jaqueta, cada façana d'un bar, has d'anar a buscar una referència dels anys 80, que hi ha bastantes fotografies, que hi ha referències, però és que a més hi ha gent que se'n recorda. Diu, no, un moment, els telèfons no eren així. No, és que el Dos Cavalls, el model no sé què, va sortir el 84 i aquest és del 85. En canvi, tu al segle XVI, escolta, si li fots un trabuco d'un segle més, un segle menys, bueno, vindrà el Josep Fontana i dirà, no, però ningú més, no?
5: Les fonts històriques documentades i visual, no? Visualment documentades, contra més endarrere te'n vas, més escasses són. Per tant, si tu has de fer una revisió històrica molt fidel perquè és, jo que sé, per un tema educatiu, clar, arribarà un punt en què trobar, bueno, ara, però i tot i així els arqueòlegs, les arqueòlogues i els historiadors i les historiadores també han de ficcionar una mica les suposen com vivien, suposen per les evidències arqueològiques, per exemple, no? Però clar, contra més endarrere te'n vas, més difícil ho tenim també per trobar la documentació.
6: Clar, no, a veure, jo ara, quan vaig fer l'història de les ulleres, dius, tot el que és antic no passa res, però lo modern, tinc una amiga que és optòmetra. I llavors, això no es diu així, aquest aparato és així i tal, i t'assessora una mica, perquè si no, haguéssim fet per rebassades com el que dius dels ordinadors.
2: Jo tinc curiositat, i suposo que altra gent que no és il·lustradora dibuixant, d'on traieu exactament les referències visuals? Igual que també us preguntava una mica d'això, de la documentació, no? Tireu molt d'internet, sí que aneu a arxius, busqueu llibres...
3: Tant l'avi com el Joan com jo, que som, diguéssim, som vintage, sí. Nosaltres teníem, jo recordo, bueno, cada de tenir ara es busques tot al Google i ja està. Però abans teníem unes carpetes, escolta, retallaves diaris, no? Esclar, ha sortit una foto d'un quadre, retallaves, això és un cotxe, retallaves, una pistola, retallaves. Jo tenia unes carpetes de documentació, dius, no saps mai, clar, tu dibuixes...
4: Per si de cas.
3: Això,
6: per si de cas.
3: No saps mai què has de dibuixar, per tant, veies coses, un barco, retallo, i tenies una carpeta amb barcos, una carpeta amb cotxes, una carpeta amb pistoles. Tu ets més jove, això ja no ho has viscut.
5: Jo tinc carpetes.
3: No tens carpetes, tu ets d'internet. Ah, digital, tu ets més jove, això no ho tens.
5: Me'n vaig a les pàgines web dels museus i dic, el quadre de no sé què. Ah, aquest, sí. Els colors, no? Visites els museus, les webs,
3: sí,
5: i veus
3: carpetes
5: les gammes cromàtiques.
3: Carpetes de documentació.
4: Carpetes i llibres.
3: Bueno, sí. Bueno, una.
5: Llibres també en tinc molts,
3: Però ara vas al Google, poses el que sigui, et surt el que vulguis, O sigui, que ja s'ha acabat les carpetes i s'ha acabat tot.
2: Vale, doncs Google, li haurem de fer un extra al Google. Anem acabant, és que amb vosaltres ja sabia que em passaria això, que parleu molt i no tenim temps de xerrar de tot el que ens agradaria, Però bueno, en Lluís, a l'avi, volia preguntar sobre aquest de Mataró, que si te'n recordes, perquè aquest crec que té uns anys, no sé
6: sí,
2: si te'n recordes...
6: Em sembla que està acabat el 93, 94, no ho sé. Això sí, va ser una història que vam fer pel Punt Diari, tot el que era la comarca Girona. Sí. Llavors, la província de Girona, i fèiem un de cada comarca. I un bon dia el Manel Cuyàs, que era el director del Punt aquí, al Maresme, va dir que per què no fèiem la de Mataró. I així va sortir. Vam anar, no me'n recordo, va ser el mateix Cuyàs que ens va passar la documentació, i la vam fer. Però generalment totes les històries estan fetes amb l'arxiver municipal o amb l'historiador local, o sigui, està revisada per aquesta gent, que va ser un plaer fer tot això. I un dia li deia al company, recordo, dimecres pel matí, amb una capelleta romànica que l'arxivera del poble ens la va obrir, la de Calonja, també, feia un solet maco com ara, i dius, tu t'imagines dimecres pel matí, ens obren una capella romànica per nosaltres, ens l'expliquen i a sobre ens paguen? Hosti, això és com la targeta, no té preu.
2: També, ara m'estàs recordant també que mencionava Santiagueta, i també ho havíem parlat amb tu, Lluís, que també quan comences a documentar-te per una història, moltes vegades et surten els spin-off, no?, que es diuen ara, que potser estàs fent una història i dius, hòstia, però m'agradaria també poder parlar d'això altre, d'això... No sé si us ha passat, i també per anar tancant la xerrada, si teniu en el tinter alguna història que us agradaria explicar, o si esteu ara mateix treballant en alguna història, si voleu fem aquí una volta final.
6: Ara sortirà un, que això que dius, fent un incís, sortia un cementiri de Sant Petersburgo, la tomba del Dostoievski. Jo poso amb el guió, i l'Àngelo, el dibuixant, em truca i em diu: què posa a la tumba del Dostoievski? Dius: i jo què cony sé? I llavors buscant
3: vaya, per Google... Vaya merda guionista, sí, no? Doncs vaya guionista s'espavila i diu: esca, la tumba de Dostoievski, diu: Skamadrov, Skatrovka!
6: Exacte, diu, però si el protagonista està allà al costat, no li posi res. Buscant-ho ho va trobar, llavors ve la segona pregunta: ho traduïm al català o ho posem en rus? Dius: eh, que està en rus? Fota-ho en rus! I així es va acabar la història.
2: Així,
6: aquesta,
2: si hi ha algun error ortogràfic, tampoc ningú se n'adonarà.
6: No.
2: Esperem. Estàs treballant ara en algun altre?
6: Sí, n'hi ha dos que s'estan fent ara, dues històries més que tinc els dibuixants esclavitzats.
2: Sí, esclavitzats. Ho sé. Exacte. Vam estar parlant també amb en Manel, també. Bueno,
6: tots el tinc esclavitzat, també.
2: Molt bé. Alguna història nova de Sherlock Holmes? O...
6: No, del Sherlock Holmes que està fent el Manel, sí. I tinc dos guions... Ara en tancaran un i ja m'ha demanat un altre guió i un altre que està fent a l'Àngelo. No, si no paro.
2: Perfecte. Montse, tu què tal? També si tens alguna història que t'agradaria explicar, que això també crec que ens passa molt als artistes en general, que és com que mai acabes, no? Sempre tens coses obertes.
5: Tinc la sort de que no puc dir-ho gaire alt i estic fent, jo crec que per mi serà el meu còmic.
2: Ostres!
5: Tinc la sort, però evidentment que hi ha moltes llibretes plenes de punts i de còmics que m'agradaria moltíssim fer, però ara jo crec que estic treballant amb molt que realment per mi serà important.
2: Genial, bueno, estarem atents doncs a veure què surt aviat. Tu què tal, sí. Joan? Com portes el Capablanca? Ja t'has cansat del bandoler o no?
4: No?
2: Encara hi ha moltes coses a explicar.
4: No, jo vaig apuntant coses per fer una continuació.
2: D'acord.
4: Però de moment vaig apuntant. Ara estic treballant amb la Rita Candela 3.
2: Això, aquest western que també sí. Ha sortit no fa...
4: Aviam, és un western... El western tothom sap què és, vull dir, no t'has d'escofar gaire el cap en documentació. Tot això jo soc d'aquests que la busca. Per sí. Veure això, veure allò, veure si quadra, no quadra, etcètera, etcètera. I llavors... tinc alguna altra història que vaig... O sigui, jo vaig apuntant coses. A lo millor cap de 5 anys la faig, o cap de 3, o cap de mig, o cap de 10, depèn. Però tinc més, com ella diu, tinc diverses carpetes, tinc material, tinc coses apuntades i no sé. Aniran sortint com surtin.
2: Sí, estic segur que l'escriptori de tots quatre fa goig. Això és segur.
4: Bueno, no, goig no, eh? Sí, exacte. Un munt de papers descomunal.
2: Això era ironia, volia dir això.
4: Ja.
2: I tu, Jaume, què tal?
3: Jo, com que faig 500 coses a la vegada i no sí. sé mai cap on... Això, en comptes de parlar de mi, m'agradaria parlar dels altres i m'agradaria reivindicar que realment avui, a Catalunya, tenim gent que està fent coses de gran nivell, gent que està fent coses amb un talent extraordinari. I que hem de recordar doncs, que quan fa 20 i 30 anys es feien historietes amb còmic sobre història, explicant la història, tota aquesta col·lecció, ells tenen una col·lecció extraordinària, és una cosa, jo em sembla que és una cosa única a Europa, la quantitat d'històries, de pobles, de...
6: 75.
3: Per això mateix,
2: 75.
3: No, és una cosa brutal. Que al final t'expliquen la història de cada poble, al final és la història d'un país, d'un territori, però quan això es feien aquestes iniciatives abans, fa 20-30 anys, era sempre doncs, això, un ajuntament que s'interessava, una institució, a vegades hi havia la Generalitat, dèiem de fer no sé què, explicar no sé què en català, molt bé, i llavors ens agafaven un dibuixant bon, les històries tenien aquesta diguéssim tutela institucional, i això condicionava bastant la part artística, perquè hi havia molta, diguéssim, bueno, estava molt controlat el que havies de fer, llavors ensopegaves que tenies un bon guionista, un bon dibuixant, bueno, sortia una cosa bé. Però avui en dia, que hi ha menys institucions que fan coses d'aquestes, però més editorials interessades en publicar còmic, hi ha molt talent, hi ha molta gent que està explicant història o posant històries de ficció en la història, però ho estan fent a través precisament del seu talent. El cas de moltes autores doncs, que estan això explicant històries d'emancipació de dones o estan explicant històries... I a Catalunya ara mateix jo voldria reivindicar això, que el còmic, a tots els aspectes, però en l'històric també, som en un moment de gran talent. A part, tenim genis, no?, com el Joan. Vull dir que només veure una de les seves històries és veritablement una meravella. Tenim autors d'un talent extraordinari. M'agradaria reivindicar-los, perquè som un país petitó, però que a nivell de producció artística som un dels motors d'Europa, i no en som conscients, no? Perquè el mercat és molt petit i és molt esquifit i sempre ens anem queixant i no sé què, però som una potència mundial.
2: Doncs sí, d'això es tracta també aquesta quarta diada del còmic en català, de reivindicar autores i autors i el còmic fet aquí. Després tu a la tarda tens una altra xerrada.
3: Doblete, fai doblete.
2: Fai doblete, avui en Jaume Capdevila parlarà també amb dones autores, parlaran elles?
3: Parlaran elles, jo sí, faré sí. De tu, em vale, sentaré perfecte. Aquí i diré, au, xerreu.
2: Parlaran elles, que també moltes també fan el còmic autobiogràfic, i també, que també és una manera d'explicar la història que crec molt interessant, no ens dona temps de parlar-ne avui, però us recomanem. A les 5 hi haurà aquesta xerrada. Ha sigut un plaer parlar amb vosaltres, això queda clar, que el còmic és un bon mitjà, ja dèiem, per vendre la moto, i així d'un costat o d'un altre, però és un bon mitjà per també entendre la història i explicar històries, ja siguin reals o ficcionades, o reinterpretades o interpretades. Això acabem. Gràcies a en Lluís Recasens, l'avi, Montse Mazorriaga, en Joan Mundet i en cap, en Jaume Capdevila. Moltes gràcies a tothom. A dinar.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Quatre persones han resultat ferides, una d'elles crítica i una altra greu en un accident amb dos vehicles implicats a la carretera C-152 a la Vall d'en Bas. Els hem atès i traslladat quatre afectats, un home en estat crític i un en estat greu a l'Hospital Josep Trueta de Girona i dos de lleus a l'Hospital d'Olot. I paral·lelament, avui també els Mossos d'Esquadra busquen dos atracadors que aquest matí han assaltat una botiga de productes electrònics al centre de Mataró amb una pistola. Els lladres no han disparat cap tret. Hi ha notícies a nivell català. El Departament d'Interior ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues de docents del març passat. Els Mossos van actuar a Barcelona, però també a més d'una quinzena de punts a tot el territori. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies i es van aixecar actes. Precisament parlant de vagues, la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha aprovat en assemblea convocar vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat. La vaga continua tenint un seguiment massiu. En total, a la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. I parlem de Rodalies, en aquest cas parlem de FGC, ja que el president de FGC, Carles Ruiz, ha anunciat que la futura línia R Aeroport començarà a funcionar durant el primer semestre del 2027. De moment, la companyia pública catalana està pendent de la finalització de les obres del túnel i de la capacitat de posar en marxa els trens. I seguim en aquesta plana ferroviària, ja que Rodalies avui torna a ser de pagament, després de 3 mesos i mig de gratuïtat decretada arran de les afectacions provocades per l'accident ferroviari de Gelida. Amb un 96% del servei ja recuperat, els usuaris reclamen millores abans de tornar a les tarifes habituals. Precisament la que s'ha restablert és la circulació a la línia R8 de Rodalies, que s'ha recuperat vora 4:45 després que el divendres descarrilés un tren de mercaderies al voltant de Rubí. I seguim amb altres informacions més en plana internacional, tot i que molt vinculades a Barcelona, ja que una nova flotilla aquest cop anirà cap a Cuba, salpant també aquell dimarts des de Barcelona. Aniran a l'Havana per denunciar el bloqueig dels Estats Units a Cuba. Òscar Camps, de l'embarcació Open Arms i Willy Toledo han presentat la iniciativa que es diu Rumbo a Cuba, que sortirà carregada amb l'equipament fotovoltaic destinat a alimentar la unitat de cures intensives de l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez a la capital cubana. Ja en cultura, Girona ha estrenat una nova edició del Temps de Flors, que ha arrencat molt pendent del temps davant la previsió de pluges que estan arrasant el país durant aquesta tarda, sobretot al sud. I anem, sobretot, a nivell esportiu, ja que l'Espanyol ha perdut davant del Sevilla 2-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
4: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
5: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
6: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
7: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
8: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
9: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més

0: de 600.000 reproduccions.
1: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
2: Gràcies per escollir-nos.
3: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.

0: No sabia que t'agradessin els musicals.
1: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
0: Aquest no ets tu.
3: No, és el Gene Kelly.
1: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
4: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Comencem una nova entrega de l'Això en sèrie, l'espai de sèries d'UA Ulla de Ràdio. Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
1: I ei, molt bones.
0: Ja, és que ja esteu a final de temporada.
2: Bueno, sí,
3: aquesta excusa no ens servirà per
2: ara
3: sempre.
2: Ara t'anava a dir, cada errada i cada entreposada, ficar la mateixa excusa...
3: Que ens haurem d'inventar una altra cosa.
2: Però, vaja, no passa res. Endavant.
0: Vinga, actualitat.
2: Confirmada la temporada 2 de Rooster, una sèrie que crec que cada cop se n'està parlant més, d'HBO sí. Max, protagonitzada per Steve Carrell, molt agradable. Crec que aquí jo he dit que és una sèrie de mitjoreta cada capítol on pocs problemes passen, molt recomanable. D'entre d'altres creadors de Ted Lasso i Hacks, si no vaig... Això, és la que, aquesta és la que tenia en ment. I que això, que la setmana... Bueno, d'aquí poc, diguem-ho així, s'acaba la primera temporada i que ja han confirmat una segona temporada de Rooster. Veurem com acaba la primera i com deixen entreure la segona.
0: Molt bé.
3: Vinga, si em deixo la llicència, perquè l'altre dia se'm va fer bronca perquè no el vaig mencionar, Guillem Figuerola...
2: M'ha recomanat... Si va fer bronca vol dir que el Guillem et va fer bronca per
3: va
2: no
3: haver-lo
2: citat
3: per...
2: a ell, eh?
3: Correcte, per no haver-lo citat a ell quan me va recomanar aquesta sèrie. Per tant, ho torno a dir amb noms i cognoms. Guillem Figuerola m'ha recomanat Rooster i m'ha dit que està molt bé.
2: Perquè jo ja ho vaig dir aquí... En
3: bueno, no, però el tema era amb ell. Per tant, ja està solucionat.
2: Jo fa moltes setmanes que he parlat de...
3: Sí, sí, ho sé.
2: És agradable, és que és una sèrie molt agradable, la veritat.
3: Bueno,
2: molt,
3: és que va una mica de la mà amb el creador, no? Una mica. Però sí, trobo que totes les sèries són així de bon rotlleres.
2: Té capítols millors i pitjors, alguns una mica més avorridots que d'altres, però és que és una sèrie molt agradable. Llavors...
3: Pues molt bé.
2: Recomanable si vols milloreta de no pensar massa problemes.
0: Ai,
2: spoiler, quan acabi el capítol, els teus problemes seguiran existint. Llavors,
3: llavors el que has de fer és ficar-te un altre capítol, com fa jo.
2: Clar, però és que són molt curtets. Llavors, no, per molts capítols seguits que et fiquis, els problemes no desapareixeran.
3: I s'acabarà de seguida, no?
2: Tard o d'hora acabaran tornant a aparèixer en escena. I Judit, dic Judit perquè crec que tu l'has vist. Aquest diumenge, en el viatge a les Illes Balears, vaig començar Ell i ella, de Netflix.
0: Sí, sí que l'he vist, sí.
2: D'un policia, un assassinat, la seva exparella és periodista, en una zona dels Estats Units petita.
0: Sí.
2: Dóna la sensació que aquí tothom té coses amagades i coses que enganya, doncs estic a la meitat. Té 6 capítols, em sembla, ja he vist el tercer, no sé si l'he arribat a acabar. Però he començat aquesta sèrie que... està molt bé.
0: Sí, sí. A més, al final crec que et sorprendrà.
2: Segurament, pot ser.
0: Sí.
2: Pot ser. És una sèrie... És a dir, és sèrie típica de Netflix d'intriga i així, de que en algun moment hi haurà algun gir. Doncs l'he començat a mirar i molt bé. I he de dir una cosa, d'estudio no m'està agradant.
3: Ai, per
2: què? De fet, la mirava compartida... És a dir, no està ben feta aquesta frase. La mirava amb companyia... La meva companyia ja ha llançat la tovallola amb aquesta sèrie i m'he quedat sol.
3: Per tant...
2: No, l'acabaré de veure.
3: Ah, vale.
2: Però així com Rooster és tot agradable, d'estudio em genera molta angoixa, em posa molt nerviós, ens atabale molt, sempre la mitja hora de capítol és amb musiqueta de fons, però d'aquesta musiqueta així de... Molta percussió i molts tambors, parlen molt, criden molt... ens ha atabalat molt aquesta sèrie, que ha guanyat tot lo de la seva categoria aquest 2026 i 2025, però jo d'estudio de moment no la recomanaré.
3: Perquè t'ha pillat en una època en la que penses que no la gaudiràs, o si t'hagués pillat en una altra tampoc la gaudiries? Ho dic perquè com que dius que va així molt ràpida, diguéssim, com que t'estressa.
2: Sí, però, per exemple, Severance en certs moments també m'estressava, però és un altre tipus d'estrès.
3: Sí.
2: Per exemple, aquest atabale, aquest és... atabale, i criden, i parlen, i fort, i molt... No.
0: Vale.
2: A nivell tècnic, a l'Ivan aquestes coses li agraden, molts plans seqüències i moltes coses d'aquestes, el que tu vulguis, però molt pesats. Capítols de mitjana que es fan llars vol dir que la sèrie no m'està agradant.
0: No
2: dic que sigui bona o dolenta, això no hi entraré jo. A mi no m'està agradant. Per mi, no en tinc tampoc tan bon d'estudi.
0: Vale.
2: No passa res?
0: No. El món continua.
2: El món continua, correcte. Sí.
3: Sabeu que no continua? Perdó, no sé si havies acabat.
2: No, però ho havies fet perfecte. No havies de tirar endarrere.
3: A veure, cancel·len...
2: Torna-hi.
3: Perdona, que...
2: És igual,
0: Ivan. Sabeu el que no continua?
3: Ah, correcte, sabeu el que no continua? Respira. el drama mèdic espanyol de Netflix creat per Carlos Montero.
2: Un drama, mai millor dit.
3: Acabarà amb la seva tercera temporada.
2: Oh.
3: S'ha anunciat com a cancel·lació, tot i que estan començant ara a enregistrar la tercera temporada. Imagino que com a mínim quedarà tancada.
0: Home.
3: Seria un detall, sí. Seria un detall, sabent-ho a priori,
0: sí,
3: que no escrivissin un capítol final, ni que sigui així. En lloc de 8 fan 9 capítols i l'últim és un que tanqui tot i ja està.
2: Que tanquin amb pany forrellat, no? I...
0: que deixin de respirar.
3: Jo, mira,
2: vaja,
3: tu has dit que aquesta... Tu has dit, per exemple, que d'estudio no et competia a tu dir si era bona o dolenta. Jo crec genuïnament, tot i que no m'agrada, que respires una sèrie dolenta.
2: No, és que hi ha, sèries, hi ha moltes sèries dolentes, eh?
3: Però t'ho dic així, o sigui, una sèrie en la que no brille ni Aitana Sánchez Gijón...
0: És que jo no sé què fa.
3: És que ha de ser molt, molt malament aquesta sèrie, eh? Perquè ja no és qüestió de la qualitat actoral o no, és qüestió de que els guions, de què la direcció, de què tal, no deixen lluir els actors.
0: Uh-huh.
3: A més, també trobo que és una sèrie en la que la trama avança rapidíssim. O sigui, si tinguéssim una temporada de 16 capítols, l'evolució de les trames serien lògiques. Però és que va tan a tota pastilla que en 8 capítols... Uf, és molt de drama. En cada capítol passen moltes coses i ploren tots molt. I de tot, eh? És que... I a més ara tenim sèries com a The Pit, que les comparatives són odioses, però és que... Però...
2: No es pot comparar.
3: No. Millor que no ho facis. Jo millor que no ho facis.
2: És que no es pot. Crec que són dues coses completament
3: diferents. Però
2: crec que respirar no és competència de Pit ni viceversa.
3: No. A veure, jo, en la qüestió de que són dos drames mèdics, vull dir, és una comparativa. Ja a partir d'aquí. Però de la mateixa manera que podria comparar, jo què sé, The Pit amb House
2: però...
3: o amb... Mira, Anatomia de Grey i Respira...
2: No, però no crec que juguin amb les mateixes condicions.
3: Mira, el que te vaig a dir, que el pitjor d'Anatomia de Grey és Respira, així t'ho dic.
2: Com?
3: A nivell del nivell de demència, de trames totalment irreals...
2: El pitjor contingut d'Anatomia de Grey està al nivell del millor
3: correcte.
2: Contingut de Respira,
3: els
2: que
3: metges,
2: és...
3: Els metges, ja estan més ingressats els metges que els propis pacients... Totes aquestes coses, saps?
2: Segueixo pensant que no es poden comparar, que és a dir, que és una comparativa que ja jugué a l'engany, aquesta comparativa. És tramposa, la comparativa de Respira amb Derek.
3: Sí, però ja t'he dit, com a drama mèdic fet a partir del 2020, Respira és duro.
0: Molt bé.
2: Segurament.
3: No te diré que celebrem...
2: Estic content de... Sí, pots celebrar-ho, que una
3: sèrie es cancel·li. No, perquè està molt lleig, perquè aquí hi ha molta gent que es queda sense feina. Bueno, es queda sense feina. Serà reubicada en un altre projecte, imagino.
0: Jo no sé si Blanca Suárez li afecta molt quedar-se sense
3: però no estic parlant dels actors, estic parlant de tot l'equip tècnic que hi ha darrere.
0: Vale.
3: No?
0: Sí.
2: Ara anava a fer un comentari sobre l'equip tècnic que m'estalviaré, no passa res.
3: Home, no.
2: Pobrets, es queden sense feina, és veritat. Esperem que en trobin.
3: No, segur que sí, perquè jo crec que aquí a Netflix hi ha una rotació de...
2: Esperem que puguin seguir vivint i respirant.
3: I tant. Inhala, exhala, respira. Que era
2: això,
3: el lema
2: és, això és el lema,
0: eh? Això és el lema, mare de Déu.
2: Doncs no farà cap de les tres coses a partir de la tercera temporada.
0: Mare de Déu, quedo bé.
2: És que, clar.
0: És que ja, en fi. Doncs avui el que toca és repassar les estrenes que arriben a aquesta primera quinzena de maig. Comencem per a Disney Plus, que arriba Impuros.
4: Me dá chave! Eu tenho o direito de ficar com os meus

0: dentro de uma árvore, mas a gente fica.
1: Perigoso leva as crianças.
2: Ens ambientem a Rio de Janeiro a finals dels 90. Evandro és un jove que somia en convertir-se en un gran empresari, però per venjar la mort del seu germà entra al món del crim. La seva visió estratègica transforma la seva facció criminal en un imperi de la droga i crida l'atenció de Morello, un policia federal autodestructiu que buscava un sentit per a la vida i el va trobar en Evandro com a rival a la seva alçada. Dos talentosos estrategues que lliuren una guerra que travessa dècades i que confon amb la pròpia història de la ciutat i la seva complexa relació amb la delinqüència.
3: Vaja.
2: Bueno. Pot estar bé.
3: Pot estar bé.
2: A Disney Plus també.
4: Sembla que ningú dels que estem aquí ho comprovarà.
3: Jo no estava escoltant gaire, Judit.
2: Ah, molt bé. Ho
3: la sento.
2: Primera. A Disney Plus arriba El Encargado.
5: Hola, Eliseo.
6: Buen día, Martita.
7: ¿Cuánto le cobraste?
8: 14.000. Toma.
7: Dale, yo te llamo cualquier cosa.
8: Dale.
7: Eliseo, consulta. ¿Hace cuánto que trabajas acá vos?
6: Hace 30 años que trabajo acá.
2: Es una comedia dramática.
3: Vaya
2: oxímoron, pero bueno.
4: No, ¿por qué?
2: Hombre, comedia, si es comedia, no es drama.
3: Se viene.
4: No, se viene, però és un...
2: Com és allò de la...
4: És un debat a tenir perquè...
2: El drama és la comèdia... No, la comèdia és el drama superat, o com era?
3: Vaja, no...
2: Hi ha una frase que el...
3: No,
2: tots
3: no
2: et
3: puc ajudar.
2: Vaig
3: a buscar-la. Ves. Presenta el programa, si vols, mentrestant.
2: Vale,
3: pots conduir-la.
2: Ivan, a veure, continua.
4: Ah, ¿ya de continuar yo?
2: No, vull dir que per
4: vale.
2: Què, bueno.
4: Perquè la línia de la comèdia sempre és molt... O sigui, perquè es dona per fet. Per com ho has dit, ho dic, de que no hi pot haver-hi drama en una comèdia.
2: Perquè una comèdia és de per riure.
4: No sempre. La definició de comèdia no és humor.
2: Ah, no?
4: No, en absolut. Ara te la buscaré, ja veuràs.
2: Molt bé. Jo vaig explicant, vale? La sèrie narra amb to irònic i humorístic les aventures d'Eliseo, el conserge d'un edifici d'habitatges d'alta classe que, malgrat la comunitat de propietari el té contractat, abusa del seu poder per vigilar-los i a entrar a les seves vides. Un edifici que és un univers, l'ecosistema del qual funciona amb les seves pròpies normes i dinàmiques, i el conserge se les coneix a detall. Vaja que...
3: No, trata d'arrencar-lo, Carlos. Por Dios.
2: Allà viu, treballa i reté fins a l'últim detall de la vida dels seus habitants. Tot i això, la seva aparença sumisa i servicial, darrere d'aquesta aparença s'amaga una habilitat manipulador.
4: Vale.
3: És que per què no t'ho tradueixes com ho tradueixo quan feies guions?
2: Perquè tinc molta feina, Sergi.
3: Però és copiar i pegar una miqueta, tampoc no és una feina... Però no passa res, no passa
4: res.
3: Si
4: voleu que la feina de traducció dels guions passi per Ivan Usson...
3: Ja has acabat o no?
2: Sí,
4: pot ser.
3: Tinc tres frases.
2: A veure quina és.
3: A veure. D'una banda, Carol Burnett. La comèdia és tragèdia més temps.
2: Això era.
3: Espera't un moment. Charles Chaplin. La vida és un drama de prop i una comèdia de lluny. I Molière. La vida és una tragèdia pels que senten i una comèdia... pels que pensen.
4: Ojo! Estic passant profuns, eh?
2: Jo deia la primera, eh?
4: Jo, mira, sé que comèdia dramàtica com a tal té una definició, dramedy, en anglès.
3: Uf,
4: vale?
3: Que pesats en fer aquest xipeu.
4: Sí. Gènere híbrid de teatre, cine i televisió que equilibra l'humor amb elements dramàtics, abordant temes seriosos mitjançant situacions quotidianes, sovint amb un to agredolç.
2: Molt bé.
4: Bueno, no, molt però jo t'he dit que, no sé, jo m'agraden molt sobretot les comèdies que tenen punts dramàtics importants. No que cada capítol tingui un moment de fer-te plorar, però que, ostres, si cada 5 capítols acabem un capítol i jo tinc una llàgrima a l'ull, aquella comèdia m'està fent sentir molt més que molts drames, m'entens el que et vull dir?
2: Sí.
4: Per tant, és una cosa que... I de la mateixa manera, també hi ha drames que introdueixen molt bé la seva comèdia. Per exemple, Severance.
3: Sí.
4: Em dóna la sensació que és una sèrie que sap introduir molt bé moments còmics molt petits, sobretot, però, per exemple, a través de Dylan...
3: Però en cap cas és comèdia dramàtica.
4: No és una comèdia, no és una comèdia. Però parlo de que escolta, de que la manera en la que ho ha dit la Judit és com si fossin dos gèneres totalment a banda un de l'altre, i que, escolta, que la comèdia i el drama tenen molt a veure i s'hi poden barrejar molt, traient resultats molt bons i molt interessants.
2: Vale, no ho tornaré a dir.
3: No tornarà a passar, eh? No passa res. Disculpes acceptades, Judit, com a mínim per la part que em toca. Que és la meva.
2: Vinga, va, a Netflix, arriba i Glòria.
8: Es bon ver por quién es Jerez.
9: Ya vi que seguridad aquí es portada.
10: We're together in this fight against communism.
11: Portugal está a distância certa para enviar o sinal para o bloco leste.
12: A guerra faz-se com armas e não só, aí que entramos nós.
2: En un petit poble, dos germans investiguen un cruel assassinat mentre lidien amb el complicat retrobament amb el seu pare, un famós entrenador de boxa.
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí, no acabo de veure el
3: lligam.
2: El lligam,
3: no?
2: Sí. Bueno. Però una altra sèrie que s'estrena és Petra.
13: Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no?
4: I fins aquí, no?
2: Sí.
3: Ah, és això?
2: És això.
3: Ah, jo pensava que ara hi havia algun
2: no,
3: gent
2: no, no,
3: de trailer.
2: No, és això.
3: Molt bé.
2: A més, em fa molta gràcia el Jaume.
3: Jaume, sí.
2: En fi. Petra torna als nous casos en els quals la intuïció, el caràcter i una mirada poc convencional tornen a les seves millors armes. En aquesta tercera temporada, la inspectora s'enfronta a investigacions on res és evident i cada pista amaga una nova capa de complexitat. Amb el seu inseparable company Garzón, Petra navega entre el crim, la ironia i la seva particular forma d'entendre la justícia en històries que combinen tensió, intel·ligència i un toc d'humor àcid.
4: Veus? Veus?
3: Ho sento molt, és el que hi ha.
4: No és comèdia, però té un toc d'humor àcid, veus?
2: Home, però és que això de comèdia no en té.
4: No, però veus?
2: Humor àcid? No sé fins a què...
3: Estic en condicions, ara mateix només tinc mocs al...
2: No sé fins a quin punt es categoritzaria com a humor, eh?
4: Ah, vale. O sigui, una paraula que té, o sigui, un concepte que té humor... Com a una de les paraules que el defineixen, no és humor, eh?
2: És que no ho sé, o sigui...
4: T'estic buscant les
3: pessigolles, eh? L'humor àcid per tu seria una falta de respecte.
2: Ho podria, sí.
3: Una falta de respecte mal encaixada, potser? O, és a dir, que l'has rebut tu malament o de que no l'has exposat tu bé? És a dir, la línia fina entre humor àcid i falta de respecte és culpa del receptor o... del qui ho envia, que ara no em surt el nom.
4: Bueno, amics, estem parlant de ficció, eh? Faltar-nos el respecte.
3: No. Anem a fer un anàlisi...
2: No t'ho sabré. Depèn.
3: Lingüístic.
4: Busco la definició d'humor àcid, també?
3: No, però jo entenc el que diu la Judit.
2: No, vull dir...
3: L'humor àcid hi ha un puntet de la pollita, no? Que
2: sí,
3: se li diu en castellà.
2: De mala llet.
3: Jo faig servir bastant humor àcid, ara que me'n dono compte. Però no, perquè ja es veu que no.
2: Faig servir passiu-agressivitat.
4: Sí.
3: Ah, passiu-agressiu.
4: Parlaríem de sàtira i de cinisme, eh?
3: Cinisme. Passiu-agressiu. Com ho definiríem, el passiu-agressiu?
2: Quan t'enfrontes a algo, però que no és directament, que ho fas subtilment.
3: Molt bé.
2: El que acabes de fer.
4: Treure humor en situacions límit és un signe d'intel·ligència. Per
2: això
4: tant, sí. Si ho sabeu fer, nois...
3: Bueno, total, a Calle 13, que tampoc ho mirarem, perquè fan a Calle 13, atrévete, tete, salte del closet, estápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte.
4: L'acabes o no?
3: Podria acabar-la, però crec que és incòmode per l'audiència.
2: Vinga, va. A Cosmos arriba Àlex Hugo.
14: Puedo sentir lo que sienten los demás. Puedo meterme en su piel. Alex Hugo, soy policía. Nunca conocemos del todo a la gente. Ningún animal mata por placer. Solo los locos lo hacen.
15: La montaña es como una tumba. Encuentra al que lo ha hecho.
14: No voy a parar.
2: Diu aquí que...
3: T'expliques tota la sèrie amb aquesta sinopsis, eh? Perquè
2: sí,
3: déu-n'hi-do.
2: El que passa que
3: jo... Jo llegeixi llibres més curts que aquesta sinopsis.
2: També diu bastant, tu, a l'hora que llegeixis.
4: Microrelats.
3: Ja saps que jo no llegeixo llibres més curts que això.
2: Ja, ho sé.
3: De fet, ara estic amb un de 600 i pico que es farà llarg.
2: és una de les ficcions, diu aquí, més exitoses i populars de la televisió.
16: Segur, sí.
3: Pues és la primera vegada que en parlem, que ens hem de
2: parlar,
3: no? La
2: sèrie... No, no, no, no, aquesta...
3: A tu la tenies ubicada?
2: No, la vam, crec, si no m'equivoco, que la vam... en vam parlar quan vam fer aquell programa dedicat a les sèries de fred, perquè com que
16: vale.
2: Passa la muntanya...
16: Ah,
2: perquè
16: vale.
2: Jo quan la vaig posar em sonava, eh? Sí, sí, sí, sí. La sèrie segueix la història d'un inspector de policia marsellès que decideix deixar enrere la violència i el ritme de la ciutat per refugiar-se en un remot, en una vall a la muntanya dels Alps.
16: Vale.
2: Sí, sí que la vam repassar. Sí. Sí que és llarga, sí, la veritat.
16: Sí, sí.
4: És que, déu-n'hi-do tot el que ja he explicat de l'Àlex Huguet, eh?
3: Si quasi deixem, si vols ho deixem aquí, eh?
4: Sí, quasi millor que us miro la sèrie vosaltres, perquè si no us farem spoiler.
2: Sí.
3: A Lusany, el poble. Ah, poble fictici. Val. No, que no, vull dir, era per acotar una miqueta més dins dels Alps, a veure on estàvem.
4: Mira.
3: És produïda per França, eh?
4: I una cosa, concebida inicialment com una pel·lícula, Àlex Hugo va tenir tant d'èxit que una dècada després continua en emissió.
3: Molt bé. A França, segurament, té més èxit, no?
2: 4 milions d'espectadors.
4: El seu estreno va ser a France 2, el 2014.
3: 4 milions d'espectadors, molt bé. Doncs sèrie francesa exitosa. Enhorabona.
2: Sí, sí.
3: Fan coses bé.
2: Sí,
4: mira, amb una duració de 90 minuts. Ens han
3: cada
4: copiat,
3: capítol?
4: Ens han copiat lo pitjor...
3: el setmanal.
4: Lo pitjor de les nostres sèries ens han copiat.
3: Una hora i mitja de capítol. Jo m'agrada dir-li pel·lícula, d'això.
2: Sí. Sí, la veritat. Vinga, Amazon Prime Video. El que arriba és Citadel.
17: Dime que nunca has sentido que debías estar en otro sitio, haciendo otra cosa. Dime que nunca habías visto mi cara. Iba en un tren. Hubo una explosión. No recordaba nada, excepto a ti. Eras espía, como yo.
18: Si me tocas, voy a gritar.
17: Cógelo.
18: ¿Acabas de lanzarme un cuchillo?
17: Creía que lo cogerías.
18: Apártate.
17: Luego te iba.
2: És protagonista d'una nova temporada de la sèrie d'espies.
3: Molt bona.
2: L'has vista?
3: Sí, de fet, vale. Us la vaig presentar quan les sèries més cares. Era una de les més cares.
2: Ah,
3: doncs
2: mira, no. Sí.
3: No sé
2: sí,
3: si
2: sí.
3: Estava la primera part o la segona, però quan a les sèries cares va aparèixer en algun moment Citadel. De Prime Videos, aquesta sèrie.
2: Agents d'elit d'una llegendària agència destruïda per Manticore, una xarxa despiadada, respaldada no és correcte.
3: Recolzada, eh? Recolzada. O, sí, compta amb el suport de, no?
2: Sí, per les famílies més poderoses del món. Quan en una nova i aterradora amenaça s'accedeix al tauler, els tres es veuen obligats a tornar a l'acció. Junts hauran de reclutar a un improbable equip de nous operatius i embarcar-se en una missió d'alçada global per desmantellar una conspiració capaç de canviar el rumb de la humanitat.
3: Això que estem escoltant en el trailer de la primera temporada, us confirmo, millor dit, no us enganyo, no me'n recordo com acaba la primera, perquè fa temps ja de la primera temporada de Citadel, però doncs per Richard Madden i Priyanka Chopra, que són dos persones que cauen malament de lo atractius i
2: sí?
3: Guapos que
2: ui.
3: Són. Tant un com l'altre, eh? No són parella a la vida real. De fet, diria que... Ah, bueno, clar. Priyanka Chopra, Jonas, perquè és germana d'uns Jonas Brothers. Ai, és germana. És la dona...
4: La parella,
3: de,
4: no?
3: Del que ha fet més coses.
2: Molt bé.
3: A nivell audiovisual.
4: És que ara no sé si és el Joe o el Nick. Però
3: el,
4: bueno.
3: Nick. Del Nick. Del Nick Jonas, que ara està fent una pel·lícula o fa una pel·lícula amb un de Marvel. Doncs això, són els dos molt guapos, molt atractius i...
2: Molt fàstic.
3: I que fan fàstic de lo guapos i atractius que són tant un com l'altre.
4: Mítels, deuen ser aquests dos, eh, que sí?
3: Just aquests.
4: Mira, molt bé.
3: Sí, sí.
4: Sí que fan una mica de ràbia.
3: Però no, però aquest que has vist ara és Jonas, eh? És el Jonas.
4: És el Nick Jonas, no? Sí. Amb la seva parella, o no?
3: Richard Madden surt a Joc de Drons, per exemple.
4: Vale.
3: Sí, sí.
2: Molt bé. Continuem repassant les sèries. A Sky Showtime arriba Prisoner.
19: Happy Thanksgiving!
20: Happy Thanksgiving!
19: Anna, wait until we're invited.
20: Oh, for God's sake, look at the hell in here.
19: What?
21: He actually sings in the shower. So
19: I do not.
21: Yes, you do.
22: Abby, can I take Joy to our house?
21: And wear a hat, please. You're just getting over a cold.
23: Joy, you wear a hat, too.
24: Oh.
2: Amber Todd, una jove guàrdia de presons en principis, rep l'encàrrec d'escoltar a Tibor, un presoner perillós, impredictible i d'alt valor, al tribunal per testificar contra Pegasus, de, no sé pas de què em sona això, un
4: no?
2: sindicat... Pegasus? Un sindicat sí, sí. del crim d'elit i gran no poder. Quan el seu comboi de transport pateix una brutal emboscada, Amber i Tibor es veuen obligats a fugir, a treballar junts per arribar al seu destí vius i a temps. Al llarg del trajecte, la seva relació dona girs inesperats, mentre el risc augmenta, ja que el sindicat criminal no es detindrà davant de res per localitzar-los. Amber no pot confiar en ningú i molt menys en l'assassí al qual està exposada. Però mentre tot el que ella estime penja d'un fil, haurà d'afrontar una pregunta impossible. Quins límits morals està disposada a creuar? Em fa molta gràcia el de sindicat criminal. Somos sí. los malos, pero nos organizamos.
4: Correcte.
3: També tenim els nostres drets com a treballadors.
2: Lo de, es con lo del crim organitzat.
4: Bueno, és una organització no, criminal, és... correcte, sí.
2: Aquí treballem bé. Sí, sí.
4: Vivim d'això amb professionalitat.
2: Sí, sí. Exacte.
3: Tenim estatut reglamentat.
2: Amb estatut.
4: Hi ha comptabilitat.
3: Jornada completa.
2: 8 hores, eh? I les salari... hores extres el paguen.
3: Salari mínim, un mes de vacances a l'estiu. Sí, sí.
2: Molt bé, molt bé. A Netflix el que arriba és Leyendas.
0: Your legend... is the identities we use when we work undercover. Your legend has to be part of you. One wrong word, one wrong decision, then you're a goner.
1: The heroin crisis is a national emergency.
2: En aquest cas, mentre les drogues arrasen Gran Bretanya en els anys 90, un equip de funcionaris infiltrats tracten de destruir els càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals, protagonitzada per Tom Burke, Steve Coogan, Tom Hughes i Hayley Squires.
3: Molt bé.
2: Repassem sense tràiler. A Movistar Plus, El senyor de les mosques és un thriller dramàtic de 4 episodis basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX. A Blue Ridge arriba també a Calle 13.
3: Atrévete.
2: Justin Wise torna a patrullar les muntanyes de Blue Ridge, on la tranquil·litat és només aparent. En aquesta segona temporada, els conflictes s'intensifiquen i els casos posen a prova tant el seu instint com el seu sentit del deure. A Netflix arriba una segona temporada del Caso Hartung, que abans li deia a l'Ivan que està molt bé sí? com a sèrie. És un thriller danès, que, o sigui, per
3: jo
2: ser danès
3: aquesta,
2: està molt bé. És possible.
3: Jo em sembla que sí. Però
2: basat en una novel·la. La segona temporada arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia indaga el seu rastre digital amb l'objectiu de trobar el seu assassí. Les troballes
3: sí.
2: revelen que...
3: Confirmo que l'he vista perquè ara ja està mirant l'aplicació de capítols que tinc pendents i me diu que torna, sí, sí, temporada 2.
2: Sí, doncs les troballes revelen que durant mesos va ser objecte aquesta dona d'un violent assetjament. El desconegut perpetrador va jugar amb ella una... Com has dit, escondite?
3: Què?
4: Ha fet i amagar, no?
2: Bueno, sí.
3: 6 capítols té.
2: A involuntària vigilar les situacions privades i enviar-li fotos i vídeos constants acompanyats del que sembla una cançó de Bressol.
4: Pertorbador, això?
3: La primera temporada tenia alguna... Com es diu? Chestnut, en català, com és? Ja us ho diré, home.
4: Avellana?
3: Sí, és algun fruit sec, caram.
2: Sí, sí, sí.
3: De Chestnut Man es deia la primera temporada, alguna
2: algo
3: cosa així.
2: Així.
3: I la segona, doncs, deu ser un cas diferent.
2: Sí. Jo, la veritat és que està bé, eh? Al principi...
3: Castanya, caram, clar, castanya.
2: Que està una mica com així.
3: Sí, perquè crec que l'assassí d'aquella primera temporada que feia era amb castanyes, com feia uns ninotets o pot ser
2: sí.
3: alguna cosa així. Que
2: sí, ara que els deixava al costat del,
3: sí.
2: de la víctima.
3: Molt bé.
2: A Netflix també arriba Mi Némesis con aire de realeza. També a Netflix, Gràcies, el siguiente. Després d'una dolorosa ruptura, una jove advocada es llança al complicat món de les cites actuals, sabent que els seus millors amics són la seva xarxa de seguretat.
3: De apellido Next.
4: Ah, és que t'anava a fer la mateixa broma.
2: Com?
4: Bueno, no se la sap, aquesta, l'has dit.
3: És un dels clips de Next, d'aquell programa...
4: Hi havia un programa Neox, que era molt faltón, que es deia Next, sí. que era un programa de cites, on quan a tu te venia una persona que no t'agradava... Bueno, les cites anaven per minuts, guanyaves un euro per minut. I llavors, quan la persona... Hi ha una de les dues persones que ha d'escollir si els candidats són bo o no. I quan ja s'ha cansat d'ells, diu Next.
2: A la cara?
4: Sí, passi sí, el que estigui passant, Next. Es dona la volta a marxa i torna i entra el següent.
3: Llavors hi ha un clip de... Me llamo Sergi. I la
4: de
3: noia,
4: Next.
3: I la noia, el taller, diu... I d'apellido Next, s'acaba aquí la cita.
2: Hòstia, no feu això, a la vida real. Apple TV, incondicional, arriba. A Cosmos, arriba, professor... té a Netflix Gallitos, que és l'adaptació neerlandesa de Machos Alfa.
3: Vaya, falsa.
2: Sí, jo crec que se'ns està anant l'olla.
3: Neerlandesa, també els Països Baixos han fet aquesta sèrie.
4: No, no, és que ens, us agradi més o menys, aquesta sèrie està funcionant com un tret, eh? Van per la cinquena temporada d'Espanya, ja.
2: Molt Amazon bé. Prime Video, Good Omens,
3: diuen que està molt bé, aquesta.
2: Plus, sí. The Lady, a Netflix Nemesis, a Netflix també Almas Gemelas, Amazon Prime No és així, la superfriqui, Los Superfriquis a Netflix, Berlín i La Dama de Armiño a Netflix.
4: No fa, cal, no fa cap falta, això.
3: Berlín, eh?
2: Sí. Disney Plus, Rivales, i amb això és tot, crec. Si
3: home, no està gens malament.
4: No,
2: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
3: Ara és una època, consell que dono als nostres oients, és una època el mes de maig i juny on el que han de fer els oients és anar-se apuntant sèries. Perquè vindrà l'estiu i serà un bon moment en què podran posar-se al dia i anar-les mirant. Per tant, aneu ficant a pendents, sèries a pendents.
2: Molt bé.
4: Llavors, de moment tenim Rooster, no? Entre...
3: Sí, però Rooster a l'estiu, mare de Déu, en dos dies tens la temps. Rooster no és, no és una sèrie d'estiu, Rooster, perquè en poquet ja la tindràs aclarida.
2: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vés bé.
4: Adéu.
2: Fins aquí la Show en Sèrie, l'espai de sèries 2 a Ulleda Ràdio.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
3: Sergi, tu portes ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros. Jo pensava...
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Ha mort el conductor d'un tot terreny arran de l'accident amb dos vehicles més implicats a la carretera C-152 a la Vall d'en Bas. El sinistre ha tingut lloc cap a les 2 minuts passats de 4:45, per causes que encara s'estan investigant. S'ha produït una col·lisió frontal entre dos vehicles tot terreny i un turisme. Com a conseqüència de l'accident, ha mort el conductor d'un dels tot terrenys implicats. Segons el sistema d'emergències mèdiques, en el sinistre també hi ha hagut un ferit greu que s'ha evacuat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, així com dues persones ferides lleus que han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. I la PCR feta pel Centre Nacional de Microbiologia, la dona ingressada en un hospital d'Alacant ha donat negatiu en antivirus. Segons el protocol, se li farà una segona prova diagnòstica quan hagin passat 24 hores, segons han informat fonts del govern espanyol. El Ministeri de Sanitat va informar divendres d'un cas sospitós d'antivirus a Alacant, d'una dona que anava a l'avió de KLM, on va abarcar breument una passatgera a Johannesburg, que finalment va morir pel virus. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la infectada. En aquell avió hi anava també un passatger sud-àfrica que va passar posteriorment una setmana a Barcelona i ja ha tornat al seu país. Precisament el govern espanyol ja ho té quasi tot llest per rebre aquesta matinada el vaixell a les Canàries. També recordar que a l'Hospital Clínic també hi ha una persona fent quarantena, que també va estar en contacte a Barcelona amb el passatger de KLM i que ara mateix no té símptomes i que està preventivament en quarantena. I parlem del Departament d'Interior, que ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues docents del març passat. Els Mossos van actuar a Barcelona, però també a més d'una quinzena de punts a tot el territori català. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies i es van aixecar actes. I seguim parlant de manifestacions, en aquest cas ens n'anem fins a l'Empordà, on prop de 200 persones s'han concentrat a l'Estartit en una jornada festiva i reivindicativa contra els macroprojectes de renovables previstos. La mobilització convocada sota el lema Batalla de Gegants contra Macromolins ha mostrat el rebuig de desplegament de grans infraestructures energètiques com el Parc Eòlic Marí de Roses, el PlemCat i el Plater. I parlem ara d'infraestructures ferroviàries, ja que el president de FGC, Carles Ruiz, ha anunciat que la futura línia R Aeroport començarà a funcionar durant el primer semestre del 2027. De moment, la companyia pública catalana està pendent de la finalització de les obres del túnel i de la capacitat de posar en marxa els trens. I seguim en plana, en aquest cas, cultural, ja que el Teatre Vetrina de Reus floreix amb 5.000 flors en el marc del 79è Concurs Nacional de Roses, un certamen que per primer cop obre la participació a nous públics per garantir-ne la continuïtat. I en últim apunt esportiu, l'Espanyol ha perdut a Sevilla i es complica la seva permanència. Fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa. En joc amb Ignasi Trapero.
8: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem també l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada, els titulars en aquest dissabte 9 de maig de 2026. Un dia molt bonic. El Barça torna a jugar a la final de Champions d'hoquei patins 8 anys després.
1: 8 anys després també de quan van guanyar l'últim títol en competició continental. Els blaugranes s'han imposat 3-4 al Benfica d'Edu Castro, Pau Bargalló i Nil Roca. I jugaran el títol demà a les 7 de la tarda contra el Porto, amb qui precisament havien guanyat aquesta última Champions.
0: Pel que fa al futbol, l'Espanyol s'apropa al descens.
1: Ha vist com el Sevilla li capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit per deixar els blanquiblaus sense puntuar. L'Espanyol té 2 punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys, ja que juga dilluns, en té només un. I demà el Barça intentarà sentenciar el títol. Un empat o una victòria contra el Real Madrid donaria la Lliga als de Hansi Flick.
0: I més futbol, el Reus busca avançar-se al play-off descens.
1: De moment, el partit d'anada de la semifinals del play-off descens a Primera Federació contra l'Ourense està empatat a 0. Dissabte vinent serà la tornada a Ourense. Ara mateix el partit ja està al temps de descans.
0: I una de les alegries d'aquest dissabte ens l'ha donat la ciclista catalana Paula Blasi, que fa història.
1: I s'ha convertit en la primera catalana i primera espanyola en guanyar la Vuelta. I això que Blasi partia amb 18 segons de desavantatge respecte a qui era el líder, la neerlandesa Van der Breggen, i ha aconseguit retallar-li en l'ascens final ni més ni menys que l'Angliru. Blasi ha acabat a segona a la darrera etapa, però amb 24 segons més que Van der Breggen i, per tant, s'ha proclamat campiona.
0: Vuitíssim, marxem de ronda. Vinga, anem a actualitzar marcadors a aquesta hora de la vespre. Com dèiem, dissabte 9 de maig de 2026. Pocs partits, per ser un dissabte. Es nota que estem arribant ja al tram final de la temporada. Però déu-n'hi-do quin tros de partits o quins partits que ens esperen avui. Per exemple, el play-off d'ascens a Primera Federació Masculina de Futbol s'està jugant l'anada de semifinals a Reus.
1: Sí, és l'únic equip català que tenim classificat en aquest play-off d'ascens. Recordem que el Sant Andreu ja havia aconseguit l'ascens directe, però el Reus és l'únic català que ara mateix tenim en aquest play-off. Anada de semifinals, de moment empat a 0 davant l'Ourense quan ja s'ha arribat al temps de descans, aquest 0-0 de moment.
0: En bàsquet, a partir d'un quart de 9, estarem ben pendents del play-off d'ascens a segona FEB. Primera eliminatòria a partit únic entre el Vic i el Castelldefels. Per cert, que a la Lliga CB encara no ha acabat el partit del bàsquet Girona, que està perdent 83-72 a Múrcia. Ha quedat poc més d'un minut per acabar el partit. I en handbol, estarem ben pendents també de les fases d'ascens a divisió d'honor plata masculina. Segona jornada tant pel Granollers Atlètic com per la Roca.
1: Sí, tenim aquests dos equips catalans en diferent grup. Pel que fa al Granollers Atlètic, que juga a Elda, aquesta fase de grups davant l'Antequera, un partit que acaba de començar ara a les 8. De moment està per darrere el marcador el conjunt català amb el 5-3 favorable a l'Antequera. L'altre català, la Roca, jugarà a partir d'un quart de 9 del vespre. La seva eliminatòria es disputa a Gran Canària, s'enfronta al Sant Joan.

0: Vinga, 8 i 17 minuts, som els de l'Enjoc, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, amb el bon millor de l'esport català, en un cap de setmana en què estem ben pendents de l'hoquei patins europeu, de la Champions, tant masculina com femenina, per primera vegada. Es fa coincidir aquestes dues competicions en una mateixa seu i al mateix cap de setmana, en aquest cas a Coimbra, Portugal. Ahir no van anar massa bé les coses pel Vilassana, la femenina, ara ho repassarem, però avui tenim la bona notícia que tindrem un equip català a la final de la Champions masculina.
1: Sí, el Barça tornarà a ser a una final de la Lliga de Campions 8 anys després. El 2018 havia aconseguit l'últim títol, de fet era l'últim català que ha aconseguit el títol, l'any abans l'havia guanyat el Reus, però aquell 2018 el Barça va guanyar a la final contra el Porto. Demà es tornaran a trobar Porto i Barça a partir de les 7 de la tarda. Avui el Barça ha superat, podríem dir que potser contra pronòstic, perquè el Benfica era un clar aspirant al títol, el Benfica d'Edu Castro, Nil Roca, Pau Bargalló, Joao Rodríguez, doncs acaba guanyant el Barça per 3-4. Un Barça que ja havia superat a l'Sporting als quarts de final i, per tant, doncs, que va directament a aquesta final. Recordem que també teníem el Reus en aquesta final a 8 masculina. El Reus va perdre els quarts de final davant precisament el Benfica. I, com dèiem, el Porto ha eliminat el Barcelos a les semifinals i, per tant, serà el rival del Barça demà a la gran final.
0: Doncs es repeteix la final de 2018. En aquella ocasió el Barça va guanyar. De fet, ha guanyat les tres últimes vegades que ha arribat a una final de Champions. Per tant, veurem si demà doncs es perllonga aquesta bona ratxa del conjunt blaugrana, que això sí, ara feia 8 anys, com dèiem, que no arribava a la gran final. Avui, victòria 3-4. Un dels gols del conjunt blaugrana l'ha fet Ignacio Alabart, que tot just després del partit deia això als companys d'Esport 3.
2: Sí, crec que l'equip ha competit molt bé davant d'un rival poderosíssim i bueno, hem fet el que havíem de fer, sabíem que hi hauria moments de patiment, ha sigut així, també hem tingut moments que hem arribat, que hem pogut fer gols, i crec que això l'equip s'ho mereix, hem treballat molt, estem on volem i demà volem guanyar. Doncs un partit molt similar als dos que hem jugat aquí, un altre equip que aspira a guanyar la Champions, amb un equip molt i molt fort, ells van guanyar el Dragao, ells ens van guanyar el Palau, partit competit, molt físic, molt dur. Esperem que el talent de l'equip s'imposi i que puguem portar la Copa a Barcelona.
0: Doncs demà a les 7 del vespre, a Coimbra, amb l'afició en contra, però el Barça que s'enfrontarà al Porto en aquesta final de la Champions, buscant el màxim títol europeu, el màxim títol continental, 8 anys després de la darrera final jugada per al conjunt blaugrana. Qui no podrà jugar a la final, en aquest cas de la Champions femenina, és el Vilassana. Un cop més, la maledicció dels penals l'ha deixat fora.
1: Sí, s'ha quedat a les portes d'aquesta final. En aquest cas, el format femení és de final a 4. El Vilassana jugava directament doncs, a la semifinal, s'enfrontava al Fraga, la seva gran bèstia negra, aquesta temporada de 6 derrotes que han queixat al llarg d'aquesta temporada. El Vilassana, en totes les competicions, en Lliga Catalana, en Lliga i en Champions, tant a la fase de grups com la d'ahir, doncs d'aquestes 6 derrotes, una per cert, als despatxos per alineació indeguda, la del Vigas, doncs d'aquestes 6, 4 han estat amb el Fraga. Dèiem, aquesta delineació indeguda davant del Vigas i una del Gijón a la Champions en fase de grup. Ningú més ha pogut superar aquesta temporada del Vilassana, però el Fraga doncs està sent el gran rival del Vilassana i el deixa sense aquesta final de la final a 4, per tant no podrà jugar demà en aquesta lluita pel títol. El Fraga serà el finalista, buscarà la seva segona Champions, s'enfrontarà ni més ni menys que el Benfica, que ahir superava el Gijón a les semifinals.
0: Doncs el Vilassana es queda a les portes un altre cop per la maledicció dels penals. Lleida Televisió, Julien Andrés.
3: El Vilassana es queda a les portes d'una nova final europea. Les del Pla van començar el partit dubitatives i les jugadores del Fraga ho van aprofitar. Després, a la segona part, van posar la igualtat al marcador. Una vegada les lleidatanes van agafar confiança, es van mostrar superiors, van tenir dues superioritats i una directa, però finalment, una altra vegada, els penals les deixa fora d'un dels dos títols que els hi queda per guanyar. Escoltem primer a Lluís Rodero, després al president Ramon Porta i després a l'Aina Floranza.
4: Hem refet, hem treballat molt per girar el marcador, inclús per ficar-nos per davant. La bola no ha entrat, no puc dir res més. Perdem una vegada més els penals, fa molt mal per les noies, per l'afició, i és dur, la veritat que és dur.
5: A veure, per perdre sí ha de ser, evidentment. Aquí només venen quatre equips, però dius noi. Miren, altres els penals és una cosa que no ens entren, però és llei de vida. Només podem rectificar si continuem treballant, res més.
6: Bé, jo penso que no hem començat bé i que l'equip n'és molt conscient. Crec que després ens hem refet. La segona part crec que podria dir que ha sigut nostra, però és cert que si no la fots a dins no guanyes, no? Llavors crec que hem tingut dos power plays, que els hem fet bé, però que bueno, hem tingut això, algun pal, algun remat bo però que no ha acabat d'entrar i al final pues, crec que ells esperaven la tanda de penaltis. Nosaltres mentalment sabíem que ja n'havíem perdut contra elles, però sabíem que teníem oportunitat, no?, de també guanyar-les. I bé, fes una loteria i s'ha cantat cap a elles, felicitar-les i poc més. Jo crec que l'equip ho ha donat tot. Crec que ho hem intentat fins al final i només podem mirar endavant.
3: A Europa, l'última vegada que s'havien enfrontat els dos equips va ser a la final i les lleidatanes van tornar a perdre els penals ara. Les del Pla intentaran recuperar-se ràpid, ja que la setmana vinent ja hi ha Copa de la Reina.

0: Comerç Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Vinga, 8 i 14 minuts, som els de l'Enjoc i continuem parlant de l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Ara és moment de parlar de futbol i de la primera masculina 35a jornada on l'Espanyol continua la seva caiguda lliure.
5: Sí, 18 jornades sense guanyar. De fet, només ha sumat 6 dels últims 54 punts possibles al conjunt de Manolo González. Avui semblava que anava pel camí de la victòria. S'havia avançat a l'Espanyol amb un gol de Dol en el minut 56, però ha vist com el Sevilla li capgirava el marcador amb un gol al 82 i un altre al temps afegit que acabava donant la victòria al conjunt sevillà per 2-1. I això fa doncs, que a l'Espanyol se li compliquin les coses i se situï a 2 punts de la zona de descens. Ha acabat perdent l'Espanyol per aquest 2-1, com dèiem, al temps afegit.
4: Doncs començava l'any a la 5a plaça, amb places europees i amb aspiracions a fer realment una temporada històrica, però és que ara mateix és 15è amb 39 punts, només 2 per sobre del descens que marca l'Alavés, que afortunadament no ha passat a l'empat a ells, però ha tingut un pal a l'últim minut com per haver marcat i haver sortit del descens i haver ficat el Girona, que ara mateix està només un punt per sobre. Per tant, l'Espanyol a 2 punts del descens quan queden 3 jornades i en un partit un altre cop on estava fent bé les coses, s'ha avançat, però a la que rep doncs una plantofada en forma de gol encaixat, l'equip es desfà. I això li ha tornat a passar avui a l'equip de Manolo González, que deia això després del partit en roda de premsa.
6: Jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant. És que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades. Però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis. Ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys. Queden 3 i queden 2 a casa, que són importants. Llavors, l'única cosa positiva, entre cometes, de jornada és que continuem depenent de nosaltres, com qui diu. Però sí que hem de guanyar dimecres com sigui, no hi ha més. Saber jugar el partit i tornar a dir, tu no pots fer un partit defensivament complet com ha fet l'equip i cometre 2 errors del gruix que hem comès avui.
4: Tres partits li queden a l'Espanyol. El dimecres, efectivament, hi ha jornada intersetmanal. Dimecres a les 7 rep l'Atlètic Club. Precisament és l'últim equip el que va guanyar l'Espanyol. El 22 de desembre, ja de l'any passat, va guanyar 1-2 a Sant Mamés. Doncs torna a jugar contra l'Atlètic Club abans de fer-ho també a casa d'Osasuna el cap de setmana i acabarà la Lliga a casa contra la Reial Societat, però ja en una situació complicada. De la banda del vestidor, de la banda dels jugadors, hem escoltat a Movistar només acabar el partit sobre la gespa del Sánchez Pizjuán, a Edu Expósito, un dels homes forts del vestidor de l'Espanyol, que es lamentava dels errors propis.
7: Dos errores que no podemos conceder nosotros, con lo que nos estamos jugando, nos ponemos por delante en un campo como este, con una afición apretando al máximo y no puede ser. Al final hemos concedido nosotros, les hemos dado el partido realmente porque se han metido con ese con un central hasta la cocina que no puede ser y nada, no puedo decir más, que nos vamos a dejar la vida, que al final nos quedan 3 partidos. Que siempre es lo mismo, al final llevamos muchas jornadas sin ganar, pero es que yo no me puedo caer, ni voy a dejar que se caiga nadie de mi equipo. Queda mucho, quedan 3 partidos, es mucho, son 9 puntos, que con 9 puntos estamos lógicamente salvados. Lógicamente el Sevilla va a llegar a nuestra portería, porque mira cómo está el estadio al final, pero nosotros hoy hemos concedido cuando no teníamos que conceder y vamos 0-1 jugando a lo que queríamos. Hoy no se nos podía escapar.
4: Doncs se li ha acabat escapant a l'Espanyol, tot i avançar-se en el marcador. I com diem, 15è, amb 39 punts, 2 per sobre del descens. Això ja no canviarà perquè l'Alavés, que és l'equip que marca aquesta zona perillosa, ha jugat també avui dissabte i ha empatat el seu partit. Tot això, ha acabat ja el bàsquet Girona.
5: Sí, ha acabat el bàsquet Girona i també el Barça. Els dos equips de Lliga CB catalans que teníem jugant ara des de les 6 de la tarda. El Barça ha guanyat 91-76 davant el San Pablo Burgos i el bàsquet Girona, doncs, ens ha encaixat una derrota a la pista del Múrcia per 86-75.
4: Doncs després repassarem amb més detall i escoltant protagonistes com han anat aquests dos partits. Però tornant a la primera masculina de futbol, avui ha perdut l'Espanyol. Barça i Girona jugaran demà i dilluns.
5: Sí, el Barça demà, i de fet tindrà l'oportunitat de convertir-se ja en campió de Lliga amb un empat o una victòria en tindria doncs, ja suficient per acabar-se adjudicant ja el títol, el segon de Hansi Flick. El Barça rep ni més ni menys que el Real Madrid al Camp Nou a partir de les 9 del vespre. I dilluns tancarà la jornada a les 9 del vespre al Girona, que s'enfronta al Rayo Vallecano a Madrid.
4: Doncs, malgrat ser la prèvia d'un clàssic, un clàssic que pot donar el títol de Lliga al Barça, per tant, un partit molt transcendent, doncs bona part de la roda de premsa d'avui del tècnic del Barça, Hansi Flick, doncs ha estat destinada, òbviament, a tot el que ha passat al vestidor del Real Madrid aquesta setmana, els enfrontaments entre jugadors i especialment aquest entre Tchouaméni i Fede Valverde, que doncs va acabar amb el jugador uruguaià a l'hospital, tots dos jugadors expedientats, i que ha donat molt a parlar. Se li ha preguntat, evidentment, a Hansi Flick per aquesta qüestió, i això és el que ha explicat, això és el que ha dit, ha valorat el tècnic alemany.
0: El més important en casos com aquest, i això és el que més aprecio del nostre club, és anar tots a una en la mateixa direcció. Si passa alguna cosa, ho parlem. Aquestes coses passen. Al futbol, a la vida... No diria que és normal, però poden passar. I si passen, ho has de gestionar i parlar-ho. És millor comunicar-se. Passa tot arreu, no només al Real Madrid. Potser sí que em va sorprendre una mica, però al cap i a la fi no m'importa. No és el meu club ni el meu equip, així que no he de pensar sobre això.
4: Doncs demà a les 9 al Camp Nou aquest Barça-Real Madrid, doncs amb la possibilitat que el Barça puntuant ja sigui campió de Lliga matemàticament. I a tot això, com dèiem, el Girona, que no jugarà fins dilluns a les 9 al Camp del Rayo, un Rayo que ve amb tota l'eufòria i la ressaca per la consecució d'aquesta històrica final a la Conference League. I doncs amb un Girona que necessita puntuar sí o sí, perquè ara mateix està just per sobre del descens. Amb els resultats d'aquest dissabte, el Sevilla ha superat el conjunt gironí, l'Alavés s'apropa a només un punt, per tant, el Girona només un punt per sobre del descens. El Rayo, que té la feina no del tot feta, evidentment, és un 0,42 punts, està 5 punts per sobre del descens, però segurament no té tantes urgències. I doncs des de la banqueta del Girona, des dels vestidors del Girona, un dels seus jugadors, Arnau Martínez, valora la transcendència d'aquest partit.
2: L'equip està concentrat, està motivat. Al final queden 4 finals amb un objectiu clar, que és la salvació. Llavors pues, necessitem a tothom. L'equip està motivat, està feliç, es veu als entrenos... Que la gent va de veritat i és el que volem transmetre primer el dilluns a Vallecas i a partir d'allà pues, quedaran 3 finals. Depèn del que passi, pues, podrem estar més a prop de l'objectiu o tocar a remar més que mai.
4: I a la Lliga F, 28a jornada, ja amb tot decidit. Avui hem viscut un duel català, l'últim de la temporada.
5: Sí, s'enfrontaven aquest migdia l'Espanyol i el Badalona Women i s'han acabat repartint els punts després d'acabar empatant a un.
4: Doncs dos gols de penal que han deixat aquest resultat. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
8: El Badalona Women visitava l'Espanyol a la ciutat esportiva de Nijarque en un dels derbis catalans de la Lliga F. Tot i que cap equip es jugava res, van haver ocasions pels dos conjunts. Durant la primera part, cap dels dos equips ha creat massa oportunitats clares de gols. I l'única forma de desfer l'empat ha estat mitjançant un penal. El primer gol l'ha fet el Badalona Women, mitjançant Ana González, des dels 11 metres. Tot i això, la resposta de l'Espanyol ha arribat ben aviat. I al minut 28, Ainhoa Campo ha igualat el marcador també des del punt de penal. Ja a la represa, tant l'Espanyol com el Badalona Women han optat per un plantejament sense assumir massa riscos, on les badalonines dominaven la pilota i les periques esperaven el contraatac. A falta de només 2 jornades per acabar la Lliga, el Badalona Women ocupa la 9a posició i l'Espanyol l'11a.
4: De la banda del Badalona, això deia la jugadora Cristina Cubedó.
9: Hem tingut molt la pilota, crec que hem jugat bé, de costat a costat, hem treballat bé com l'inici de la creació de joc, però sí que és cert que ens ha faltat connectar com a última línia els últims passes per arribar a tindre ocasions clares.
4: I del costat de l'Espanyol, això deien l'entrenadora Sara Monforte i la jugadora Ainhoa Campo.
10: Llàstima, perquè crec que que ara hem pogut guanyar el partit, no? Jo crec que han tingut també les ocasions més clares i sobretot al final, l'última mitja hora, nosaltres hem estat molt millor que elles. Crec que la primera part sí que han sigut més dominadores del joc. Segurament en el global la posició l'han tingut més elles, però com he dit, les ocasions més clares les hem tingut nosaltres. Jo crec que l'equip ha competit molt bé i ha demostrat que la setmana passada va ser un accident. I bueno, estic contenta pel rendiment, però m'hauria agradat poder guanyar avui.
11: Sabíamos que iba a ser de mucha rivalidad el partido y muy competido, pero creo que el equipo ha dado la cara. Bueno, creo que nos hemos quedado con un poco la espinita clavada porque es verdad que han habido mini partidos durante el partido que han estado ellas igual apretando un poco más, pero sí que pienso que al final hemos estado nosotras ahí cerca del gol, hemos tenido ocasiones bastante claras y no hemos sabido marcar el segundo gol, pero bueno, creo que en general es positivo. Sí, ahora ya solo quedan dos partidos y yo creo que hay que ir a por ellos y conseguir los mayores puntos posibles para intentar terminar la temporada de la mejor manera posible.
4: I demà la Barça que juga al camp del Tenerife a partir de les 7, el tècnic Pere Romeu veu així el partit.
12: Rival fort, rival dels bons de la Lliga, rival que té un to competitiu alt, que juga força bé, que aquí és veritat que érem un altre entrenador també, però ens va posar les coses super, super complicades a la primera volta, així que demà haurem de treure una versió boníssima per fer un bon partit, per acabar el partit amb bones sensacions, per acabar amb un bon resultat, que això sempre dona moral, i per altra banda perquè el rival té un nivell alt i això ens prepararà clarament per les dues finals que ens venen. Veremos, tenemos que ver cómo están todas las futbolistas. Esta temporada hemos movido mucho el once, hemos rotado mucho, hemos probado muchas gentes en situaciones distintas, pero sí que es verdad que ahora nos vienen dos semanas totalmente limpias entre finales y eso nos da un poco de margen y de chance de poder querer sacar el once que creamos, no tanto dependiendo del estado físico.
4: I ahir es va disputar la final de Copa Catalunya Femenina a Vilanova i la Geltrú.
5: Sí, s'enfrontaven l'Europa i l'EM, una final molt disputada, que de fet es va acabar decidint a la tanda de penals després d'acabar amb repartiment de gols, perquè va acabar 3-3 al marcador. L'EM es va acabar imposant a la tanda de penals i, per tant, aconsegueix la seva segona Copa Catalunya.
4: Això deien els entrenadors, Nani Aces i Rubén López.
13: Bueno, jo crec que no es pot entrar un partit d'una final com hem entrat nosaltres. Ens hem posat 0-3 i això et costa molt remuntar. Crec que l'equip ha hagut de fer un esforç físic brutal i al final has de fer molts canvis al final forçats perquè ja no donen les cames. I és veritat que crec que s'ha quedat les jugadores més joves per llançar els penals i això sí que és una loteria i una qüestió de personalitat i aquí a lo millor ja sí que ens han guanyat elles.
14: Ha entrat molt bé el partit, molt i molt bé, molt intenses. El pla de partit havia sortit perfecte. Crec que a partir del 0-3 ens hem desconnectat o... Bueno, és normal a vegades, quan tens un resultat amb tant marge et pots desconnectar una miqueta. Ens hem desconnectat, elles són molt bon equip, han aprofitat les seves ocasions, ens han empatat a 3 i quan pitjor ho teníem, perquè amb el cop moral de la setmana passada, que t'aixequin un resultat de 0-3, és complicat, doncs crec que l'equip s'ha refet molt bé, ha defensat molt millor i, bueno, i els penals al final hem estat més encertades. Lucía ha estat molt bé a la porteria i hem aconseguit guanyar.
4: Doncs felicitats a l'AM, 3 minuts i més en joc.
15: La xarxa de comunicació local.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
16: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
17: Ja estaria, doncs, poc fonamentat. El Blue Monday s'ha associat a això, no? Doncs a aquesta, que dèiem, d'aquestes manipulacions, d'aquestes estratègies, però és innegable que al gener sí que hi ha alguns factors de presògens que existeixen. Sí que és interessant tenir en compte, com hem començat dient, aquesta perillositat d'interioritzar aquests efectes d'aquesta institucionalització d'aquest dia com el dia més depriment de l'any per poder tenir aquest efecte de que la profecia se cumple. És a dir, si jo sento el dia pensant que el dilluns és el dia més tard, és que potser jo m'estic condicionant aquell dia, ja se m'ha creuat...
16: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
18: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem. A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana a casa nostra. Ara és moment de fer-ho parlant del playoff d'ascens a Primera Federació Femenina de Futbol. I és que demà juguen les semifinals tornada amb l'Ona Sant Adrià defensant un marge del partit del diumenge passat.
2: Sí, és l'equip català que opta doncs, a aconseguir aquest ascens i disputar Primera Federació la propera temporada. Recordem que de Primera Federació doncs, hem tingut els ascensos de l'EM i l'Europa i només hi ha el Barça B ara mateix en aquesta categoria. Per tant, l'Ona Sant Adrià doncs, que intentaria ser el segon català de la categoria. De moment va guanyar el partit d'anada davant del Saragossa per 1-2 i demà doncs, es disputarà aquest partit de tornada al camp de l'Ona Sant Adrià a partir de les 11 del matí.
1: Doncs a veure si pot defensar aquesta renda d'un gol i doncs, continuar endavant en aquesta lluita, classificar-se per la gran final en aquest play-off d'ascens a Primera Federació Femenina. I una categoria per sota, en aquest cas el play-off d'ascens a Segona Federació Femenina, demà partit de tornada que podrem veure l'enjoc.
2: Sí, és el duel que enfrontarà el Barça C contra el Gijón. Aquí el partit d'anada va acabar amb empat a dos. Ara aquí el Barça doncs, té l'avantatge de poder disputar la tornada com a local. Serà a les 6 de la tarda, com deies, en directe a l'enjoc, a les televisions locals.
1: Doncs a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, aquest Barça C, Gijón.

0: Vinga, 8:32, és moment de parlar de la primera federació masculina. Mare meva, com està tot, tant en la lluita per l'ascens directe, en la lluita pels play-offs i en la lluita pel descens. A les 3 tenim equips catalans. De moment, ahir, les coses no van anar massa bé pel Sabadell.
1: No, un Sabadell que buscava doncs, intentar recuperar la primera posició, però va perdre davant l'Atlètic de Madrid B per 4-3, per tant, en derrota del conjunt arlequinat.
0: Doncs demà ben pendents, a partir de les 12, d'aquest Sevilla Atlético Eldense, on el líder, l'Eldense, que té els mateixos punts que el Sabadell, pot agafar a marge. A més, recordem que els arlequinats tenen el gol haver-se perdut amb l'equip alacantí. Per tant, ahir, dura derrota davant de l'Atlètic de Madrid B, però encara sort que al final van salvar el gol haver-se particular amb l'equip que ara mateix està un punt per sota de l'equip de Ferran Costa. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
2: El Sabadell ha perdut bona part de les opcions de ser campió i, per tant, pujar directe amb la seva derrota en el duel entre dos candidats al títol ahir al camp de l'Atlético Madrileño en un partit completament embogit que va marxar al descans amb 1-0 favorable a l'equip de Fernando Torres amb gol del figuerenc Arnau Ortiz. Va fer segurament el més difícil al Sabadell empatant per mitjà de Joel Priego en un inici de segona meitat molt convincent. Però en qüestió de 12 minuts es va descosir en defensa l'equip arlequinat i va encaixar 3 gols ràpids que feien gairebé una quimera poder puntuar. Amb 4-1 a l'electrònic, el Sabadell no es va donar per perdut i ja el temps afegit, dues dianes d'Agustín Kostia van permetre als arlequinats somiar amb una última pilota que esgarrapés un punt. No va ser així, 4-3 de pel mig. Per cert, l'equip de Ferran Costa també va fallar un penal. Amb 4-1 a l'electrònic va ser Javi López Pinto qui va errar aquesta pena màxima. Després de l'enfrontament, el tècnic arlequinat Ferran Costa feia aquesta reflexió al Centro Deportivo Alcalá del 4-3 final en el duel entre el tercer i el segon classificat.
3: El rival és un rival de màxim nivell, ha estat més contundent que nosaltres on es marquen les diferències i bé, hem anat amb tot fins al final, hem tingut situacions per, jo penso inclús per poder empatar el partit, però no està possible.
2: De guanyar ahir es garantia com a mínim la segona plaça al Sabadell, despenjava definitivament el filial de l'Atlético i afegia molta pressió a l'Eldense, que juga demà a les 12 al camp del ja descendit Sevilla Atlético. Va ser tot el contrari, per tant ara el madrileño es queda només un punt del Sabadell faltant 6, el problema és que l'Eldense continua empatant a punts amb el Sabadell amb un partit menys i amb l'averaix a favor. Per tant, té a les seves mans l'equip de Claudio Barragán pujar ja la setmana que ve si és capaç de fer el 6-6, de guanyar el camp del Sevilla Atlético demà a les 12 i, sobretot, el nou duel directe que hi haurà la setmana que ve perquè el madrileño, després de rebre el Sabadell ahir, visitarà dissabte que ve Elda per enfrontar-se a l'Eldense. Per tant, les opcions dels arlequinats passen sí o sí perquè l'Eldense punxi un parell de partit dels 3 que li queden i guanyar els 6 punts que resten, començant pel Sabadell Antequera de dissabte de la setmana que ve a la Nova Creu Alta.
0: Està molt emocionant aquesta primera federació masculina al grup segon on tenim els 3 equips catalans. El Sabadell encara amb aspiracions d'aconseguir l'ascens directe i com a mal menor doncs jugaria el play-off. I de la seva banda, Europa buscant el play-off i el Nàstic buscant la permanència. Tots dos juguen demà dos partits transcendentals.
1: I a partir de 4:45 de la tarda, els dos. L'Europa rebrà la visita del Villarreal B en aquesta lluita, doncs, com deies, per estar en aquesta promoció d'ascens el més alt possible. I el Nàstic, doncs, per intentar evitar el descens, s'enfrontarà al Tarazona, al camp del Tarazona.
0: Doncs a 4:45 a Can Dragó, aquest Europa-Villarreal B, transcendental, perquè d'una banda, perquè si l'Europa guanya el Villarreal B, el superaria i se situaria quart al conjunt escapulat, al conjunt de la Vila de Gràcia. Deixaria molt, molt encarrilat aquest play-off, perquè tindria, en aquest cas, 3 punts de marge respecte a l'equip que ara mateix queda fora del play-off, que és el Cartagena, i a més amb el gol haver-se guanyat en quedarien 6. Per tant, demà guanyar el Villarreal B deixaria molt, molt encarrilada aquesta circumstància. Però és que si no ho fas, tant el Cartagena com l'Algeciras, que són els perseguidors, han guanyat els seus partits. Per tant, ara mateix el Cartagena ha empatat a punts amb l'Europa i l'Algeciras un punt per sota. Amb la circumstància que el Cartagena a l'Europa li té guanyat el gol average, però amb l'Algeciras no. Per tant, està tot molt, molt igualat en la lluita per la quarta i la cinquena plaça per intentar entrar en aquesta zona de play-off. És per això que el capità de l'Europa, Àlex Cano, doncs ens deia, ens ressenyava la importància d'aquest partit.
4: Tenim diumenge un partit de vital importància, un partit clau per consolidar poder acabar en aquestes posicions de playoff contra el Villarreal B, que és el quart de la classificació ara mateix, i si ens dona per guanyar aquest diumenge seríem els quarts classificats a la penúltima jornada de la Lliga. Llavors, crec que això és suficientment important com perquè el pròxim partit, doncs, a l'estadi que ens toca jugar allà a Can Dragó, amb la bona notícia que tenim de que pròximament el Nou Sardenya, doncs, el retorn cada vegada està més proper, doncs, que Can Dragó sigui una caldera.
0: Doncs a 4:45 demà a Can Dragó ha de ser una caldera, i també a 4:45 el Nàstic es juga la vida a Tarazona. L'equip que marca el descens, el conjunt aragonès, amb 42 punts, el Nàstic està un punt per sobre. Per tant, el que sigui guanyar deixaria molt i molt encarrilada la permanència pel Nàstic, quedant dues jornades més per acabar la Lliga, però evidentment si perdés cauria en aquesta zona de descens al conjunt tarragoní, per tant seria una situació bastant complicada. Pablo Alfaro, el tècnic de la Nàstic, remarca també la importància i la transcendència absoluta d'aquest partit i vol acabar-lo doncs tenint motius per celebrar-ho.
5: Somos conscientes del tramo final en el que estamos, somos conscientes de lo que cuesta todo y de hecho lo vivimos en nuestras propias carnes. Y también de, pues eso, de la dificultad y del reto que tenemos en Tarazona, ¿no? En pues un rival muy cercano a nosotros en cuanto a puntaje, con un objetivo ahora mismo muy, muy similar, y que vamos a tener la dificultad, lógicamente, que nos van a plantear el rival, ¿no? Como nosotros se las vamos a plantear a ellos, claro que sí. Entonces, sí, muy, ya digo, semana de ser conscientes de dónde estamos y de lo que nos queda. Para nosotros es gasolina, tiene que ser gasolina. Nuestra afición, nuestro socio, ya digo, lo he dicho al principio, es el objetivo por el que tenemos que ir a por los tres puntos dentro de la zona y poder, ojalá, brindar con ellos al final del partido, ¿no? Con un poquito de, aunque sea una copita de cava.
0: Doncs tant de bo el Nàstic demà pugui acabar celebrant amb una copeta de cava, com deia Pablo Alfaro. I també busca motius de celebració ara mateix és el Reus, que està intentant pujar en aquesta primera federació masculina jugant l'anada de les semifinals del play-off.
1: S'enfronta a l'Ourense des de les 7 de la tarda, però de moment no hi ha novetats. Es manté el 0-0 al marcador. Minut ja 79 de partit, el duel a la segona part, però de moment no arriba al gol. Amb aquest empat a 0 al marcador.
0: Sí, ho està buscant, el Reus ha tingut bones opcions. Ara també ha reclamat un penal sobre Ramon Folch, que l'àrbitre ha considerat que no era punible, i per tant, de moment, continua aquest 0-0. Recordem que la tornada serà el pròxim dissabte a les 6 de la tarda. I a tot això, a tercera divisió masculina, grup 5è, s'acaba la Lliga. Avui es jugaven dos partits ja sense coses en joc.
1: Sí, s'han enfrontat el Tona i l'Escala, que va guanyar en el Tona per 2-0, i també el duel entre el Manresa. Recordem, el Manresa, doncs, que ja té plaça per jugar la propera temporada segona federació. El líder de la competició acaba guanyant 2-0 davant del Sant Cristòbal.
0: Doncs anem a saber com ha estat aquest Manresa-Sant Cristòbal. Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
6: El tècnic manresà Sergi Trullàs ha donat minuts als jugadors menys habituals a l'11 titular en el partit que ha estat passat per aigua al Congost de Manresa. El defensa Roger Monells ha obert la llauna pels bagencs a la mitja hora de joc en un partit on cap dels dos equips es disputava res significatiu pel que fa a la classificació. Un enfrontament plàcid i en poques ocasions pels dos equips on la màgia l'ha posat Joel Montero a 5 minuts pel final, quan des de fora l'àrea ha netejat les teranyines de l'esquadra amb una potent canonada. El jugador tornava, a més, de lesió i es mostrava satisfet en acabar el partit per poder tornar a gaudir del futbol després d'una temporada dura.
7: Bueno, pues llevo toda la temporada sin jugar, no ha sido fácil tampoco, al final el equipo estaba bien, tampoco volví bien físicamente, me costó bastante y bueno, ahora que ya teníamos la liga era momento de poder disfrutar, de tener confianza, hacer lo que me tocaba y ya está, he tenido suerte, he podido chutar y bueno, ha sido todo un golazo.
6: Tot i la persistent pluja que queia a Manresa, els vegencs han rebut el títol de Lliga en acabar el partit davant la seva afició i ha començat una festa que de ben segur s'allargarà fins ben entrada la nit.
0: I victòria també, lògicament a Manresa ho poden celebrar, tenen molts motius per celebrar perquè aquest títol, aquest campionat i aquest ascens a segona federació és per fer-ho. Com dèiem, aquesta tarda també a tercera, un altre partit ja sense transcendència a la classificació, ha estat aquesta victòria del Tona sobre l'Escala. En Ràdio Vic, Pep Portet.
8: La Unió Esportiva Tona s'ha imposat aquesta tarda a l'Escala per 2-0 en el darrer partit de la temporada. Un curs on els dos equips han acabat a la zona alta, però sense res a fer des de fa ja algunes jornades. La pluja ha acompanyat els jugadors gairebé tot el partit. El maig ha tingut molt control i poques arribades, conscients els dos equips de la poca importància dels punts. L'Escala ha estat el primer a disposar d'una oportunitat de gol, amb una doble rematada de Mainou que ha pogut refusar la defensa. La millor arribada local ha arribat al límit del descans, amb una rosca llunyana de Joan Martínez que ha anat al travesser. A la segona meitat, el Tona ha controlat més i als 13 minuts, Dan Coll ha tingut un gol gairebé fet, amb una rematada de cap sol que no ha trobat porteria. Als 73 minuts, el Tona ha trobat el premi a la seva major insistència, amb l'1-0 aconseguit per Joan Martínez en una bona contra local. El partit s'ha tancat amb el 2-0 de Roger Garcia, ja al darrer minut, amb un malentès del porter Jona i un defensa, que ha aprofitat el davanter tonenc. Raúl Page, entrenador del Tona.
9: La veritat que...

0: perquè em sembla que no, i a vegades no es valora la feina que hem fet, i quan agafen l'equip durant el Nadal i demés, ostres, avui penso que és una miqueta el resum del que vam fer en aquesta temporada.
1: Els dos equips acabaran a la zona alta en una bona temporada i amb un partit històric el jugat aquesta tarda, el darrer amb gespa natural, ja que els tonencs tindran la propera temporada un nou camp de gespa artificial.
2: Doncs mira, alguns busquen la gespa natural i en aquest cas el Tona, que no tenia aquest problema, ara farà el camí invers. Demà diumenge, en aquesta tercera divisió, última jornada, moltíssimes coses en joc, tant a la zona de play-off com a la zona de descens, i ho viureu tot a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Sí, excepte dos partits, la resta en directe a la xarxa de comunicació local, a les televisions locals, a les 12 per a l'Ada Muntanyesa i a dos quarts d'una del migdia Europa B Mollerussa. Aquests dos no, però la resta de partits en un carrusel en directe, tots a dos quarts d'una del migdia, canvi de led a Cerdanyola, Fundació Esportiva Grama Vilassar de Mar, l'Hospitalet Cornellà, Lleida Vilanova i Vic Badalona.
2: Doncs a la zona alta, d'una banda, Badalona i Cornellà, doncs es barallaran en els seus respectius partits per aconseguir la segona plaça, que et dona dret a un encreuament doncs a la primera ronda de play-off, teòricament més fàcil. El Badalona té un punt més que el Cornellà, per tant, amb una victòria a Vic aconseguiria assegurar-se la segona plaça. I d'altra banda, en aquesta zona alta de la play-off hi ha tres equips, Hospitalet 54 punts, Vilanova amb 53 i Fundació Esportiva Grama amb 51, que opten a dues places més de play-off. I a la zona baixa, déu-n'hi-do també com estan les coses, perquè el canvi de led fora de play-off, 33 punts, Vic amb 32 i Cerdanyola amb 31, dos d'aquests tres equips acabaran baixant, i en un dels partits també s'enfronten dos d'ells, canvi de led i Cerdanyola. Per tant, déu-n'hi-do com està tot. Un dels punts d'interès serà, a partir de dos quarts d'una, aquest Vic-Badalona. El Vic intentant aconseguir la permanència i el Badalona asegurar la segunda plaza que tiene ahora Matis. Miquel Azparren, técnica escapular.
4: Cada semana, como hicimos esta con el LOSPI y como haremos con el BIC, al final yo creo que nuestro deber es contextualizar al jugador. Si alguien se cree que enfrentándose al equipo que no sea Cornellà o OSPI va a ser un playoff fácil, solo que ir a los resultados del año. Equipos que igual llegan con la flecha arriba, equipos que tienen grandes jugadores, equipos que, bueno, durante el año ya sabes tú lo que ha costado contra estos, no hace falta que lo digamos. Que están más obligados, que tienen más presión, pero también igual más herramientas en base a jugadores y otro tipo de circunstancias, otro equipos, pues sí, cada semana nos toque el que nos toque, iremos a trabajarla.
2: I també molt en joc en aquest OSPI Cornellà, l'OSPI buscant plaça de play-off, el Cornellà buscant la segona plaça. Sergio Juste, tècnic riberenc, Ignasi Sanabra, del Cornellà.
5: Penso que és una final, que hem de... la juguem a casa, com tu dius, que al final, pues, pues el nostre fortí, portem setmanes que aquí pues, pues estem forts i hem d'anar amb això i creure una mica pues, amb la idea, el que estem fent i seguir amb el pla de partit tot durant el que sigui, els minuts que siguin i res, pues així, afrontar una final serà bonic i amb tota l'afició i res, a donar-ho tot.
6: Nosotros llegamos con la ambición de conseguir la segunda plaza y no tengo ninguna duda de que el equipo va a hacer un muy buen partido para intentar conseguir la victoria y esa segunda plaza. Es cierto que ellos están planteando el partido como una final, porque para ellos lo es, porque se juegan a entrar en el playoff, y nosotros tenemos la oportunidad de demostrar que cuando vienen los días grandes pues somos capaces de responder, somos capaces de estar a la altura y qué mejor prueba de fuego que este partido para prepararnos para lo que viene.
2: I a la Lliga Elite, déu-n'hi-do com es posa tot, després de la penúltima jornada hi havia possibilitat que dos equips pugessin ja avui a tercera, cap dels dos ho ha fet, aquests són els marcadors.
3: Sí, són el Martinenc i el Sant Joan Aleti Moncada, els dos que podien pujar, però han perdut. I a més veuen com la Pobla de Mafumet s'imposava al Martinenc 2-3 i entra en la lluita per les dues primeres posicions que donen doncs, l'ascens directe de categoria. Victòria, com dèiem, de la Pobla de Mafumet al Martinenc 2-3. El duel entre el Sabadell B i l'Atlètic Sant Just ha acabat 3-1. 1. El Júpiter ha perdut davant del Rubí 0-2. Victòria del Castelldefels davant del Prat 2-4. Victòria del Sant Mauro davant del Sant Juan Atlètic Montcada per 4-0. El Valls ha guanyat 2-1. L'Horta, el Ciutat Cooperativa, s'ha imposat 4-1 al Manlleu. I duel de la part baixa entre el Vilafranca i el Sant Feliueng ha acabat amb empat a 1 al marcador.
2: Doncs Martinenc 52 punts, Sant Juan Moncada 52 i Poble Mafumet 49. Es jugaran les dues places d'ascens a l'última jornada, després que la Poble s'hagi imposat al Guinardó. Ràdio Ciutat de

0: Gèrics, no sí que...
1: La Pobla de Mafumet sobreviu i compta amb una vida extra per la darrera jornada per l'ascens directe. La Pobla ha saltat al Guinardó per 2-3 amb gols de Siuro, Cabezas i Carol. Colpejava la Pobla primer amb un gol de Siuro que obria la llauna després d'una gran jugada col·lectiva. La Pobla tindria el control del partit, però el martinenc trauria les seves armes i empataria amb un gol de Suárez després d'un error defensiu. Arrencaria la segona meitat i la Pobla mostraria la superioritat amb 2 gols consecutius de Cabezas i Querol, posant terra de per mig. Tot i així, el martinenc posaria la Polcos amb un gol de Suárez i posaria un partit d'infart. Un penal al descompte de favor del martinenc al 90 donaria vida i l'oportunitat del gol que donaria l'ascens al martinenc. No ha sigut així i el penal l'ha picat al pal el jugador del martinenc i donaria vida a la Pobla, que també tindria un penal a l'última jugada del partit, que erraria Teo Pozo. Així olorava aquest partit el tècnic de la Pobla Mafumet, Xavi Vilagut.
2: Sí, la veritat que molt content, felicitar els jugadors perquè era un escenari molt complicat, com hem vist. Havíem parlat que el partit tindria diferents fases, com així ha sigut, i que havien d'estar sapiguent què fer en cada una d'elles. Jo crec que hem començat el partit molt bé, dominant el joc, generant moltes ocasions a l'inici, bueno, diverses ocasions a l'inici. No t'ha quedat temps, la veritat és que ha sigut una bogeria de partit la segona part, però bé, al final hem aconseguit el que veníem buscant avui, que era els 3 punts, i molt content, sobretot pels jugadors.
1: Victòria vital per la Pobla, que força un últim miracle en el darrer partit de Lliga, i serà dissabte a les 4 i 5 de la tarda davant la Ciutat Cooperativa.
0: I victòria vital també del Castelldefels al Prat, i amb remuntada en la zona de play-off. El Prat Ràdio, Ivan Conde.
3: Que el futbol és imprevisible ho demostren partits com el que s'ha viscut al Sagnier aquesta tarda. Victòria del Castelldefels per 2-4, un Castelldefels que perdia per 2-0 al minut 83 i que, de fet, es trobava provisionalment fora de play-off, un equip que venia de 4 derrotes consecutives. El Prat és cert que no tenia tampoc una dinàmica gaire millor. 3 derrotes consecutives, una situació delicada a tots dos conjunts que s'ha fet palès durant el partit amb dificultats per veure joc de manera continuada. Amb tot, el Prat ha sigut l'equip que s'ha avançat a la primera meitat, amb 2 cops d'efecte de Ricky Vidal, un al minut 24 i un altre al 39. A la represa semblava l'escenari força controlat pel Prat, no tant potser per mèrit, però sí per incapacitat del Castelldefels de generar un perill que de mica en mica ha arribat, especialment a partir dels canvis. Primer ha sigut una gran aturada de Guiseris, després una pilota al travesser i finalment, com diem, 4 gols en qüestió dels minuts finals. Al minut 84 ha estat Eloy Pozuelo que ha avançat al Castelldefels, al 88 ha situat el gol de l'empat i ja el temps d'afegit, 2 gols més del Castelldefels, el darrer de Kilian Villaverde a porta buida per assegurar 3 punts que tornen a la vida al conjunt del Castelldefels i que denoten una situació d'emergència per al Prat, malgrat que els resultats el classifiquen a zona de play-off. Escoltem el tècnic Pota Blava, David Vilajoana.
4: Personalitat. Vull dir, ens hem arronsat, no hem sabut afrontar els últims 20 minuts, ens ha cremat la pilota als peus, ho hem perdut tot, hem volgut fer complicat el que havíem fet fàcil, ho hem fet molt complicat, hem perdut 30 pilotes en els últims 20 minuts i clar, i si amb un equip que estava sotmès però li regales 30 pilotes cada cop que robes, surts i ho perds, hem intentat filtrar boles amb unes errades garrafals perquè es tractava d'obrir el joc i nosaltres ho hem intentat per dins i l'hem cagat. Tot era pèrdues, no ens hem quedat boles, no hem donat temps de sortir l'equip i estem enfonsats, hem començat a volcar, hem començat a penjar i aquesta és la conseqüència.
3: Com dèiem, aquesta victòria classifica el Prat per la promoció d'ascens, però sí que el deixa sense opcions de ser tercer i dificulta moltíssim una quarta plaça que era molt important tant per al factor camp en la primera eliminatòria de play-off com pels drets que otorga en cas d'ascensos compensats. El Castelldefels torna a la vida i arribarà amb opcions de tot a la darrera jornada en un partit que també suposava el retorn de Miquel Motoso al que havia estat al seu camp durant gairebé la darrera dècada.
0: I també aspira encara a play-off el Sabadell B després de la victòria sobre l'Atlètic Sant Just. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
5: El Sabadell B ha trencat la mala ratxa de resultats a la Lliga Elite imposant-se 3-1 a l'Atlètic Sant Just a Olímpia en una tarda molt marcada per la intensa pluja que ha caigut i està caient a la ciutat de Sabadell. Tot i aquestes condicions meteorològiques, l'equip de Marc Abastany ha sabut adaptar-se bé i ha trobat el camí del gol després d'un bon inici de partit. Gran assistència de Samu Auló, juvenil, i gran rematada de Cava García, també juvenil, que l'han fet a grossa per estrenar el marcador. Un marcador que no s'ha mogut més en els primers 45 minuts. Si a la segona meitat el Sant Just ha sortit millor, ha reaccionant empatant a 1, però després el Sabadell ve amb els canvis ha millorat les prestacions. Eloy Martínez ha fet el 2-1 en l'estratègia i ha sentenciat el partit un Mario Torres que reapareixia després de 3 mesos de lesió. Per tant, el Sabadell B aconsegueix la salvació matemàtica a la Lliga Elite i estarà en la pugna per la 6ª plaça en l'última jornada per intentar entrar al play-off, tot i que no dependrà d'ell mateix. El Sant Just, en canvi, perd moltes opcions i es queda amb 3 punts més que el descens.
0: I el Valls aconsegueix ja la permanència matemàtica. L'Horta l'haurà de batallar l'última jornada. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
6: 3 punts importants a la Unió Esportiva Valls al Vilar contra l'Horta en un partit que ha tingut suspens fins al final. Els blancs i vermells s'han avançat al minut 25 amb una rematada de cap de Joan Domingo després de la sortida d'un córner. Al 78, Marc Rubió gairebé ha sentenciat l'enfrontament amb un xut després del rebot del porter. Tot i això, els barcelonins han reduït distàncies 2 minuts més tard i han tingut oportunitat d'igualar el marcador en temps afegit. Al final, però, victòria per als vallencs, que certifiquen la permanència i es planten en l'última jornada del camp del Manlleu, amb algunes opcions per colar-se al play-off a Tercera Federació. Escoltem la valoració del tècnic Àlex González.
7: Fins al final no sap ben bé com els equips quedaran a la taula i bé, molt content pel treball dels nanos, perquè crec que ens ho mereixíem. Vam fer una primera volta boníssima, després una mica de baixada, no? Però crec que hem estat a demostrar que tenim nivell per estar aquesta categoria, i molt orgullós del treball, sobretot un dia tan complicat com avui, que hi ha nervis, no? I que costa a vegades, no, fer-ho bé. Però bé, molt content perquè hem aconseguit l'objectiu i, per tant, molt feliç també per Valls.
6: L'enfrontament entre el Manlleu i la Unió Esportiva Valls es disputarà dissabte 16 de maig a partir de les 4 i 5 de la tarda, al mateix horari unificat per la resta de partits de la jornada 30 de la Lliga Elit.
0: I victòria importantíssima del Rubí, que encara aspira a play-off davant d'un Júpiter que queda pràcticament ja mort. Ràdio Rubí, Siscolara.
8: La victòria 0-2 de la Unió Esportiva Rubí al camp del Júpiter facilita el fet que ja no haurà de patir per la permanència al conjunt de Can Rosés en l'última jornada i només haurà de mirar per la plaça de promoció d'ascens a Tercera Ref, a la qual encara matemàticament aspira. El Júpiter, de la seva banda, es queda gairebé ja condemnat al descens, tot i que té una petita possibilitat matemàtica a la qual s'ha d'agafar per mirar d'afrontar la última cita de la temporada al terreny de joc del Castelldefels. Tot plegat després del 0-2 en un partit en el qual els locals han tingut millors ocasions. No és que hagin estat els grans dominadors del partit, però si més no, tenien una miqueta més de verticalitat en el seu joc i d'aquesta manera arribaven amb perillositat a la porteria de Rafa Leva, un parell de bones ocasions a la primera meitat i un parell de bones a la segona. No arribava el gol, a última hora s'han bolcat buscant-lo i al contraatac la Unió Esportiva Rubí, que els ha matat. El primer ha estat Muñi, al minut 43, que ha fet el 0-1 i ja amb temps afegit, Eric Castillo ha tancat el marcador amb el segon i definitiu gol.
0: Per cert, l'Argentona puja a Lliga Elit, acompanya Martorell i Singerlin, que ja havien aconseguit aquests ascensos. I per cert, ràpidament, ha acabat el partit del Reus.
9: Sí, ha acabat amb empat a 0 al marcador davant de l'Ourense.
0: Doncs tot es decidirà el dissabte vinent a les 6 a Terres Gallegues en aquestes semifinals d'anada del play-off d'ascens a Primera Federació. Vinga, ens aturem. Notícies de les 9 i a les 9 i 3 més esport aquí a l'Enjoc.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
12: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
13: I Dani, què estem preguntant avui a les xarxes?
14: Procureu estalviar aigua, d'alguna manera?
13: A veure, Marçal, deies que sí. Tens alguna tècnica amb la que il·lustrar-nos per estalviar aigua a casa?
15: Tinc una ampolla de moscatella dins del vàter.
13: I què fas amb aquesta?
14: Una ampolla de moscatella?
13: Una ampolla de moscatell.
15: Perquè així hi ha menys aigua dins de la cisterna i gasto menys aigua a cada cisterna.
13: Ah!
15: L'ampolla és buida, eh?
13: Val, sí, clar, clar. I jo pensava dir, home, aquest descobriment amb el moscatell...
14: I no pot ser de llet o de whisky?
15: No, perquè volia que fos de vidre i només tenia aquesta a casa.
13: Ah, d'acord. Però pot ser de qualsevol altre producte, no cal que sigui moscatell.
15: No, però és de moscatell d'aquelles molt maques.
13: D'aquelles maques. O sigui que, a més, fa goig a veure.
15: Bueno, sí, però no la veig.
13: Clar, perquè està dins de la cisterna. Clar.
11: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
13: I si no, també dutxar-se en parella, t'estalvies una altra dutxa. Tot i que jo crec que gastes més aigua si et dutxes en parella. Home, jo diria que sí, perquè no va tan ràpid. És a dir, jo em dutxo sol, pim-pam, ja ho tens. Pues en parella, cap aquí, cap allà... Bé, és igual, reflexions. Reflexions.
16: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
17: ¿Está aquí?
18: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
17: tiene una aptitud muy particular con las radios.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. El creuer afectat per un brot d'antivirus arribarà durant aquesta matinada de dissabte a diumenge a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar demà el trasllat dels espanyols que viatgen fins a Madrid, on seran confinats. Els primers de baixar del buc seran precisament aquests 14 passatgers espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans. L'hora d'arribada està prevista entre les 4 i les 6 de la matinada, hora canària. Quan arribin es farà un control per assegurar que continuen asimptomàtics. I precisament en aquest cas, la PCR feta pel Centre Nacional de Microbiologia, la dona ingressada en l'Hospital d'Alacant ha donat negatiu en antivirus. Segons el protocol, se li farà una segona prova diagnòstica quan hagin passat 24 hores i aquesta dona ha referit símptomes. En concret, tos, ja estava asseguda a dues fileres per darrere de la infectada. En aquell avió també hi anava un passatger sud-africà que va passar posteriorment una setmana a Barcelona i ja ha tornat al seu país. També a Barcelona, al Clínic ja ha ingressada una passatgera de l'avió que no té símptomes, però està fent quarantena. I el Departament d'Interior ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues de docents el març passat. Els Mossos van actuar de Barcelona, però també a més d'una quinzena de punts. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies i es van aixecar actes. I en plana internacional, una nova flotilla aquest cop anirà cap a Cuba, salparà el dimarts des de Barcelona cap a l'Havana per denunciar el bloqueig dels Estats Units a Cuba. Òscar Camps de l'embarcació Open Arms i Willy Toledo han presentat la iniciativa Rumbo a Cuba, que sortirà carregada amb equipament fotovoltaic destinat a alimentar la unitat de cures intensives de l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez a la capital cubana. Mentre que Álvarez avui ha assegurat que Saif Abukashek serà entregat per les autoritats israelianes. I en successos ha mort el conductor d'un tot-terreny arran de l'accident amb dos vehicles més implicats a la carretera C-152 a la Vall d'en Bas. Segons el sistema d'emergències mèdiques, en el sinistre també hi ha hagut un ferit greu que ha estat evacuat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, així com dues persones ferides lleus que han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. També dues persones van morir ahir a la nit en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc. Amb aquestes víctimes ja són 39 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I en cultura, Girona ha estrenat una nova edició del Temps de Flors en un dissabte que acull 141 mostres florals en diferents punts de la capital gironina, malgrat el temps que hi ha hagut en previsió de pluges durant tota la tarda, sobretot afectant la part més sud del país. I un últim apunt en esports, ja que l'Espanyol ha perdut davant del Sevilla 2-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a En joc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem tota l'actualitat del bàsquet, de l'hoquei patins, de l'handbol, del waterpolo, de molts esports. Com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marca al control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és En joc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: El Barça torna a jugar a la final de Champions d'hoquei patins 8 anys després.
1: 8 anys després, quan va guanyar també l'últim títol en competició continental. Els blaugranes s'han imposat 3-4 al Benfica d'Edu Castro, Pau Bargalló i Nil Roca i es jugaran el títol demà a les 7 de la tarda contra el Porto, amb qui precisament havien guanyat l'última Champions.
0: D'altra banda, en futbol, l'Espanyol s'apropa al descens.
1: Ha vist com el Sevilla li capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit per deixar els blanquiblaus sense puntuar. L'Espanyol té 2 punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys ja que ha jugat dilluns, en té només un. I demà el Barça intentarà sentenciar el títol. Un empat o una victòria contra el Real Madrid donaria la Lliga als de Hansi Flick.
0: D'altra banda, el Reus no ha pogut aconseguir la victòria en el primer partit del play-off d'ascens.
1: Sí, eren l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a Primera Federació. S'enfrontava a l'Ourense i el partit no ha passat de l'empat a 0. No hi ha hagut gols. Dissabte vinent a Ourense serà el partit de tornada definitiu.
0: I d'altra banda, en joc, o en aquest cas han jugat Barça i Bàsquet Girona a l'ACB, un ha guanyat, l'altre ha perdut.
1: Sí, el Barça s'ha emportat la victòria 91-76 davant el San Pablo Burgos. El Bàsquet Girona ha perdut a la pista del Múrcia 86-75 i encara en bàsquet el GEC no ha pogut capgirar l'eliminatòria d'ascens de Lliga Femenina Challenge contra el Maristes Corunya i haurà de seguir lluitant en una nova eliminatòria per mirar d'assolir l'ascens. Claret o Lleó serà el proper rival.
0: Avui 5, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora del vespre, en aquest dissabte 9 de maig de 2026. I comencem parlant de bàsquet, el play-off d'ascens de segona FEB. Primera eliminatòria, partit únic, Vic-Castelldefels. Ràdio Vic, Pep Portet, bona nit.
2: Bona nit, Ignasi, des d'aquest pavelló del Castell d'Emplanes, que està ple a baixar, ambient espectacular, el que s'està vivint al pavelló del Club Bàsquet Vic, Universitat de Vic. Partit al descans, 52-36, més 16, màxima diferència del partit favorable al conjunt biguetà, un Club Bàsquet Vic, Universitat de Vic, que ha començat ja dominant el primer quart, doblant el Castelldefels, 26-13, un primer quart amb un Eddie Sims espectacular, autor de 11 punts, i de fet, amb 17 punts al descans, és el màxim encistellador del partit. El conjunt del Castelldefels, que en el segon quart ha sortit millor, ha reduït la diferència, s'ha arribat a posar a 7, però a la recta final d'aquesta segona meitat, els biguetans que han tornat a prémer l'accelerador per aconseguir aquesta important diferència per part del conjunt de Castelldefels. Eric Manyes, amb 15 punts, també està fent molt mal a la pintura. De fet, porta 7 de 9 amb tirs lliures el jugador del Tiburon Castelldefels. Primera meitat intensa, 52 punts, bona anotació del conjunt biguetà, amb uns minuts de molt bona defensa, que són molt bona defensa.
0: Aquí estan les coses a Vic i en handbol, fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata Masculina, segona jornada, ben pendents aquest vespre de dos equips catalans.
1: Sí, tenim la Granollers Atlètic jugant en aquests moments a Elda, a Alacant, davant l'Antequera, en la segona jornada del grup 2. De moment està guanyant 16-19. L'altre català, la Roca, el tenim jugant a Gran Canària, aquesta eliminatòria. S'enfronta al Sant Joan d'Alacant a partir d'un quart de 10 del vespre.

0: Vinga, 9 i 8 minuts, som els Dalt en Joc, comencem la segona hora del programa i com sempre parlem de bàsquet, de la Lliga ACB, 30a jornada, on aquesta tarda vespre ja han jugat dos equips de casa nostra.
1: Sí, el Barça i el bàsquet de Girona, cara i creu, el Barça que va guanyant, s'han portat la victòria 91-76 davant del San Pablo Burgos i el Girona ha perdut a la pista del Múrcia per 86-75.
0: Doncs tercera victòria seguida del Barça a la Lliga per consolidar la quarta plaça a la classificació. I, de fet, doncs, atrapant amb 21 victòries el València, que és tercer. Per tant, sembla que està agafant velocitat de creuer a la Lliga el conjunt de Xavi Pascual, que després del partit deia això.
2: El partit, crec que ha estat un partit on la primera part hem estat força bé, tant a darrere com a davant, amb bastant de bon ritme, bastant d'equilibri amb el passe, traient bones avantatges, sempre per sobre el marcador dominant bastant bé, i una segona part on hem començat una mica pitjor i bueno, hem anat jugant un pèl massa amb el marcador, que per un cantó a vegades una mica lògic, però bueno, crec que la segona part podíem haver fet una miqueta més en el nostre joc, especialment ofensiu, però bueno, al final hem tret aquesta important victòria i seguim sumant.
0: Doncs continua sumant el Barça, consolidat en aquesta quarta plaça i atrapant de moment el València a la tercera. I, com dèiem, derrota del Girona. No passa per un bon moment el conjunt gironí. 4 derrotes als últims 5 partits, però amb molt de marge, perquè es desem 13 triomfs. Té 5 més que el descens. De fet, la setmana passada ja aconseguia la salvació matemàtica. Moncho Fernández, tècnic gironí, analitzava així aquesta derrota a Múrcia.
3: Tengo que aplaudir al equipo, que un esfuerzo, pelea. Bueno, yo creo que los 27 rebotes de ataque son una buena muestra del deseo del equipo, ¿no? De pelear, de luchar, de hacer las cosas bien. Quizás nuestro pecado está en el ataque, ¿no? Tanto en el acierto como en las pérdidas. Es cierto que algunas provocadas o varias provocadas por la defensa local, pues yo creo que algunas han sido un poco regalos que nos han pasado factura, ¿no? Pero tengo que ser coherente con lo que le pido a los jugadores, porque siempre les pido esfuerzo y lucha y pelea y que no se dejen ir. Y yo creo que en este aspecto hemos estado muy bien. Nos ha faltado pues, más acierto, más talento, un poquito más de pausa en algún momento, pero feliz por esto, porque nos hayan dejado ir y lógicamente triste por el resultado.
0: Doncs Tris Moncho Fernández, el tècnic del Girona, per aquesta nova derrota, en aquest cas, a la pista de l'UCAM Múrcia. Demà diumenge, dos equips catalans que jugaran els seus partits. Recordem que la penya doncs, va ajornar el seu partit a la pista del Tenerife per el dia 20 de maig per la disputa, en aquest cas, de la Champions a Badalona aquest cap de setmana.
1: Sí, els que jugaran demà al migdia són el Jaio Post Lleida i el Baxi Manresa. A les 12 jugarà el Jaio Post Lleida davant del Bilbao i a dos quarts d'una al migdia Andorra amb Baxi Manresa.
0: Doncs després de 10 derrotes als 12 últims partits, el Jaio Post Lleida, que necessita sí o sí guanyar aquest partit, doncs perquè té 10 triomfs, són dues victòries més que l'Andorra, que és l'equip que ara mateix està marcant la zona de descens i, per tant, importantíssim que el conjunt lleidatà aconseguís aquest triomf. Però, clar, al davant té un Bilbao que està lluitant per entrar als play-off pel títol. Per tant, no serà gens fàcil aquest partit per al conjunt que entrena Gerard Encuentra.
4: Sí, no, ells estan jugant un bàsquet extraordinari, estan jugant molt bé. Aquest any jo crec que han fet una química dins la pista, segurament fora la pista també, però la desconec, però dins la pista molt gran, no? S'entenen molt jugant, juguen molt ràpid, són atrevits, tenen confiança, no? I estan jugant molt i molt bé. És un partit molt difícil, però bueno, com dic sempre, la clau serà en que s'ha de notar que nosaltres tenim més desig que ells per a guanyar i per a lluitar qualsevol pilota que estigui dividida, per a lluitar qualsevol rebot i per a defensar amb molta intensitat.
0: Doncs a les 12 del migdia aquest de Lleida-Bilbao i mitja hora més tard a la pista del Morabanc Andorra, el Manresa, doncs que visita el Principat després de 3 victòries en els 4 últims partits, l'última davant del València, aquell partit espectacular 104-102 la setmana passada, doncs que va provocar molta alegria evidentment al Nou Congost. Una Manresa que vol continuar aquesta bona línia i de retruc li podria fer un favor a Lleida perquè, com dèiem, l'Andorra és l'equip que marca ara mateix la zona de descens. Diego Campo, tècnic del Manresa.
3: Sí.
5: es todo un reto el partido, porque bueno, sabemos del peligro que tiene Andorra en su casa. También todos sabemos de la calidad de sus jugadores. Tienen muchos puntos en el exterior, muchísimos puntos de maneras diferentes, jugando uno contra uno, con tiradores como Kuric. Y interiormente, pues Artem Pustovoy, bueno, es definitivo recibiendo ahí dentro, ¿no? Con lo cual, ofensivamente, son un peligro. Y más en una situación compleja, ¿no? Que tienen ahora y jugando en casa, pues va a ser un, es todo un reto para nosotros ir allí a competir. El cambio de respecto de Joan a Zan, bueno, pues no es lo normal, ¿no? Cuando cambia un entrenador, pues hay una energía nueva en los jugadores, pero yo destacaría sobre todo la calidad que tienen individual en el exterior y lo importante que es Pustovoy en una liga como es la CB. Sí,

0: per just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Vinga, 9 i 14 minuts. Continuem parlant de bàsquet, però ja de moltes competicions que estan jugant play-off pel títol o per l'ascens. A Lliga Femenina Endesa, demà es juga el partit de tornada de les semifinals per l'Uni Girona.
4: Sí, un Uni Girona que ja va jugar entre setmana el partit d'anada a la pista del València en bàsquet. Va perdre d'un únic punt de diferència, 67 a 66. Per tant, tot es decidirà demà a Fontejau en aquest Esparc Girona-València a partir de les 7 de la tarda.
3: Doncs haurà de superar aquest punt de diferència l'Uni Girona davant d'una València que és un dels millors equips ara mateix d'aquesta Lliga Femenina Endesa. Roberto Íñiguez, tècnic gironí.
5: La prioridad es recuperar. Entonces, toda la acumulación que llevan, lo que fundamental es que tengan la máxima energía posible y es más trabajo mental, ¿no? Todos ajustamos cosas de un partido a otro y es normal. Ellos tienen una plantilla de 12, pueden rotar, tienen que apretar y es un planteamiento lógico y normal que nosotros tenemos que estar preparadas para responder y para que no nos afecte. Todo lo contrario, tenemos que intentar que ciertas cosas que hicieron sean oportunidades de anotar. Es un poco yo lo que siempre les digo, ¿no? Cuando el otro equipo tiene superioridad física, superioridad de energía, saber jugar contra eso. Evidentemente, en energía van a ser superiores, pero nosotros tenemos que leer un poquito mejor el partido y adaptarnos a las circunstancias.
3: Doncs partides demà a les 9, no, a les 7 del vespre a Girona. Uni Girona-València per una plaça a la final de la Lliga Femenina Endesa. Una Lliga Femenina Endesa a la que està intentant pujar el Lima Horta, que demà també té un partit transcendental.
4: Jugarà a partir de 2:15 de la tarda la tornada d'aquesta eliminatòria. Recordem, va guanyar l'Unicaja Mijas per 5 punts de diferència, 64 a 59, però demà és un partit complicat perquè juga a la pista malaguenya, per tant no ho tindrà fàcil el Lima Horta, tot i aquest avantatge de 5 punts en el partit d'anada.
3: Doncs haurà de defensar aquests 5 punts de renda el conjunt barceloní a Màlaga per intentar aconseguir l'accés a les semifinals d'aquest play-off d'ascens a Lliga Femenina Endesa. Una de les jugadores del Lima Horta, Elena Escudé, diu això.
6: Bueno, los objetivos yo creo que es seguir trabajando todo lo que llevamos esta semana. Al final hemos dejado el fin de pasado a Unicaja en 27 puntos en el descanso y creo que eso ha sido la clave para ganar el partido. Si este domingo hacemos lo mismo, nos llevaremos la victoria seguro. Yo creo que ha sido la piña que hemos hecho todas las del equipo. Al final tenemos un grupo que nos llevamos muy bien todas y eso ha sido yo creo que la clave para tener y encadenar tantas victorias consecutivas. Bueno, pues muy alegre. Al final esto ha sido una recompensa de toda la temporada y bueno, estamos muy contentas y orgullosas y yo creo que hagamos lo que hagamos el domingo, ya sea que salga cara o cruz, estamos muy contentas y orgullosas de haberlo dado todo.
3: Doncs demà a 6:45 a Màlaga, Unicaja Mijas, Lima Horta, amb 5 punts de marge per a l'equip barceloní. Més play-off d'ascens, en aquest cas una categoria per sota, de Lliga Femenina Challenge, en aquest cas per intentar pujar a Lliga Femenina Challenge, la segona màxima categoria femenina del bàsquet estatal. Demà tornada de la final, de fet s'ha jugat avui, la tornada de la final de campions, el GEC no aconsegueix de moment l'ascens.
4: No, perquè va perdre ja en el partit d'anada davant del Marí Coruña per 58 a 71 i avui ha tornat a perdre a la pista gallega per 73 a 52. Això fa que el Jack doncs, no pugui pujar directament i ara queda repescat en una segona eliminatòria i s'enfrontarà doncs, al vencedor de l'eliminatòria entre el Claret o el Lleó. Per tant, Claret o Lleó serà el proper rival del Jack per intentar seguir aspirant doncs, a aquest ascens a la Lliga Femenina Challenge.
3: A veure si per la via llarga el conjunt gironí aconsegueix aquest anhelat d'ascens a la segona màxima categoria femenina del bàsquet estatal. I més play-off d'ascens pel que fa al bàsquet. En aquest cas, play-off d'ascens a segona FEB masculina. Avui s'ha jugat la final pel campionat de conferència, partit de tornada i el Prat ha remuntat l'eliminatòria.
4: Sí, perquè havia guanyat el Mollerussa 79 a 63 de 6 punts en el partit d'anada, però avui el Prat ha capgirat les coses. S'ha acabat emportant la victòria per 86 a 60. 62. Per tant, el Prat 2, que capgira aquesta eliminatòria i avança ronda i va parar ara a la fase estatal per intentar doncs l'ascens de categoria. I perquè fa el Mollerussa, doncs, queda repescat en la següent eliminatòria per seguir aspirant doncs en aquest ascens.
3: També de Mollerussa, en aquest cas, haurà de buscar-ho per la via llarga. Però el Prat, de moment, ja s'ha assegurat una presència en aquestes fases estatals de play-off d'ascens a segona FEB. El Prat Ràdio, Nil Piera.
1: El CE Prat s'ha classificat per disputar la fase final d'ascens a segona FEB després de guanyar amb contundència el Pujol Mollerussa per 86-62. La derrota per 6 punts a terres mollerussenques obligava els potablaves a reaccionar en un Joan Busquets que s'ha convertit en una autèntica caldera. El partit ha tingut un inici fulgurant, amb tots dos conjunts molt encertats de cara a Cistella i amb un seguit d'alternances a l'electrònic. No ha estat fins a finals del segon període quan el Prat, capitanejat per un colossal José Nogués, ha premut l'accelerador i ha començat a obrir forat al marcador. Els de Maria del Campo han marxat 6-1 dels camps, tot i que no ha estat fins a la presa quan ha esclatat el vertader endavant l'ofensiu dels potablaves. Amb un parcial de 25-16 al tercer quart, els pretencs han establert una diferència insalvable a l'electrònic davant un Mollerussa impotent i sense capacitat de reacció que en cap moment ha inquietat els interessos del Prat. El míster potablava Mario del Campo es mostrava orgullós amb l'actuació dels seus i destacava com a punt fort la gestió emocional de l'equip durant el partit.
7: Bueno, molts nervis, molta preparació i crec que hem sabut estar en els moments difícils, quan les coses doncs s'han posat ajustades i el control de les emocions ha sigut molt bo i la veritat és que hem fet molt bé les coses a nivell defensiu i a nivell ofensiu també.
1: Així doncs, el Prat serà un dels 16 equips que disputin la fase final d'ascens a segona FEB d'aquí a 3 setmanes, mentre que el Pujol Mollerussa tindrà una nova oportunitat per classificar-se la primera setmana a casa contra el Club Bàsquet Navàs.
3: Doncs així estan les coses en el play-off d'ascens a segona FEB, un play-off d'ascens a segona FEB on avui també hem viscut, o estem vivint, de fet, partits de la primera eliminatòria a partit únic, com el que s'està vivint a Vic, entre el Vic i el Castelldefels. Com el tenim ara mateix, Ràdio Vic, Pep Portet?
8: Doncs tot just portem 28 segons d'aquest tercer període, parcial de 2-0, una cistella del conjunt biguetà replicada ara pel Castelldefels, 54-38, continua el més 16 favorable al conjunt biguetà.
3: Doncs així estan les coses a Vic i a tot això aquesta tarda ja s'han jugat dos partits més d'aquestes eliminatòries a partit únic doncs en aquesta fase catalana, podem dir, del play-off d'ascens.
4: Sí, expliquem una miqueta, són els quarts de final, d'aquí sortiran tres equips que jugaran a les semifinals i a més doncs el Mollerussa, que dèiem que abans havia perdut doncs la fase de campions davant del Prat, doncs queda repescat en aquesta eliminatòria. S'han enfrontat Tarragona, CB Tarragona i Mollet, ha acabat emportant se la victòria al Mollet, per tant passa el Mollet ja a les semifinals. Ha guanyat 90-109. L'altre duel entre Hospitalet i Navàs l'han portat al Navàs, 83-91, per tant passa al Navàs i tenim en joc doncs aquest duel entre el Vic i el Castelldefels. Veurem què acaba passant i les coses queden de la següent manera. A semifinals s'enfrontaran el Mollerussa, que venia repescat davant del Navàs, i a l'altra eliminatòria de semifinals el Mollet, doncs, que espera rival, que sortirà d'aquesta eliminatòria entre el Vic i el Castelldefels. Avancen aquests equips, els que han perdut sí que ja queden descartats doncs per seguir lluitant per pujar de categoria.

0: Vinga, 9 i 22 minuts. És moment també de parlar de futbol sala. En aquest cas, a la primera femenina, 27a jornada. Avui al Penya Esplugues podem dir que tenia un matchball i l'ha superat. Continua amb vida en aquesta lluita per la permanència.
1: Sí, de moment podem dir que segueix viu, com dius, perquè ha guanyat el Móstoles per 3-4, però té la situació molt complicada, perquè són 5 els punts que els separen de la zona de permanència i en queden 9 en joc, perquè queden 3 jornades encara per disputar de la fase regular.
0: Doncs matemàticament hi havia una combinació que avui podia fer que el Penya Esplugues ja baixés de manera garantida, podem dir. Afortunadament això no ha passat perquè el Ceuta, que és l'equip que marca la permanència, ha perdut. El Penya Esplugues ha guanyat a domicili, per tant, doncs, com ens diu l'Anna, a 5 punts quan en queden 9. I importantíssima aquesta victòria a la pista del Móstoles amb doblet de Coral Amate, amb un altre gol de Clara Rivera i un altre d'Estela per aconseguir 3 punts que donen vida al conjunt del Penya Esplugues. A tot això, demà serà el torn pel Mamut Les Corts, que està en una situació una mica més còmoda.
1: Sí, una miqueta més amunt a la classificació. El Mamut Les Corts juga a partir de les 11 del matí a la pista del Melilla.
0: Un Mamut Les Corts, que ara mateix està 8 punts per sobre de Penya Esplugues, per tant, si demà guanyés la permanència, ja seria absolutament matemàtica. De fet, estan virtualment, perquè a més tenen 3 equips per sota, Torcal, Guadalcacín i Ceuta, entre la seva posició, la desena posició i les places de descens, però si demà aconseguís la victòria a Les Corts, doncs ja seria absolutament matemàtic, però és veritat que juguen a la pista del líder i, per tant, serà un partit força, força complicat. I a tot això, a la primera masculina, penúltima jornada, jornada número 29, i ahir el Barça va aconseguir una victòria importantíssima.
1: Sí, importantíssima, perquè s'enfrontava al Pozo Múrcia i passa a ser primer el Barça després de guanyar-lo 4-3. Fins ara era el líder al Pozo. Per tant, doncs el Barça que passa a ser primer a la classificació. L'Indústria Santa Coloma ja havia jugat el seu partit corresponent a aquesta jornada entre setmana. Havia caigut per 5-0 davant del Palma. Un Indústries que té encara opcions d'acabar disputant el play-off. A l'última jornada s'enfrontarà al Jaén. El Barça en l'última jornada visitarà l'Oparrulo. Per tant, aquesta última jornada l'Indústria és encara amb alguna opció, tot i que complicat, doncs, d'acabar entrant entre els 8 primers i, per tant, jugar al play-off pel títol.
0: A veure si ho aconsegueix el conjunt de Santa Coloma en aquesta última temporada amb Xavi Closas a la banqueta. El que ja té assegurat la primera plaça de la Lliga regular és el Barça, amb aquesta importantíssima victòria sobre el Pozo Múrcia en la lluita per la primera posició, després d'una victòria que valorava així el seu tècnic Javi Rodríguez.
2: Creo que ya ha hecho un partido muy serio, un partido que demuestra mucho el nivel que ha mostrado Pozo y Barça durante toda la liga regular, ¿no? Hacía años, y no te digo uno ni dos, más años que el Pozo no perdía aquí. El Pozo venía hoy sin haber perdido un partido fuera de casa. Y bueno, creo que sinceramente, el partido podía haber ido para cualquier lado de los dos, ¿eh? Porque no ha sido un partido de los que, digamos, brillante, ¿no? Pero creo que sí, para recordar, bueno, pues como una de estas noches mágicas del Palau, donde la gente se ha vaciado, donde nos han llevado en volandas, donde cuando más lo necesitábamos estaban ahí.
0: Doncs importantíssima aquesta victòria per assegurar, com dèiem, la primera plaça de la Lliga regular, i això vol dir que el Barça, doncs, als play-off pel títol tindrà factor pista a favor en totes les eliminatòries que vagi superant. Per tant, molt, molt important aquesta victòria. Vinga, ens aturem 3 minutets i afrontem la darrera mitja hora de l'enjoc. Hem de repassar actualitat de l'hoquei patins, de l'handbol, del waterpolo, del tenis taula, de l'hoquei herba, aquí a l'enjoc.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: Tenim la Loa movent, remenant a totes aquestes paperetes, d'aquesta capsa planíssima.
5: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de Recupera l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sanz. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros amb vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
7: Get down tonight, come on, yeah, I get down tonight,

0: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de 10 de la nit, darrera mitja hora de l'enjoc. Començàvem el programa parlant d'hoquei sobre patins, d'hoquei patins, en aquest cas de la classificació del Barça per la gran final de la Champions demà contra el Porto. 8 anys després, els blaugranes tornaran a lluitar pel màxim títol continental i ens arriben declaracions del seu tècnic, Ricard Ares.
2: Crec que merescudament estem a la final perquè els hem sabut guanyar. Bueno, una final equilibrada, molt dura. Ja hem jugat contra ells els partits han set equilibrats, els hem guanyat a casa seva, ens han guanyat al Palau i és una final de Champions, i com s'ha vist avui a les semifinals, i jo els coneixo molt bé, tenen jugadors capaços d'en qualsevol minut del partit definir un partit, però bé, també tenen els seus errors, les seves virtuts, i el que sí està clar és que nosaltres tenim molta, molta ambició i il·lusió en esta Champions, i si fins ara hem donat tot per guanyar-la, demà encara més.
1: Doncs a veure què aconsegueix fer el Barça demà davant del Porto. Recordem, el rival a l'última final, el 2018, que va guanyar el Barça, també va ser el Porto. I més hoquei patins, perquè demà viurem la penúltima jornada a l'hoquei Lliga Plata, també amb moltes coses en joc. El grup nord, aquests seran els partits.
3: Sí, jornada unificada, el grup nord, a un quart menys 5 de 5 de la tarda, a l'horari de l'enjoc, perquè viurem en directe el duel entre el Viqui i el Lloret. S'enfrontaran dos dels aspirants a aconseguir les dues primeres posicions. Recordem, ara el Lloret líder amb 41 punts, el Manlleu segon amb 40 i el Vic amb 36 en tercera posició. Puja directe el primer, el segon promociona amb el segon de l'altre grup. Doncs aquest duel, aquest partidat Vic-Lloret en directe per l'enjoc de la xarxa, de les televisions locals. La resta de la jornada, Reus-Bejo-Laceta, Tordera-Sant Cugat, el Picat Gec, duel per la part baixa de la classificació, el Picat encara amb opcions de salvació, Mataró, Companyia de Maria i Manlleu, Dominicos.
1: Doncs moltes emocions, eh? I en aquest Vic Lloret que viurem a la xarxa, el Lloret podria arribar a ser campió si guanya i el Manlleu no guanya el Dominicos. El més normal és que el conjunt usonenc guanyi el seu partit. I si el Lloret es deixa punts davant del Vic, que és tercer, que podria passar, doncs el Manlleu podria recuperar la primera plaça, la plaça d'ascens, quan quedarà encara una jornada més. I al grup sud, també penúltima jornada, avui ja hem viscut un partit.
3: Sí, el duel entre l'Olot i el Girona, que ha acabat amb el repartiment de punts després del 4-4 al marcador.
1: Doncs com ha anat aquest partit? Olot Televisió, Roger Isern.
4: Final del duel gironí a la Josep Joan, el partit avançat d'aquesta jornada unificada que es disputa aquest diumenge. Hoquei Olot 4, Girona 4. El resultat demostra que hi ha hagut alternatives als dos costats. El Girona s'ha posat amb un 1-3. L'Hoquei Olot ha sigut capaç d'aixecar amb un 4-3 a la mitja segona meitat, però un gol de Moya Aguirre ho ha acabat sentenciant amb el 4-4. Definitiu, un punt que evidentment pels dos equips no era necessari, perquè el seu objectiu de la permanència el tenen tancat des de fa unes jornades, i al final un punt tant pels de Miquel Ràfols com pels de Xavi García, que els deixa amb un sabor positiu de cara a l'última jornada que es disputarà dissabte vinent. Un punt per hoquei Olot i també per Girona.
1: I demà també a les 4:10, a banda d'aquest partit que s'ha jugat avui perquè no tenia transcendència classificatòria, doncs resta de partits en jornada unificada.
3: Sí, també aquí molt apretada la situació, l'Igualada ve líder indiscutible, però hi ha uns quants equips encara amb opcions d'aconseguir doncs la segona posició per fer la promoció d'ascens. Aquest partit, Barça-Atlètic Congrés, Vendrell-Alcoi, Vilafranca-Palafrugell, Igualada-Alcorcón i Alcobendas-Espanyol.

0: Vinga, i parlem d'handbol, que hi ha moltes coses doncs, a comentar. D'una banda, una llàstima, el Granollers estava jugant la Copa de la Reina, però ahir va caure a quarts de final.
1: Va acabar perdent, per tant, fora ja d'opcions del títol, una Copa de la Reina que es juga a Sant Sebastián, i doncs, que el Granollers va perdre davant del Roucas ahir per 29 a 26 i queda eliminat doncs, als quarts de final.
0: I a tot això, a la Lliga Sobal, jornada número 28, amb el títol ja definit des de fa setmanes, però aquests han estat els marcadors per als dos equips catalans.
1: Sí, el Frecchio Balomano Granollers va jugar ahir divendres a aconseguir la victòria d'un únic gol de diferència davant del Conca, 31 a 30, i avui ha jugat el Barça i ha guanyat per golejada, per 14 gols de diferència a la pista del Guadalajara, 24 a 38.
0: Doncs, com sempre, s'ha passejat el Barça, pensant ja en la final a 4 de la Champions, un cop aconseguida la classificació eliminant el Nantes aquesta setmana. Carlos Ortega valorava així el triomf a Guadalajara.
2: Yo creo que ha sido un partido en que el primer tiempo nos ha costado entrar. Nosotros venimos de un partido muy importante para nosotros y he hecho muchas rotaciones, pero no quita eso de que Guadalajara quiere hacer las cosas bien y nos ha puesto difícil, sobre todo nos hemos estrellado mucho con la portería, ¿no? Creo que el protagonista hoy ha sido la portería de Guada. El segundo tiempo hemos estado mucho mejor, hemos podido en el marcador y la victoria final ha sido plácida después de lo que se había visto en el primer tiempo.
0: Doncs així valorava Carlos Ortega el triomf del Barça a la pista del Guadalajara. Importantíssima també la victòria del Granollers davant del Cuenca, que manté els vallesans a la tercera plaça en aquesta lluita aferrissada. Està a dos punts de Logroño i Rioja, però està empatat a punts amb Torrelavega, un punt més que el Irún, i per tant lluitant per intentar acabar el més amunt possible el conjunt vallesà, que entrena Antonio Roma.
3: Els jugadors han començat molt bé, hem defensat al principi els 15 minuts molt bé, a més trobant situacions més o menys clares de llançament. Després, després dels canvis de la primera part, sembla que no hem trobat la manera de, sobretot de trobar accions d'atac clares. Ens defensàvem molt bé, en defensa tampoc hem estat, doncs, penso que potser tan contundents com al principi. I a la represa, la veritat és que no ens hem sentit còmodes. No ha sigut un partit en el que a nivell de sensacions també hem anat com molt amunt i avall, però per una cosa estic content, que és que un equip que ens estava posant les coses molt difícils, un partit que s'estava posant molt complicat, que anàvem per sota del marcador, hem sigut capaços, sense jugar brillantment, donar-hi la volta i acabar guanyant, no? I això feia dies que no ho fèiem i ho necessitàvem.
0: Doncs ho necessitava la Granollers, aquest triomf. Vinga, va, baixem una categoria. Plata masculina, ha acabat la Lliga per al Barça Atlètic.
1: Sí, continuava amb bona dinàmica. Tenc així la temporada amb una nova victòria. S'ha imposat a la pista de l'Oviedo per 32 a 37.
0: Quarta victòria seguida. De moment puja dues places fins a la setena amb 33 punts en espera que el Coruña acabi el seu partit d'aquesta jornada. I qui està intentant pujar a plata masculina són dos equips catalans, tant Granollers Atlètic com La Roca, que estan jugant els partits de la jornada número 2 d'aquestes respectives fases d'ascens.
1: Sí, repassem la jornada 1 com va anar. El Granollers Atlètic va guanyar 26 a 25 davant del Torrelavega. El Granollers Atlètic juga al grup 2. Aquesta eliminatòria es disputa a Elda. I el grup 3, que aquesta eliminatòria es disputa a Gran Canària, i a La Roca va perdre el primer partit 37 a 30. Ara mateix estan jugant els seus duels. El Granollers Atlètic davant de l'Antequera està empatat ara mateix el partit, 27 a 27 al marcador, i pel que fa al duel entre La Roca i el Sant Joan a Alacantí, doncs està guanyant La Roca, de moment 10 a 13, un partit que ha començat no fa pas molt, a un quart de 10 del vespre.
0: Doncs tant Granollers Atlètic com La Roca, al marge del que facin avui, demà tancaran aquesta fase d'ascens amb la tercera jornada i amb aquests partits.
1: Sí, a partir de les 12 del migdia jugarà el duel entre l'Elda i el Granollers Atlètic, aquí aquest grup 2, i el grup 3 a Gran Canària, a un quart de dues, s'enfrontarà La Roca al Ingenio.
0: I a les 9:39 ens posem a parlar de waterpolo, divisió d'honor masculina, Han començat ja els play-offs pels diferents objectius. El play-off pel títol, primer partit de semifinals, el millor de 3. S'han jugat avui totes dues eliminatòries.
1: Sí, la que enfronta el Barceloneta amb el Terrassa s'ha imposat clarament el Barceloneta per 11 gols de diferència al Terrassa, 19-8. I el duel d'entre el Sabadell i el Barcelona, molt més igualat. De fet, ha arribat al final amb empat aquest partit i s'ha hagut d'acabar decidint a la tanda de penals, on s'han portat la victòria al Barcelona per un únic gol de diferència, 19-20.
0: Doncs un partit que, a més, sembla que ha estat força polèmic. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
4: Forta indignació a Canllong per l'arbitratge rebut en el primer partit de la semifinal del play-off de la Divisió d'Honor. El Club Natació Sabadell s'ha queixat per les 24 expulsions que ha patit en contra, 11 més que les del Barcelona. 4 jugadors locals no han acabat el partit. Martín Famera, Pep Bonet, Fede Panerai i Thiago Carrió. Un fet que ha provocat que al final del partit comparegués el president Claudi Martí.
5: Tothom s'equivoca, però el que no pot ser és l'espectacle que hem viscut avui. És a dir, jo porto molts anys en el món del waterpolo, des de l'aigua i a la presència, i és que moltes poques vegades l'he vist un espectacle com avui. És a dir, hi ha un desequilibri en quant a criteri, en quant a números, en quant a tot, que al final jo no vull ser mal pensat, no penso posar cap qualificatiu. És que la gent del waterpolo ho veu, és que no té explicació. No té explicació ni a dintre ni fora de l'aigua.
4: El Sabadell ha estat clínic en les primeres 4 superioritats i ha obert una escletxa de 4 gols que de mica en mica s'ha anat tancant malgrat els esforços del porter Dolorrio. L'únic empat del CNB ha estat el definitiu 16-16, faltant 12 segons, molt protestat també per una situació de possibles 2 metres. A la tanda, l'heroi ha estat l'altre porter, Òscar Matarradona, que ha aturat 2 llançaments locals. El segon assalt serà dissabte que ve a la Nova Escullera i en cas de ser necessari el tercer, la semifinal tornaria el dia 19 a Canlló.
0: I l'altra semifinal sembla prou encarrilada pel Barceloneta, que ha superat clarament el Terrassa. Això deien els tècnics, el del conjunt mariner, Fran Fernández, i el de l'equip agarenc, Sergi Mora.
6: Pero estoy contento con la actitud de los chicos. Tenemos que probar cosas nuevas y ponerles desafíos. Yo creo que en términos generales estoy más que satisfecho.
7: A mí me ha agradado estar una mica més a prop en el marcador, més temps, però al final sí que és veritat que ells apreten. El que tu tens 2 errors, se te'n van de 4-5 i llavors és molt difícil.
0: Doncs així estan les coses al play-off pel títol d'aquesta divisió d'honor masculina de waterpolo. Però al play-off per les places europees també hem viscut els primers partits de semifinals.
1: Sí, aquí anada i tornada, i en aquest cas són els partits d'anada, com deies. Hem vist el duel entre l'Echeide i el Sant Andreu. Ha perdut el Sant Andreu d'un únic gol de diferència, 14-13. I el duel entre catalans, entre el Rubí i el Mataró, doncs la victòria se l'han portat al Mataró per 5-9.
0: Doncs com ha anat aquest partit? Ràdio Rubí, Albert Soler.
8: El partit ha començat amb el Mataró imposant la lògica i arribant al descans amb un 5-9. Però el Club Natació Rubí ha aconseguit posar la por al cos als mataronins gràcies a un tercer quart molt bo i un 10-10 parcial. Però els maresmencs han imposat la seva superioritat en un quart-quart amb un parcial d'1-8 definitiu. Així ho ha explicat el segon entrenador rubinenc, Miquel Moyano, a Ràdio Rubí.
9: Hem tingut el 10-10. En aquest moment estàvem dintre del partit. Estàvem fent molt bona feina, però bueno, l'últim quart ha sigut un parcial per ells ampli. La Mataró t'exigeix molt a la contra i al final hem patit aquest esforç de més i res. Ara afrontem el partit de la setmana vinent amb ganes de guanyar, però sabem que una renta ja a casa de Mataró és molt difícil igualar-la. I, bueno, superorgullosos de la temporada que hem fet.
8: El duel, però, no ha estat exempt de polèmica arbitral. Per un costat, el jugador visitant Marc Rodríguez ha sigut expulsat en vermella directa per una acció antiesportiva a la primera meitat del partit. I en l'últim quart, on el Mataró s'ha imposat clarament, el Rubí ha acabat amb 4 jugadors expulsats amb 3 exclusions cada un. El cos tècnic del Rubí ja dona l'eliminatòria per perduda amb els 9 gols de diferència, però ha assegurat que aniran a Mataró a guanyar el partit, que seria la cirereta a una temporada excel·lent gràcies a la permanència.

0: porta 20 a 5. El duel entre l'Echeida i el Mediterrani ha acabat a 5 a 13 i el duel entre el Sant Feliu i el Sabadell s'han portat per golejada al Sabadell 9 a 21.
1: I demà hi haurà un parell de partits pendents, un de la jornada 20, a l'Irunya Catalunya a les 12 i a la 1 al Sant Andreu Terrassa. I avui, com ens deia l'Anna, clara victòria del Mataró sobre l'Horta. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
2: El partit aquest dissabte, malgrat la teòrica feblesa del rival de torn, la Unió Esportiva Horta no era pas un tràmit per a l'assolim Centre Natació Mataró. El fet de tenir el Club Natació Sabadell un punt per sota la taula i, per tant, amb el segon lloc encara per decidir, feia que les de Dani Ballar haguessin de guanyar el partit sí o sí. Malgrat tot això, estava clar que el Mataró era el clar favorit per endur-se els 3 punts. Favoritisme que ha quedat momentàniament en suspens quan l'Horta ha estrenat el marcador gràcies a un gol d'Iria Maia quan no havien transcorregut ni 2 minuts de joc. El fet que 5 jugadores de la Solim, Rumer, Hauschild, Kearns, Claveria i Caral Bertran, hagin jugat 6 partits seguits de la Copa del Món fa escassos dies, ha fet pensar més d'un que la sorpresa podia saltar. Ben aviat, aquesta possibilitat ha quedat del tot descartada. La piconadora mataronina ha començat a rutllar de valent. El primer quart se saldava amb un 3-1 amb gols de Giral, Avenyo i Rumer. A partir d'aquí, el Mataró ha posat la directa en el segon període i s'ha enfilat fins al 8-1. El descans s'hi arribava amb un contundent 12-3 per a les jugadores de Dani Ballar. Partit ben encarrilat ja per a les locals. L'únic que calia saber era si l'assolim aixecaria el peu de l'accelerador i conservaria energies per als 2 partits de la setmana que ve, contra el Sant Feliu i contra el Sis Roma en competició europea. I en certa manera així ha estat. Parcial de 3-0 en el tercer quart que permetia a les mataronines, això sí, augmentar el seu avantatge fins al 15-3 al final del tercer quart. En l'últim període, les de Dani Ballar han recuperat la tònica de la primera meitat. Molt superior a un rival que també es portaria en aquests últims minuts, la Solim ha acabat golejant d'una manera clara i contundent. Un resultat que li serveix de retruc per mantenir, ara per ara, la segona posició a la classificació. Al final, doncs, la Solim, Centre Natació Mataró 20, Unió Esportiva Horta 5.
1: 9:46, parlem de tenis taula. Ha acabat avui la superdivisió femenina.
0: Amb aquests resultats, el Miro Ganchets Reus ha guanyat el Cartagena per 1-4. El Vic ha acabat empatant amb el Clíniques 3-3 i el Tramuntana Figueres ha perdut amb el Jaén 4-0. I això fa doncs, que tinguem una mica de cara en tots aquests resultats perquè el Reus Ganchets s'acaba doncs, classificant per Europa la propera temporada. El Vic en queda fora després d'aquest empat, això que a l'inici de la jornada doncs, estava en posicions europees i el Figueres, el Tramuntana Figueres doncs salva la categoria.
1: I a la superdivisió masculina, també última jornada, es van jugar ahir els partits.
0: Amb aquests resultats, el Borges Vall va guanyar 1-4 al Sant Sebastià, l'Olot va guanyar 4-1 a l'Alacant, l'Hospitalet va guanyar 4-0 al Burgos i l'Escala va perdre davant de l'Irun per 4-2. L'Olot i el Borges Vall, 5è i 6è respectivament, jugaran a Europa la propera temporada, l'Hospitalet acaba 8è i l'Escala perd la categoria.
1: Doncs classificació europea de l'Olot, Olot Televisió, Aniol Puigvert.
3: El Club Tenis Taula Olot tanca la temporada 2025-2026, una temporada històrica amb unes bones sensacions, i és que el conjunt olotí ha tancat la Superdivisió 2025-2026 després d'una victòria a casa davant la seva gent contra un rival fort, un rival que és el tercer classificat d'aquesta màxima categoria nacional. El conjunt olotí ha guanyat 4-1 a l'Alacant en un partit que s'ha jugat aquest divendres a partir de 6:45 de la tarda i que ha acabat doncs, amb aquesta victòria del conjunt olotí. Un conjunt olotí que ha sortit amb la tripleta formada per Rafael de las Heras, Miguel Ángel Pantoja i Damien Probost. De las Heras és qui ha guanyat també el seu partit, Probost també ha guanyat el seu i qui ha perdut el seu partit, però a posteriori també l'ha guanyat Miguel Ángel Pantoja. Per tant, 4-1, victòria important del Club Tenista Olot davant l'Alacant, cinquena posició amb 27 punts. Per tant, classificació europea de cara a la pròxima temporada. Un any més el conjunt olotí tindrà opcions de tornar-se a posar en aquesta final europea, com ho ha fet aquest any. Una temporada que la tenca històrica, complicada de superar perquè ha acabat en posicions europees, cinquè lloc de superdivisió, ha guanyat la Copa del Rei i ha arribat a una final europea, la final de l'Eurotrofi que va perdre contra el Panathinaikos. Per tant, temporada històrica pel conjunt del Club Tenis Taula Olot.

0: El reportatge en joc.
1: El Club Escola de Triatló Tri-Calafell té com a entrenadora una figura pionera d'aquest esport. Es tracta de la italiana Alessia Bertolino. Nascuda a Mòdena, va arribar a Calafell fa 18 anys

0: L'entrenadora del Club Escola de Triatló Tricarafé, Aleixa Bertolino, va ser convocada per la Federació Espanyola de Triatló per integrar-se al quadre tècnic de l'equip espanyol a la Copa d'Europa de Triatló, que es va celebrar a Tenerife. Aleixa Bertolino ens explica com va anar.
1: La Copa d'Europa, mira, els nois venien de Ceuta, que havien competit el diumenge abans a Ceuta, així que la veritat que també ells tenen un calendari molt apretat, han de viatjar moltíssim, no poden estar sempre a tope, no?, cada diumenge, però sí que hi ha nois i noies que ja treballen, entrenen amb el Javier Gómez Noia, que va ser campió del món per 5 anys. Aquests són nois que ja són de l'elite top i competeixen també a la Copa del Món. Hi havia un noi i també algunes noies de l'equip que competeixen també a la Copa del Món. Així que ja ens esperàvem, no?, un bon resultat a la Copa d'Europa. I la veritat que va ser una lluita fins a l'últim mil·límetre, ni metres, perquè la noia, la Sara Guerrero, va fer segona, però un sprint brutal, o sigui, a foc, va ser molt, molt, molt emotiu, molt emocionant. I també dels nois vam tenir una segona i tercera posició, i també el segon noi, que va ser el Pelayo González, va arribar segon també a l'esprint amb un francès, i també va ser, bueno, fins a l'últim moment, no?, pensant que podien guanyar.
0: Nascuda a Modena, Itàlia, va arribar a Calafell fa 18 anys. És una de les dones pioneres del triatló al seu país. Va iniciar la seva formació a Itàlia, a la Federació Italiana de Triatló, el FITRI, obtenint el títol d'entrenadora nacional. En arribar a Calafell es va actualitzar amb les titulacions espanyoles, completant novament la formació d'entrenadora de triatló amb la FETRI i convalidant així el seu títol de natació de la Federació Italiana de Natació.
1: Des de fa 30 anys que em dedico a la formació i a aquest esport, i bueno, a través de també l'escola que tenim a Calafell, del nostre club Tricalafell, intento compartir i transmetre la meva passió als més joves des del principi, dels més petitons. I la veritat que veure també que aquesta passió que porto es pot com sentir, no? I també els professors, el professorat i tots els entrenadors i la direcció de la FETRI ho van una mica palpar quan vaig passar el meu temps a Madrid i em van convocar pensant en mi. Ha sigut, bueno, un orgull molt gran per mi, i la veritat que ha sigut per mi una experiència molt agradable i impressionant.
0: L'entrenadora del Club Escola de Triatló Tricarafé, Aleixa Bertolino, ens explica com ha estat aquesta temporada.
1: Bueno, mira, aquest any he tingut una lesió bastant greu perquè m'he trencat un dit d'un peu, així que, a més, el dit gruixut del peu, així que ha sigut bastant llarga. Així que, per sort, havia fet una competició a Sevilla, un mig Ironman Halves de Sevilla, amb un, bueno, molt bon resultat. Havia guanyat la categoria de màster i, bueno, vaig fer, crec, sisena o vuitena absoluta, ara no me'n recordo. I el mes següent havia fet, el mes de juny, el Half de Borriana, i també, bueno, vaig guanyar la categoria i vaig arribar a sisena absoluta. I, bueno, la idea era de fer al juliol també una altra mitja distància, però al final de juny vaig tenir l'accident del peu, així que la temporada 2025 ja es va tancar bastant aviat.
0: Respecte a si li agradaria que la tornessin a convocar, això és el que ens explica Bertolino.
1: Bueno, la meva il·lusió és que també amb aquesta experiència, per obrir una mica més la porta a les dones entrenadores, bueno, que sigui sol al principi, per una llarga col·laboració, però clar, ara el primer pas, no? He posat el primer peu per dintre una mica de la FETRI, i amb tota la humilitat del món, amb les ganes més grans del món de seguir aprenent dels millors tècnics que hi ha aquí a Espanya, i, bueno, desitjant que aquesta sigui sol al principi, però, bueno, esperant a veure el que vindrà. Amb tota la il·lusió del món estaré aquí, i, bueno, pensant que sigui solo la primera vegada, no? Esperen que ja hi segui.
2: I hem de destacar també que després del triomf a l'Amstel Golden Race, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, s'ha imposat avui a la Vuelta a Espanya, que acabava al Port Asturià de l'Angliru. La ciclista catalana de 23 anys havia de remuntar-li 18 segons a la neerlandesa Van der Breggen i ha acabat 36 segons per davant de la seva rival. Això deia només arribar als micròfons de Catalunya Ràdio.
3: És increïble que això necessitaria uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica... Jo crec que s'ha quedat a peu de l'Angliru, però bé, ara res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica. Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç. És un somni, no? Jo veia fotos de campionats l'any passat, veia Demi, veia Van Bleuten fa uns anys i dic, era irreal, no? I veure'm ara amb el vermell. Quedo amb l'espinilla de no haver guanyat l'etapa, però tornarem l'any que ve segur.
2: Vinga, últim minut de programa. Ràpidament repassem a veure com deixem els partits que estaven oberts en bàsquet, play-off d'ascens, a segona FEB, Vic Castelldefels. Com està el partit? Ràdio Vic, Pep Portet.
4: Doncs queden 4 minuts i guanya el Vic 88-77, més 11, però el Castelldefels que s'ha arribat a posar a 3 punts al final del tercer quart. El partit totalment obert, emoció màxima, i el conjunt biguetà que està aguantant aquest més 11, 4 minuts, 10 segons i possessió.
2: Abans d'explicar com acaba el partit amb la crònica. Gràcies, Pep, bona nit.
5: Bona nit.
2: I en handbol ja ha acabat el partit del Granollers Atlètic.
6: Sí, ha acabat empatant a 27 davant de l'Antequera.
2: Demà, diumenge, sabrem com acaba aquesta fase d'ascens. No hi ha temps per més, Anna Freixa. Gràcies, bona nit, i que acabis de passar un bon dia d'aniversari.
6: A tu també, felicitats.
2: Fins aquí l'any joc, gaudiu de la nit de dissabte. Fins demà.
7: La xarxa de comunicació local. Mua, mua, mua.
8: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
9: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
10: M'arrenquem a l'Octubre en Teatre.
11: Fantàstic.
10: Teatre Amateur, que teòricament és el nostre camp més... Bé, més com més fonamental, no? Més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del Teatre Professional Infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
9: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
12: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. El creuer afectat per un brot d'antivirus arribarà durant aquesta matinada a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar a demà, precisament, el trasllat dels espanyols que viatgen fins a Madrid, on seran confinats. Els primers a baixar del buc seran els 14 passatgers espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans. L'hora d'arribada està prevista entre les 4 i les 6 de la matinada, hora canària. Quan arribin es farà un control per assegurar que continuen asimptomàtics. Precisament parlant dels controls, la PCR feta pel Centre Nacional de Microbiologia, la dona ingressada en un hospital d'Alacant, ha donat negatiu en antivirus. Segons el protocol, se li farà una segona prova diagnòstica quan hagin passat 24 hores, segons han informat fonts del govern espanyol. I el Departament d'Interior ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues de docents del març passat. Els Mossos van actuar a Barcelona, però també a més d'una quinzena de punts. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies, es van aixecar actes. Precisament avui el primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la seva intervenció a la Festa de la Rosa, ha defensat, davant les crítiques rebudes últimament, la seva proposta per educació. L'escoltem.
2: Una inversió de 2.000 milions d'euros en matèria d'educació. Desatesos fins ara l'àmbit de l'educació. Completament desatès. I jo entenc que la gent vol més i més i més. Mai s'havia fet tant en l'educació. 2.000 milions d'euros d'inversió per millorar les infraestructures educatives, per millorar la retribució dels docents a Catalunya, per ajudar els ajuntaments, per reforçar les polítiques inclusives en l'àmbit d'educació. 2.000 milions d'euros. Catalunya no demanarà permís per liderar Espanya.
1: Per la seva banda, els partits polítics han criticat sobretot la presumpta infiltració de dos agents dels Mossos d'Esquadra, com us dèiem, en una assemblea. Per part de Junts, han demanat la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Des dels Comuns, Jessica Albiach ha dit que creu que el govern està sobrepassat. I des d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras considera que la direcció del cos dels Mossos d'Esquadra no funciona. I diu que si Josep Lluís Trapero no renuncia al càrrec, demana que Illa el cessi. I parlem de vagues, ja que la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha aprovat en assemblea convocar vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat. La vaga continua tenint un seguiment massiu, la diària cada dissabte, on han tancat 37 de les 40 biblioteques. En cultura, un apunt, ja que el Festival Rec.0 d'Igualada ha tancat les portes de la seva 30a edició amb un balanç aproximat d'uns 90.000 visitants. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
5: ¿Estás listo?
6: Ya te digo.
5: En marcha. En marcha. Vamos allá.
7: Bueno, vamos allá.
8: Volvemos a encontrarnos.
9: Tony. Empiezas tú.

0: Funky Trucks Radio.
1: Has tomado una decisión. Y es la adecuada.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
1: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
1: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
3: No sabia que t'agradessin els musicals.
4: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
5: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
3: Aquest no ets tu.
6: No, és el Gene Kelly.
4: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.